0: Bec, bec.
1: Què veus?
0: Una sangria fresqueta i frisant. Una sangria estiu. Sí, sí, una sangria estiu drinks.
1: I on la tenen?
0: Segueix-nos a Instagram, @estiudrinks, i sabràs el punt de venda més proper. Demana la teva estiu drinks també al teu bar de confiança. Bec, bec, estiu drinks.
2: Si has de fer alguna obra o reforma, no agafis a qualsevol. Busca un professional acreditat. La seva factura, la millor garantia. A casa teva, no te la juguis. Unió d'Empresaris de la Construcció.
3: Construccions i reformes Horitzon. Pujada al Puig Rom 15. Roses. Telèfon 972255118.
4: Busques inspiració?
5: Una altra vegada a casa, sense ningú que em digui hola o que em pregunti com ha anat el dia o com estic. I en comptes d'això, quatre parets que fan que em senti atrapada.
6: Prop de 3 milions de persones grans al país pateixen soledat. A la Fundació La Caixa treballem per acompanyar-les i sensibilitzar sobre aquesta realitat. Descobreix com ho fem a escaperoomsoledat.org.

0: Associació Reemplant Flimfla. Ho entens ja?
1: Doncs això i així de clar.
2: Des de Girona.
3: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
4: Amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
5: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.

0: Salutacions, amics oients, com esteu? Us agrada sortir de casa els caps de setmana? Sou dels que aprofiteu qualsevol pont o vacances per marxar de viatge? Us encanta la sensació de descobrir llocs poc coneguts? Sí? Doncs el Sendes podria ser perfectament el vostre programa. Només cal que estigueu atents al dial els propers 25 minuts perquè us farem viatjar sense moure-us de lloc, almenys de moment. Sumari i comencem. Linyola és una de les poblacions catalanes que té un parc de les olors. Són prop de 6.000 metres quadrats de la finca rural de la Teuleria, on l'Àlex Masses i la Maria Mir cultiven 130 plantes diferents, la majoria mediterrànies, amb finalitat divulgativa. I la reina n'és la camamilla, planta molt arrelada a Linyola fa segles. Se'n fa licor, infusions i molt més. De seguida ho descobrim. El senderisme és cosa del Xavi Tió. Avui ens porta cap al Priorat, a la Vilella Baixa, on farem un recorregut entre graus, colls i pedra seca, just al sud de la majestuosa serra del Montsant. Descriurem minuciosament els encants de la ruta i en farem corresponent fitxa tècnica. I encetem un nou cicle viatger, aquest cop per les tres repúbliques bàltiques. La Norma Alebrero, del blog El Món ens espera, explicarà un recorregut per Letònia, Estònia i Lituània. Avui, primer capítol, per saber els encants de les repúbliques i introduir-nos a Letònia. Tres continguts i un programa que es posa en marxa. Veniu? Doncs va, que marxem. La saviesa popular diu que la camamilla de Linyola cura tota sola, o que, si tens un no sé què al pap, camamilla a tot drap. Vells consells que no s'han perdut del tot. Avui podrien ser eslògan del cultiu d'aquesta petita planta, un dels símbols de la vila de Linyola, al nord del Pla d'Urgell. A Linyola fa molts anys que es cull i es cultiva la camamilla. Als anys 60 del segle XX, fins a 10.000 quilos es recollien per les margeres dels camps. Però va començar a anar a la baixa i tot allò que al camp no és productiu acaba sent víctima de l'ensufatadora. La planta s'anava perdent, però el 2014, l'Àlex Masses i la Maria Mir, animats per l'Òscar Camí, van voler recuperar-ne el cultiu, donant forma a un nou projecte, el Parc de les Olors, vinculat a una xarxa que, arreu de Catalunya, promou el sector agrari, la sostenibilitat ambiental, econòmica i social i els productes locals. El Parc de les Olors de Linyola són 6.000 metres quadrats dins la finca de la Teuleria, al sud del poble, camí de Mollerussa. Allà, l'Àlex i la Maria, propietaris i gestors, han fet de l'afició una professió. Un terç de superfície, més de 2.000 metres quadrats, són de cultiu de la matricària camomila, la camamilla, una asteràcia anual que completa el seu cicle vital en un any i que no és una més, sinó que és la millor del món. I l'Àlex ens ho demostra amb dos arguments.
1: Primera, perquè està demostrat amb estudis clínics. I després, perquè hi va haver uns alemans que es van presentar aquí als anys 60, sapiguent això, i van decidir establir-se prop de casa nostra, perquè després de dos anys d'investigacions van determinar que la que els donava millors resultats en propietats i també amb característiques organolèptiques era la camilla de l'Urgell, la camilla de Linyola, la camilla nostra, i era vinya condicionat per la terra i el clima.
0: Xifres a la mà, la camamilla de Linyola té un 25% més de principis actius que les altres. Segur que els alemanys afincats a Linyola al segle passat ho sabien i van exportar-la cap al seu país. Per això, oficialment s'ha dit sempre que la millor camamilla és l'Alemanya. Però fent recerca s'ha vist que la mare correspon a Linyola. Aquestes en són, a més, les seves característiques.
1: Té una corona simple, és a dir, que només té un perímetre de lígules. El que és el receptacle cònic, l'interior de la camamilla, quan fem un tall transversal, que és, diguéssim, l'estructura que aguanta la forma de la camamilla, doncs l'interior, que és buit, a diferència de la resta de camamilla. I això sembla ser que és les característiques físiques que també li conformen aquestes característiques organolèptiques i de propietats per sobre de la resta de varietats de camamilla.
0: El Parc de les Olors s'ha recuperat el seu cultiu i es fan visites, siguin guiades o per lliure. Entrem al recinte i després de baixar unes escales trobem tot el parament de parterres. La Maria i l'Àlex ens ho expliquen.
2: I a baix hi ha tot de parterre i el que vam fer també és, com que aquí som en una zona molt calorosa a l'estiu i a la primavera ja fa molta calor ara, el que vam fer també va ser plantar gairebé uns 80 arbres, d'arbres també autòctons, lledoners i el llorer que deia l'Àlex, i tenim moltes parres també i rosers que ens donen molta ombra.
1: És una distribució en rectangle, amb parcel·les petites que imita una mica la distribució de les parcel·les que tenim aquí, que són molta parcel·la petita, no? Tenim molt caminet, tot estructurat amb sistema reticular,
0: Parterres amb 4.000 metres quadrats d'altres plantes aromàtiques medicinals i culinàries, com ara el romaní, el timó o farigola, la menta o també el lli, molt relacionat amb el poble, ja que l'escut heràldic hi apareix precisament una garba de lli. Un conjunt d'anomenades plantes útils, herbes, arbustos i arbres usats per l'home per fer-ne eines, cistelleria, licors, tins, medicines i altres productes alimentaris. I també hi trobem arbres.
1: Per exemple, el llorer, planta culinària i planta sagrada, mística. Després també el tiler és un arbre de coniflorescència que s'utilitza doncs, per això com a relaxant. Altres plantes també, bueno, arbres, per exemple, doncs, fruiters. Tenim diferents arbres fruiters perquè molta fruita també està relacionada o està relacionada actualment amb la producció de licors artesanals.
0: I com que parlem de licors artesanals, una de les finalitats d'acollir la camamilla és fer-ne precisament unes gotes. Ara es manté la producció artesanal a les cases i hi ha un parell de productors de Ponent que en comercialitzen. Però la tradició de fer licor de camamilla a Linyola i al Pla d'Urgell arriba de força lluny.
1: Hi ha diferents fórmules, però hi ha qui posaven una mica de menta, hi ha qui posaven algun gra de cafè, hi ha qui posaven plau d'espècie. Sabem, per exemple, que la recepta que va ser molt famosa, la del Castell del Remei, una propietat prop d'aquí de Linyola, que ara són viticultors i de molta anomenada, de la denominació Costes del Segre, doncs van començar a fer el licor de camamilla fa més de 100 anys. I la fórmula, sembla que es diu que portava més de 40 herbes i també vinien herbes de part d'Àfrica. Se sap els ingredients, però no s'ha perdut la fórmula. Per exemple, també vinagres badia d'aquí, de Mollerussa, van començar fent licor de camamilla, és a dir, parlant de fot de més de 100 anys. De referències a Linyola, del cultiu i l'aprofitament i els usos de la camamilla, en tenim referències de fa més de 150 anys i prop de 175.
0: Els visitants del parc coneixeran la camamilla i la resta de plantes. A les tardes, com dèiem, es visita per lliure i als matins es pot fer visita guiada, sigui per escolars o bé per grups.
2: Normalment les visites guiades són 2 hores, perquè hi ha tota la introducció al parc de les olors, l'explicació de no les 130 espècies que trobaran, sinó la meitat pot ser, parlem de totes aquestes plantes, i l'última mitja hora és una degustació de productes que fem al moment, és a dir, fem un pa de pessic, amb camamilla, fem galetes amb lavanda, deixem tastar la camamilla, el licor, hem fet xips de sàlvia també, llavors dura 1 hora i mitja, i la degustació mitja hora més, que són les 2 hores, però també es pot fer la visita lliure, que aquí sí que no cal reserva prèvia, sinó que a les tardes estem sempre oberts i llavors es pot fer una visita lliure.
0: I després podeu passar per l'agrobotiga del Parc de les Olors, amb tot de productes de la camamilla i d'altres plantes. La Maria ens fa l'inventari.
2: Una crema hidratant, un ambientador, els olis essencials que anomenava l'Àlex, coixinets aromàtics que són per escalfar i per dolors d'esquena, dolors lumbars. Després també tenim planta seca per fer infusions. Després també hem fet espelmes.
0: I és que la flor de la camamilla es cull, s'asseca i se'n fa infusió o licors. Però al Parc de les Olors també n'han trobat altres destins culinaris. N'han fet cervesa, iogurts, formatges i ara estan experimentant amb el pa de lli i camamilla. També n'han fet cosmètics, olis essencials i peces de roba. I per la Fira de la Camamilla, que a Linyola celebren per Santa Quitèria, al voltant del tercer diumenge de maig, en fan tallers. S'hi pot anar de març a novembre al Parc de les Olors, però quin és el millor moment per ser-hi? Doncs comença ara. A l'abril esclata de blanc els camps de camamilla i al maig continuarà l'espectacle amb la floració d'altres aromàtiques.
2: Els més de 30 graus a partir del maig ja fan que extreguin tot l'oli essencial i extreguin tot aquest poder aromàtic que tenen aquestes plantes. Com més humit, menys aroma tenen, perquè al final la planta aromàtica és la seva manera de protegir-se del sol, és generar aquest oli, és com si fos la seva crema solar de protecció. Llavors, com més calor tenim, més aromàtiques són les plantes.
0: I per tant, és el millor moment per visitar-les. A la finca de la Teuleria tenen també casa rural per allotjar-se i organitzen tallers i classes de ioga, meditacions, esdeveniments amb el parc com a taló de fons, bodes, batejos, aniversaris i comunions, o també un bateig de tractor, que d'aquesta manera honora a Linyola com a poble amb més concentració de maquinària agrícola per habitant de tota Europa. Seguiu-los a través del web parcdelesolors.com o bé a través del seu Instagram, parcdelesolors_linyola. I envolteu-vos de la puresa del blanc d'aquesta petita flor i de la resta de plantes, una petita arca de Noè vegetal al Pla d'Urgell.

0: I com sempre anem amb la secció de senderisme del programa. Xavi Tió, què tal, com estem?
1: Ah, Maria, Déu us guard, com anem?
0: Anem cap a les terres del sud, avui, oi?
1: Això, avui reprenem una comarca que teníem una mica oblidada.
0: Com mal fet, mal fet.
1: Ens anem cap al Priorat, en concret anirem a la Vilella Baixa, al cor del Priorat, una zona que ha mantingut petits poblets que s'han adaptat al territori inhòspit de Costers de Llicorella, en què darrerament s'estan recuperant les antigues feixes de vinyes abandonades. I us proposo anar a fer una caminada per l'extrem de ponent del Parc Natural de la Serra de Montsant, allà on les parets de la Serra Major es van fent més modestes, però que, tot i això, acullen alguns graus notables com els que avui passarem. En concret, sortint de la Vilella Baixa, remuntarem part del riu d'Escaladei, per sota la Vilella Alta. Ens enfilarem pel Grau de l'Ardèvol per superar els Cingles d'Olors Montals, acabarem de pujar fins al Coll de la Guixera i d'allà anirem a fer un tram de la ruta cultural de la Pedra Seca per després continuar baixant pel Barranc del Racó i, tot passant pel Grau dels Bous, retornarem a la Vilella Baixa resseguint part del riu Montsant.
0: Molt bé, doncs aquesta és la síntesi de la ruta i ara anem a començar-la. Punt de sortida.
1: Anem a començar a caminar al Sindicat Agrícola de la Vilella Baixa, al costat de l'escola.
0: Amb aquelles vistes tan fantàstiques de la Nova York, del Priorat, no?
1: Just, just. I el que fem és sortim del poble traspassant la carretera que ens hi ha dut i ens anem a enfilar pels costers de vinyes de Llicorella Marronosa que ens duen al capdamunt d'una gran finca agrícola. Aquí canviem de vessant i ens posem a l'Obaga per una pista entre pineda que passa pel petit mas de Cal Cosí i entre oliveres i ametllers ens acaba de baixar a la carretera de la Vilella Alta. Fem un tram de 500 metres per l'asfalt amb vistes a un grandiós edifici de les bodegues Mas Alta i deixem la carretera per una pista indicada cap al Grau de l'Ardèvol que es posa ran del riu d'Escaladei. És un torrentet modest, però que en cas de pluja se'ns obligarà a posar-hi alguna pedra per fer una mica de passera i poder-lo creuar les tres vegades que la pista ens hi obliga. Passem sota el poble de la Vilella Alta fins a trobar un cartell indicant el Grau de l'Ardèvol i aquí deixem la pista i el camí planer per començar a enfilar-nos entre marges de vinyes per un caminoi a trossos empedrat que va remuntant fort, acompanyats d'estepes, romanins, gatoses, ginebrons, llentiscles i algun pi solitari fins a assolir la base de les parets que formen els cingles dels Montalts. El que fem és ens resseguim un tros cap a la dreta per anar a buscar el començament pròpiament del Grau i amb l'ajut d'alguna finta l'anem remuntant. En concret trobem un parell de passos que haurem de posar les mans a terra per superar alguna petita graonada aèria, però sense més complicacions que està basat a grimpar i a les alçades.
0: L'únic algú que tingui una miqueta de vertigen, ja descartem-ho
1: millor,
0: més aviat,
1: millor,
0: però
1: ho descartem.
0: Si no tens vertigen no és massa complicat.
1: No té cap complicació tècnica. I un cop a dalt anem a sortir just al davant de la porta d'un filat metàl·lic que protegeix unes vinyes i entrem per traspassar-les i anar a sortir-ne per l'extrem de dalt i tot seguint el camí dels cartoixans acabem de pujar fins al Coll de la Guixera, alçada màxima de la proposta d'avui i on tenim unes vistes de bona part de la Serra Major amb la Morera de Montsant a sota, Siurana veiem també i les muntanyes de Prades al darrere, veiem també la Vilella Alta just sota nostra i al darrere treu el cap Poboleda, veiem també Roja del Priorat, Gratallops i més lluny Falset amb el taló de fons de la Serra de Pradell, la Mola de Coll de Jou, la Serra de Llevaria i la Serra del Montalt ja a la zona de Tivissa. Bé, doncs des del Coll de la Guixera comencem a davallar per pista ampla entre vinyes i bosc, pel camí dels Montalts ens posem al Racó dels Montalts fins a arribar a l'inici de l'itinerari de la Pedra Seca dels Montalts. Aquí deixem el camí principal i ens posem per un caminet com una mena de minigolf que va resseguint tot un conjunt d'elements arquitectònics fets amb aquesta tècnica. Trobem un pedrer força gran que servia per amuntegar la pedra sobrera dels camps d'una manera ordenada. Després passem la joia de la corona, és l'obassot de Cala Serafina, és un gran aljub cobert, encara en ús, construït sobre una llisera de roca i amb capacitat per 9.000 litres.
0: Déu-n'hi-do.
1: passem després una barraca amb dues estances per aixopluc dels pagesos, sobretot a la Verema. Veiem un marge amb marneres on es posaven les arnes per fer mel. Passem un parell de barraques més, una amb paravent a l'entrada. Baixem per uns esglaons volats en un marge i diverses raconades amb marges molt ben conservats fins a desembocar a la gran barraca del Creuetes, on retrobem el camí dels Montals. El seguim un petit tros en sentit contrari que havíem fet abans, per deixar-lo de seguida per un camí indicat amb el grau dels bous, on anem a passar pel corral de Cal Massip, un corral gran, quadrat, força sencer per tancar-hi el bestiar, record de l'important passat ramader i transhumant de la Serra de Montsant, i al cap de poc anirem a passar pels Poets de la Salvació, dos petits aljubs de pedra seca destinats a guardar l'aigua d'un petit torrent quan plovia, destinats per al consum dels animals de treball i coberts amb falsa cúpula, com tots els edificis que hem anat veient. D'aquí dels Poets continuem baixant fins a trobar el grau dels Bous, és un antic camí de ferradura que, tot fent marrades, salva el desnivell del cingle de Montals per on circulaven traginers i animals de càrrega. A trams conserva l'empedrat original i, molt ben traçat, ens baixa còmodament fins a trobar el camí del Coll Empedrat. Ja només ens queda acabar de baixar a creuar la carretera de Cabassers i encara més avall fins a trobar el riu Montsant, que resseguim aigua savall sota les cases de la Vilella Baixa fins a anar a parar al Pont Gran, just a l'aigua barreig amb el riu d'Escaladei, on traspassem el puntet i per dins del poble anar fins al sindicat on tenim el cotxe.
0: Doncs molt bé, aquesta és la ruta que ens proposa el Xavi Tió. Ens ha fet descobrir el cor del Priorat, perquè a més la Vilella doncs es troba pràcticament al centre geogràfic d'aquesta meravellosa comarca de les terres interiors tarragonines. Anem a fer la fitxa tècnica, com sempre. Comencem amb la distància recorreguda.
1: Doncs estem parlant de 11,4 quilòmetres.
0: Desnivell?
1: 625 metres de desnivell positiu acumulat.
0: Quant de temps?
1: Posem-hi unes 4 horetes de caminada efectiva, però que ens hi passarem força més estona per poc ens entretinguem a contemplar tot el patrimoni arquitectònic de l'itinerari de la Pedra Seca.
0: Com toca, com sempre, amb les rutes que ens proposa el Xavi, que ens hi estarem més estona perquè que són llocs espectaculars.
1: I interessantíssim.
0: Clar que sí. Grau de dificultat de l'1 al 5.
1: Jo hi posaria un 2 sobre 5, més que res per la pujada pel grau de l'Ardèvol, com comentàvem, una mica aèria.
0: Referències de Wikiloc.
1: Doncs trobareu la proposta d'aquesta excursió a Wikiloc amb el nom Grau de l'Ardèvol, Coll de la Guixera, itinerari de la Pedra Seca i Grau dels Bous des de la Vilella Baixa, d'un usuari que es diu Ambell-Eloi.
0: Em sembla que no l'havíem seguit mai.
1: Aquest no.
0: Doncs el saludem des d'aquí. Gràcies, Xavi. Fins al proper programa.
1: Salut i República.
2: Sindes. Soc la Norma, soc periodista, tinc un blog de viatges que es diu El món ens espera i un Instagram també especialitzat en viatges en família que es diu @normals.
0: Doncs la Norma Lebrero ens parlarà de les tres repúbliques bàltiques. Aquestes són, de nord a sud, Estònia, Letònia i Lituània. Tres estats que van assolir la seva llibertat a principis dels 90 i que entre tots tres sumen aproximadament uns 6 milions d'habitants. De seguida sabrem més coses de com visitar aquestes tres repúbliques i començarem parlant de Letònia, el país del mig, amb bandera de dues franges horitzontals de color grana i una de blanca al mig. Poc més de 1,8 milions d'habitants i Riga com la seva capital. Ens hi endinsem, com sempre, amb música autòctona. Som-hi!
2: Riga és una ciutat super petiteta, senzilleta, que es pot veure en un dia, perquè tampoc té masses coses, eh? Vull dir, el centre és petitó i es veu molt fàcilment. Però és la ciutat amb la concentració d'edificis d'Art Nouveau més gran d'Europa. Llavors, vas passejant i és una delícia, és una cucada. No té res especial, no? Però més enllà d'això, doncs, hi ha això, la Casa dels Caps Negres, que és com la plaça principal, hi ha una altra que és l'edifici dels Tres Germans, la plaça de Catedral, que també és molt bonica, es pot pujar a l'església de Sant Pere, que també hi ha unes vistes molt xules, i té aquest caire encara molt soviètic també, amb edificis molt formigó, no? Allò, al mig de la... que fan aquest contrast. I a més, hi passa molt a prop un riu, i llavors aquestes ciutats soviètiques són molt comunes, aquestes antenes soviètiques, van a la televisió, i des de la mateixa torre es veu la de Riga, té una forma triangular, que dius, què fa aquest coet aquí al mig, no? I són aquests contrastos d'aquestes ciutats que encara conserven aquestes peculiaritats de la Unió Soviètica, que són molt xules. són edificis molt elegants, la majoria pintats de color rosa. Per exemple, el de la Casa dels Caps Negres, que està a la plaça principal, és un edifici que acaba amb una estructura dentada, com si diguéssim, una escala, molt semblant a la Casa en Matller, per exemple. Però és un edifici de color terrós, molt cridaner, ple de decoracions, d'estàtues amb diferents motius, no? Llavors, també és una plaça que el sol li dona tot el dia i llavors es va projectar l'ombra d'aquest edifici a la plaça i la veritat és que és molt bonic. Una de les visites que vam fer va ser el Museu de l'Ocupació i ens va sorprendre molt perquè estava molt adaptat a fer aquesta visita amb nens, perquè a cada sala hi havia el que és la informació estricta del Museu de l'Ocupació, no, per adults, per entendre aquell període, però hi havia un raconet amb una vitrineta que els nens havien de buscar i hi havia un osset. Llavors, mentre ells s'entretenien, no, a buscar aquestes figuretes, tu podies dedicar més a fer la lectura de la informació que hi havia al museu. També és molt didàctic, eh? Hi ha sales en què recreen camps de concentració, si no recordo malament, i una mica com va ser aquest procés que va viure la ciutat i que ens reneguen moltíssim, ens va sorprendre molt. També va coincidir molt que era l'any de l'ocupació d'Ucraïna i es notava aquest sentiment de rebuig a l'ocupació dels russos. Llavors, al costat, molt a propet, que es pot anar amb bus o amb tren, hi ha el poble de Jurmala, que està al mar, és un poblet costaner, que és el poble d'estiueig de l'època russa, de tots els russos tenien les seves cases, els grans, seus grans palaus allà, no? Llavors, totes aquestes cases es conserven, hi ha fins i tot una església ortodoxa superxula, i ara és el gran el poble on encara es conserva aquesta tradició d'estiueig. És una escapada que es pot fer així d'un dia, anar i tornar, i és molt agradable. Hi ha també el parc natural de Kemeri, que està molt al costat. Són parcs naturals, clar, com hem explicat, no hi ha muntanyes en aquest país, i llavors el que hi ha són grans llacunes, estanys, llacs i boscos. I llavors el que hem fet són trajectes amb passarel·les de fusta per visitar-los, i el de Kemeri és un d'aquests. I llavors, més cap al sud, hi ha el de Tervet, que nosaltres sí que vam anar a dormir. És un parc natural, és més boscós, no hi ha tantes llacunes en aquest, però hi ha un parc molt dedicat als nens, que en aquest cas ens interessava perquè tu fas l'entrada i pots fer una passejada per dins del parc i et vas trobant diferents elements de fusta. Per exemple, un poblet dels nans, tot de fusta, i els nens poden entrar, sortir, molt xulo. Un poblet dels bolets, i també el mateix. Hi ha casetes de fusta on hi fan tallers. És aquesta concepció de l'oci en família a la natura que aquí no tenim explotat i que, en canvi, allà ho tenen com molt per la mà, que li donen molt de valor. Baixant des d'Estònia, vam creuar Letònia pel centre. Al centre hi ha una part que hi ha diversos castells, el de Sigulda, el de Turaida, i justament un dels pobles que més ens va agradar va ser Valga. Valga és un poble que està fent frontera entre Estònia i Letònia, amb la particularitat que mig poble forma part d'Estònia i mig poble forma part de Letònia. El límit fronterer és un riuet, molt d'això, i llavors hi ha diferents camins que el creuen, que eren les antigues fronteres, i ara, doncs, és inexistent. Ara no passa res, no hi ha frontera, però durant molts i molts i molts anys hi ha hagut una frontera física, i els veïns expliquen, no, que per anar d'una banda a l'altra, doncs havien de passar cues i cues de controls, abans que fos Unió Soviètica, que havíem de passar controls fronterers molt, molt, molt estrictes, i que era com una odissea, no?, anar d'una part del poble a l'altra. I ara, justament, no hi ha res, òbviament, hi ha un gronxador que et permet, un gronxador gran, d'aquests de fusta que caben 4 o 5 persones, i et balanceges i vas d'un país a l'altre, no?, de Letònia a Estònia, i t'estàs balancejant entre dos països. El castell de Turaida és un dels que es pot visitar, també hi ha el de Sigulda. No són castells medievals en si, són més contemporanis, són xulos per això. Aquesta zona també té moltíssimes coses per veure. Nosaltres vam fer un tastet de passada i és un lloc que també es fa molt de rafting, per exemple. molts esports d'aventura, i hi ha moltes coses per fer.
0: Moltes coses a fer a Letònia i moltes coses a explicar als sendes, però serà en el proper capítol. Salutacions de qui ha fet possible aquest programa, l'Andreu Ortega als botons, el Xavi Tió a redacció i qui us parla, Jaume Monés, edició i presentació. Us esperem en el proper programa. Fins la setmana vinent i que tingueu una molt bona ruta.
3: Si ets arquitecte, sigues arquitecte. Si ets fuster, sigues fuster. Si ets mecànic, no vulguis ser el que no saps ni pots, perquè al final faràs el ridícul, encara que hagis fet trampa per aconseguir el que no et toca.
4: Cadascú segons les seves capacitats. Ja pots comprar el tiquet del sopar comtal de l'edició de Terra, de Trobadors, Castelló d'Empúries 2026.
5: Vestimenta obligatòria, indumentària dels segles 13, 14 o 15. Menú 2026, pa i sal, escudella empuritana amb pilotilles, xai del comtat a la brasa amb allioli, mongetes verdes i albergínies, coca del Trobador i vi dolç de fogatge. Aigua, vi i cervesa inclosos.
4: Taules en 6 zones, totes encarades a l'escenari. Preu 30 euros. Compra el tiquet a castelloempuriabrava.covin.com.
6: Bona nit.
7: Alguna vegada has tingut la necessitat de gaudir d'uns instants d'autèntica llibertat? La sensació de no poder explicar les teves emocions només amb paraules? Has sentit una veu interior que et diu: ara és el moment.
8: Ràdio Vila-sacra.

0: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Has d'anar a dormir aviat o si no estaràs cansat.
2: Deixa un missatge.
3: Ràdio Vila-sacra,

0: informació, música, entreteniment.
1: Ràdio Vila-sacra, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.
2: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
3: Tanca els ulls. Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
4: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
5: Escolteu aquest poema tan ben recitat que parla de les matemàtiques d'una manera molt simpàtica.
6: Hola, sóc Elisa Angòdia Pedrol. El poema que he escollit és La classe de mates i ho ha escrit Lola Casas. La classe de mates, 20 més 5 igual a 25, aquesta suma latí. 10 menos 3 igual a 3, una resta en un no res. 9 per 9 igual a 81, ho han adivinat algú. 7 bombons a repartir, quants me'n tocarà a mi? D'una coca un trenca per anar fent boca. Metres per mesurar, uns quants quilos per pesar. I molts títeres per nedar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si compto seguit, arribarà a l'infinit.
5: Quin poema tan divertit i tan ben recitat, Isan. Moltes gràcies per escollir-lo. I sumant tanta poesia, ens acomiadem amb felicitat infinita. Fins al proper Embaladits. Adeu.

0: Autoritate. No et preocupis si no ens vols escoltar.
1: Eh?
0: Hi ha molt i de tot per poder triar. A Ràdio Vilasacra ens alegra saber que qui vol aprendre ja sap on ha de ser.
1: Ostres, tu!
0: Així de fàcil és la situació.
2: Ho veieu?
0: I només a Ràdio Vilasacra seleccionem el millor del millor.
1: Per què? Perquè som més xulos que un ocho.

0: Des de l'Alt Empordà al món, avui Siurana d'Empordà.
1: Si passes pel dret i vas a Siurana, pots veure la plana des d'un pujolet, com la gent se'n va i com la gent torna mentre el sol s'enforna com si fos un pa. Si el poble és petit, no li dol pas massa, de la terra grassa sap treure en profit. No vulguis mai no créixer, què en trauries? Deixa caure els dies sota l'horitzó.
2: Empordà.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra.

0: no cal un manual d'instruccions. És ben fàcil. Només cal fer servir el sentit comú.
1: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
2: Amb el patrocini de l'Amant, Productes Gourmet i Fòrum del Formatge.cat.
3: Per què els sucs de pinya són blaus? Soc l'Eloi Grau, tecnòleg d'aliments, i això és Alerta Alimentària.

0: Benvingudes i benvinguts al ja al quart episodi d'Alerta Alimentària. T'has preguntat mai per què ens atrauen els aliments de colors? Quina funció tenen els colorants i quins tipus hi ha? Hi ha alternatives efectives als colorants artificials? I per parlar de colors i altres bogeries que puguin sorgir durant l'episodi, tinc amb mi a l'encantadora Marianela Duarte.
1: Hola, hola.
0: I a la Laura Gomà.
2: Bones.
0: I dit això, comencem.
3: Fusionem.
0: Hola, noies. Què tal? Com esteu?
4: Hola, molt bé. I tu?
2: Bé, bé, bé. Aquí estem, amb ganes de tenir més coneixements i que ens ensenyis, Eloi.
0: Bueno, jo estic bé. Ja sabeu que a mi m'agrada llençar-vos preguntes i us volia dir que quan penseu en un caramel de llimona, de quin color l'imagineu?
2: Transparent.
4: Groc, de tota la vida.
0: Sí, la majoria de gent dirà de color groc i actualment comença a ser una mica també de colors blancs, pàl·lids, transparents. Ja des de l'antiguitat s'han utilitzat diferents pigments per millorar l'aspecte i decorar els aliments, sobretot en èpoques on els productes poden tenir coloracions més apagades, com pot ser l'hivern, o també s'han utilitzat a les celebracions. Si pensem en un pastís d'aniversari, moltes vegades l'imaginem pues, amb els fideuets de colors, les diferents decoracions que li podem ficar en un pastís, no?
2: Bueno, això dels fideuets de colors, a mi em ve més al cap un gelat, per exemple.
0: També, clar. Pensem que també els gelats són aliments d'indulgència, que ens porten alegria pues, a l'estiu, que fa tanta calor, i els imaginem pues, així de colors cridaners. Igualment, la psicologia i el màrqueting tenen molt a dir en això. La psicologia del color és un camp d'estudi que dedica a analitzar com la gent es comporta davant dels diferents colors, així com les emocions que evoquen. De fet, segons un estudi, el 85% de la raó per la qual una persona tria un aliment per sobre d'un altre és el color.
2: Sí. Sí, és veritat, perquè al final els productes, el primer que entra és pels ulls.
0: A més, el color té una gran importància en el branding de les marques. Recordeu o imagineu-vos els colors vermell, groc i taronja ens recorden aliments que la gran majoria tenen aquests colors i ens donen gana. Pensem en marques de fast food. Vull dir, tothom se'ns ve al cap dos o tres marques de fast food.
2: Sí, com cadenes d'hamburguesa, per exemple.
0: Correcte, aquesta és la primera que se'ns ve a tothom al cap.
2: Sí, tal qual.
0: Per altra banda, el verd ens fa pensar pues, en coses saludables i el blau i el lila en coses artificials, així com a grans trets.
2: Cert, sí. M'han aparegut uns quants productes al cap ara amb els colors.
0: Perquè clar, jo què sé, Mari, si te dic un producte super saludable, tu què pensaràs?
4: Super saludable, pensaré color verd, color marró, que ho associo a algo orgànic.
0: Clar, tot el que són verdures, verdura bullida, productes orgànics, el cartró, packagings de cartró, etc, etc. Hi ha diferents estudis entre el color i la intensitat del gust. Per exemple, un estudi que vaig fer jo mateix involucrava diferents caramels amb la mateixa quantitat de saboritzant de llimona, però amb diferents quantitats de color groc. A color més intens, les persones notaven més sabor tot i tenir la mateixa quantitat de saboritzant. A més, tenim els colors associats als sabors i a diferents aliments. Per exemple, una altra prova és que tu feies un caramel de color groc amb gust de maduixa i tothom deia que tenia gust a llimona.
2: Però això és el que dius tu, és un fet a nivell de cervell.
0: Clar, clar, és tot el que tenim al cap una mica perquè nosaltres veiem una cosa groga i relacionem pues, amb coses grogues.
4: I el que sabem també és que ara és moment de...
3: La pregunta alimentària.
2: A cada capítol fem una pregunta als oients amb tres opcions: A, B i C, que solucionem i donem resposta al final del podcast i també a les xarxes socials, a les quals ens podeu seguir.
0: A Instagram amb @alertaalimentaria i a TikTok amb el mateix @. També ens podeu seguir a Twitter o X amb @aalimentariapod.
4: Si veiem un llistat de components com aquest...
5: Aigua, olis vegetals, sucres, midó, colorant, carotè, E160, antioxidant, tocoferol, E36, colorant, riboflavina, SN1, nicotinamida, àcid pantotènic, acetaldehid, biotina, àcid fòlic, antioxidant, àcid ascòrbic...
4: Bueno, hi ha un munt de noms aquí que semblo aquí una professional, però estic llegint una xuleta. De quin aliment creieu que estem parlant? A veure...
0: I les possibles respostes són... A... quelcom molt processat, per exemple, un batut o un refresc, B, una cosa molt natural, com una poma o una pera, o C, un suplement per esportistes.
4: Quasi em quedo sense alè, però saps que no ho he acabat de llegir tots, m'he quedat a l'àcid pantotènic. Això deu ser algo molt xungo, eh?
1: Déu-n'hi-do, mare de Déu, jo m'he perdut a la meitat ja.
0: És normal que te quedis sense alè, eh? Déu-n'hi-do. Fixeu-vos que podem trobar diversos colorants i altra mena d'additius al llistat que, com ja sabem, s'anomenen amb la lletra E, així a la Unió Europea. Però bueno, concretament els colorants van del 100 al 180. Si agafem els de 10 en 10, els del 100 al 110 són els grocs i els colors ocre. Els que estan al voltant del 120 al 129 són els colors vermells. Del 130 els blaus, el 140 els verds, 150 el color negre i marró, del 160 el taronja i el lila. A partir del 170 són els blancs i els metàl·lics.
1: Déu-n'hi-do!
0: Tenim una llista aquí dels colorants del 100 al 180.
1: Digues un de cada, potser, o què?
0: Sí, podríem dir, per exemple, del 120 és el color cochinilla.
1: Epa!
0: Que aquest és molt típic, és el color vermell que se li fica a molts caramels, a moltes gominoles, a iogurts, etc. I aquest se fa a partir d'un insecte.
1: Què dius?
0: Vale, la cochinilla seria com... Bueno, jo de petit li deia el culi-culi, són el porquet de Sant Antoni, el que se fa boleta, pues similar.
4: Jo no sé per què pensava que les cochinilles eren de Mèxic.
0: Bueno, és que s'alimenten principalment de los higos chumbos, no sé com se diu en català.
4: Què és això?
1: Uf, ni idea.
0: És com un cactus que creix com una fruita.
1: Val?
0: I se li diu figa, però no té res de figa.
1: Interessant. Què més? Què més? A veure, quin altre color?
0: Podem trobar-ne varios. Tenim les riboflamines i les curcumines. La curcumina s'extreu de la cúrcuma, com diu el seu nom. Molts colors, la veritat. També s'ha de dir que no tots els colorants estan acceptats igual a tot arreu. Ara fa poc es va prohibir el colorant E171, el diòxid de titani.
1: I per què?
0: Bueno, en parlarem una mica més endavant, vale? D'això.
1: Vale.
0: Però bueno, ja veieu que hi ha colors per parar un tren.
1: Sí, no, Déu-n'hi-do, quina llista més llarga, mare de Déu.
4: Hi ha colors per tots els gustos.
0: Un cop ara ja entenem i sabem la seva nomenclatura, quina funció creieu que tenen els colorants?
1: Visual. Totalment.
0: No aneu del tot desencaminades. El fet d'afegir un colorant ha de tenir una o diverses de les següents finalitats per llei. Número 1. Tornar l'aparença original d'un aliment al qual s'hagi vist afectat per la transformació, l'emmagatzematge, l'envasat o la distribució. Per exemple, ja sabeu que a mi m'agrada ficar-vos exemples perquè ho entengueu tot.
1: I tant, ens facilita molt l'entendre.
0: Superbé. Quan tu fas un tractament tèrmic, que havíem parlat a les conserves, etc.
4: Sí, lo del peix.
0: Bueno, en aquell cas eren els pulsos elèctric.
1: És veritat.
0: Però per allargar la vida útil dels aliments, se'ls fa un tractament tèrmic, però per una banda et carregues el color atractiu del producte.
1: O sigui, el tema de la tonyina, per exemple?
0: Bueno, a la tonyina no se li poden afegir colorants, però... per exemple, amb una verdura. Llavors, a vegades, se li afegeix, després d'un tractament, se li afegeix el colorant. Després, una altra de les raons que podria ser seria augmentar l'atractiu visual dels aliments. Per exemple, les begudes de cola. Una beguda de cola, naturalment, té un color verd marronós.
1: Què dius ara?
0: No és gaire atractiu, però és el seu color natural. Llavors, el que es fa és se li afegeix colorant caramel, per obtindre un color marró fosc, que és amb el que nosaltres relacionem aquest tipus de begudes.
4: Bueno, sí, estic d'acord. Si begués una Coca-Cola transparent, no ho sé.
1: Home, de color verd marronós, què vols que t'hi diga? No.
0: Home, molt curiosament, a Japó es va llançar la Clear Cola, que era una Coca-Cola completament transparent.
1: En sèrio?
0: Sí, el gust era el mateix, però era transparent.
1: Hola!
4: I per a què ho hauran fet, no?
0: Estaria bé provar-la,
4: Quina gràcia té la Coca-Cola transparent.
0: Bueno.
4: Clar, va per modes, també.
0: Es va ficar de moda pues, treure productes translúcids o transparents.
1: Bueno, i suposo també que hi deu haver-hi un aspecte més econòmic, suposo, perquè com menys coses li posis...
0: De fet, jo crec que era més car perquè li havien de treure el color natural.
1: Ah, bueno, clar, perquè... Vale.
0: Té el color verd marronós aquest de les plantes o dels aromes.
1: Uf, bueno.
0: Vale, i l'última raó per la qual se pot afegir un colorant és donar un color a un aliment que habitualment sigui incolor. Per exemple, pues un caramel... habitualment seria transparent, blanquinós o semitranslúcid. I per donar-lo més atractiu o per a que ens recordi a l'aliment original, pues se'l pinte, per exemple, de maduixa, pues de color vermell.
1: Curiós. Llavors, quins tipus hi ha i com s'obtenen?
0: Doncs els colorants es poden classificar de moltes maneres, doncs pel format, per l'aplicació, per les restriccions fins i tot, però a mi el que m'agrada més és el següent, classificació, els classificaria en tres apartats: colorants naturals, que provenen d'una font natural, artificials o sintètics, que no existeixen de manera comú a la natura, o aliments colorants, no es tracten de colorants com a tal, però donen color. Per exemple, seria pues, la remolatxa. Avui en dia, molts productes naturals s'utilitza suc de remolatxa per pintar-los de color vermell o rosat. Ara jo us vull ficar un exemple d'un colorant que ha sigut prohibit recentment.
1: És veritat, ens ho has dit al principi.
0: Sí.
4: Diòxid de titani.
0: Correcte, L171. És el diòxid de titani i és un colorant que dona color blanc.
4: Pensava que donava color groc, no sé per què.
1: A mi em sembla més platejat.
0: Sí, sona una mica
1: així. El titanium, no sé, saps?
0: Exacte, titani sona platejat i diòxid, l'òxid, saps?
1: Exacte.
0: Però bueno, és al final és un mineral, vale? És un colorant mineral que s'utilitza fins i tot per les pintures de les parets, per la pasta de dents, per a cosmètics, com per exemple la crema solar.
1: I dius que ara l'han retirat.
0: Correcte, l'han retirat dels aliments, perquè això també s'utilitzava per pintar els aliments de color blanc.
1: Però encara que no sigui, o sigui, encara que no ho posin els aliments, d'alguna manera, indirectament, pues, com la pasta de dents i els cosmètics, s'introdueixen dintre nostre, saps?
0: No ho sé si de la pasta de dents ho han retirat, perquè això ja seria més farmacèutica i temes així.
4: Saps com ho sabrem, això?
1: Com?
4: Llegint l'etiqueta.
0: Molt bé, Mari, així m'agrada. Sí, totalment.
1: Tota la raó.
0: La cosa és que aquest colorant s'utilitzava en molts aliments, sobretot en confiteria, perquè és un colorant que és molt blanc. Llavors, ha costat una mica substituir aquest colorant. De fet, el que s'ha fet moltes vegades és afegir farines o afegir altres aliments que són naturalment blancs, però clar, el blanc no és igual d'intens que... afegir un colorant.
1: Llavors aquí ja entres que si el blanc trencat, que si el blanc més platino, que si el blanc més crema, bueno, ja vamos.
4: Blanc marbre.
1: Mira.
4: Bueno, no sé quin més.
0: Blanco
4: el blanco pastel.
0: Bueno, lo que és important és informar-se, com diu la Mari, llegir l'etiqueta i...
4: Que ho ha après de tu, no sé.
1: Exacte.
0: La Mari aprèn ràpid. I llavors conèixer una mica el que mengem. Saber també que les dosis que fiquen o tot el que se fiquen els aliments és segur i que està provat i molt controlat, val? Està revisat per a prop. És important informar-se i conèixer el que mengem i, com molt bé ha dit la Mari, revisar l'etiqueta i saber també que, bueno, totes aquestes coses que s'afegeixen als aliments són en dosis aprovades, regulades i molt controlades, val? Llavors, una altra pregunta que us volia fer, noies, és si vosaltres utilitzeu el colorant de paella.
1: Jo no faig paella encara directament.
4: No el faig servir.
0: Què utilitzes tu, Mari?
4: Me direis que soy una pija, però l'azafrán, però una mica només.
0: Clar, hi ha gent que si no se li fica el colorant a la paella, per amb ells no té el mateix sabor.
1: Home, però el que dèiem, el colorant al final és només a nivell estètic, no? Que dona color.
0: Bueno, però també hem dit que la gent relaciona psicològicament els colors amb el sabor.
1: Cagum Déu, com ens enganyen, eh? Ens enganyen.
4: Dis lo d'enganyifa.
1: Enganyifa!
0: Tradicionalment s'ha donat el color pues, amb el safrà, com diu la Mari, o un bon sofregit amb el pebre vermell, el pimenton paprika de tota la vida, però alguns colorants de paella contenen colorants artificials com el S2. Els colorants S2, 110, 122, 129 i 124 han de portar la menció per llei de pot produir efectes adversos sobre l'activitat i l'atenció dels nens.
1: Com?
0: Sí, el que se diria que pot donar hiperactivitat, però ficat més boniquet.
4: Hola, això jo no ho sabia.
1: I escolta, i llavors existeix algun substitut?
0: Com a bon substitut de l'S2 podem utilitzar la cúrcuma, que hem dit abans, per donar el color als panets, doncs també es pot ficar la paella, l'arròs, per donar un color groc taronjós. Però no sempre hi ha alternatives als colors artificials o no de tan bones. Per exemple, és molt difícil trobar un color blau a la naturalesa. Hi ha un blau natural que s'extreu de la espirulina, una alga, però no és gaire blau i a més és poc resistent a segones quines condicions.
1: Això de l'espirulina ara a mi em ve al cap i amb el color que se m'acut és més verdós, negre, no?
0: Correcte, sí, és un turquesa, depèn de la concentració.
1: Bueno, la turquesa, sí.
4: Déu-n'hi-do. I les begudes que són blaves, llavors?
0: Pues segurament porten algun colorant artificial que és molt estable pues, a l'àcid que porta les begudes, etc, etc. Jo me'n recordo una vegada que estàvem fent una videotrucada amb tu, Mari.
4: Ai, ui.
1: Bueno, què passó, què passó?
0: Que estaves menjant unes patates.
1: És veritat. Les patates aquelles.
4: Vam fer una videotrucada un dia i jo estava molt feliç menjant-me unes patates que m'havia comprat perquè ho vaig veure per internet i clar, les vull provar, no? Llavors me'n vaig anar a comprar-les i estava molt feliç menjant les patates, però eren de color blau. I l'Eloi a la videotrucada em va dir: "Ai, Mari, saps què? Que aquestes patates porten un colorant derivat del petroli." I jo: "Me cago en Déu, pues no em vaig menjar més, me va donar mal rotllo i no em vaig menjar més." Dic: "No vull menjar petroli."
1: Bueno, com bé molts haureu vist ja el vídeo del nostre Instagram, doncs evidentment el tecnòleg d'aliments pues, no pare mai de donar-nos aquest tipus d'informació quan ens veu menjant alguna cosa. Llavors, pues, clar, ens trauma, com diu la Mari.
0: Però bueno, hem de saber que tot és segur i que no... O sigui, encara que sigui derivat del petroli o així, o fet en un laboratori, no, mai la dosi supera lo legal establert i que no és perillós, val? Llavors, igual que aquesta anècdota, pues volia donar altres dades curioses sobre els colorants, vale? Com tot, per sort, està regulat, no tots els productes poden tenir colorants. Seguint amb el reglament 1333 de 2008, aliments com les aigües embotellades, les carns sense elaborar o els ous no poden contenir colorants.
4: Home, clar, els ous ho puc entendre, que no vols un ou de color lila.
0: Com a anècdota, una vegada jo vaig fer una truita de color verd blavós. Perquè no sé per què volia provar d'afegir colorant blau a la truita.
4: I què? La gent s'ho va menjar?
0: Feia una angúnia que flipes.
4: I tu també t'ho vas menjar?
0: Jo vaig menjar, al final tenia gust a truita normal i
1: bueno,
0: corrent.
1: Bueno, clar, però perquè ell sabia d'on venia i com sabia fer.
4: Jo me fico una truita blava i no la menjo.
1: Home, sí, a mi si me la posen al plat és en plan, a veure, què has fotut aquí?
0: Sabor de mar.
4: Sí, espirulina.
1: Sí, una truita de mar, exacte.
0: Vale, no es poden utilitzar els colorants per enganyar el consumidor.
1: Mentira.
0: Per exemple, no pots afegir un color verd per fer creure a un consumidor que l'hamburguesa conté verdures, vale? Seria la lògica darrere. Els colorants alimentaris estan regulats i poden tenir limitacions per a no arribar a l'IDA, que és la ingesta diària admissible. Els que tenen denominació quantum satis són aquells que són molt segurs i que no necessiten una quantitat màxima.
1: Pots posar un exemple d'això de denominació quantum satis?
0: Sí, com hem dit abans, els colorants estan classificats de diferents maneres i una d'elles és per la seva limitació a l'hora d'afegir-lo. Llavors, bueno, hauria de revisar el llistat, però n'hi ha uns quants que es poden afegir tu la quantitat que vulguis perquè no poden fer mal al consumidor. Després, els pigments naturals poden ser d'origen animal, mineral o vegetal, així que s'ha de vigilar en cas de produir un aliment vegetarià, kosher, vegà o halal, pues a l'hora de triar els colorants o a l'hora de comprar un producte. Un mateix colorant pot ser natural o artificial. El mateix pigment es pot obtenir d'una font d'origen natural o pot ser creat artificialment mitjançant la síntesi en un laboratori. Un exemple és el carotè, el qual es pot obtenir naturalment d'un aliment d'origen vegetal, com pot ser el pebrot, o es pot sintetitzar de manera artificial. Llavors, els colorants poden arribar a ser útils per evitar malbaratament d'aliments també, ja que, com diu la Comissió Europea, algunes investigacions apunten a utilitzar restes de menjar per elaborar colorants sostenibles.
1: Així que existeixen alternatives com els aliments colorants i els colorants naturals, però s'ha d'estudiar cas a cas.
0: Exacte.
2: Recordem als nostres oients que ens poden enviar els seus dubtes o consultes a través d'Instagram @alertaalimentaria amb dues as i també a TikTok amb el mateix usuari. I d'altra banda també ens trobareu a X com @alimentariapod amb els vostres dubtes sobre aliments i els intentarem solucionar aquí
3: al consultori.
1: Consulta 1. De quina manera és millor descongelar una carn?
0: Doncs la descongelació ideal és lenta i a temperatures de refrigeració. És recomanable treure el menjar del congelador amb una antelació de 12 hores i deixar-lo a la nevera sobre un plat o safata que recolleixi el líquid que es generi. Per descongelar-lo més ràpid podem trencar els blocs que s'hagin format de gel o ajudar-nos del microones. És important cuinar bé els productes, ja que la cocció eliminarà les bactèries o les reduirà fins a un nivell acceptable. Recordem que el fred no mata les bactèries, tan sols les adorm.
4: Consulta 2. Són tan bons com diuen els edulcorants?
0: Ui, aquesta és...
1: Interessant, interessant. Ja tinc ganes de sentir-te. A veure.
0: Pues depèn. La resposta és depèn, com moltes coses. Entenem que quan parlem d'edulcorants, parlem dels edulcorants intensius, és a dir, substàncies que amb molt poca quantitat donen un sabor dolç molt intens. Aquestes poden ser, per exemple, la sucralosa o la sacarina. Si parlem de sabor, cap dels edulcorants tenen un sabor igual. Alguns, com la sacarina, tenen un regust metàl·lic i altres, com l'estèvia, tenen un sabor una mica més pues, herbaci, a regalèsia. Si ens referim a la seguretat del producte, podem dir que a dia d'avui són productes segurs i que si es comercialitza és que al seu darrere s'han fet molts estudis i que les dosis que ingerim no suposen un risc elevat.
1: Perquè aquí entra un bon tecnòleg d'aliments,
0: bueno,
1: que ho controli.
0: Pot haver-hi molta gent darrere, pot haver-hi químics, farmacèutics... molta gent treballa darrere d'això. I per últim, en quant de si són útils per fer règim o pèrdua de pes, doncs les coses no estan tan clares. Són un bon substitut pel sucre, ja que no aporten calories, però sí és cert que quan fan que t'acostumis a necessitar aquest sabor dolç intens i pot conduir a consumir més sucres en un futur. I no res, amb això ja estem arribant cap al final de l'episodi.
1: Ja, me cande.
4: Jo, sobre la consulta 1, llavors si ho faig bé quan descongelo un pollastre, el deixo fora i després el cuino perquè no passe per la nevera. La veritat, t'he dit.
0: Jo deixar-lo fora t'arrisques a que el pollastre passi de la temperatura ideal. Una carn de pollastre no ha de superar els 4 graus. Vale, perquè a partir dels 4 graus afavoreixes el creixement de salmonella.
4: Oh! Ah, vale, pues la cago, llavors, no? L'he cagat, no?
0: Bueno, o potser no, perquè potser no arriba a passar. Però clar, tu a casa no tens la manera de saber-ho segur.
4: Ah, pues això ho faig sempre, eh?
1: Pues al loro.
0: Llavors la nevera, que normalment està entre 4 i 6 graus, pues fa que la descongelació sigui molt més lenta i que és més possible de que no passi la temperatura. Perquè a partir de 6 graus, salmonella comença a produir toxines.
1: Déu meu, per cert, jo pensava que la...
0: Bueno, a reproduir-se i tal.
1: Sí, jo pensava que la salmonella només se podia agafar
4: amb els ous.
0: No, salmonella es troba al tracte intestinal de la gallina, vale? Llavors, la gallina, el que és l'ovari de la gallina, l'aparell reproductor, acaba a la cloaca, que és també com l'anus de la gallina. Llavors, els ous passen pel mateix lloc per on passa la femta.
4: Ui, llavors, bueno, clar. Sí.
0: La superfície...
4: Sí.
0: De l'ou és on es troba la salmonella per aquesta raó, però de la mateixa manera al sacrificar la gallina o el pollastre la salmonella aquesta pot entrar en contacte amb la carn de pollastre.
1: Claro. Té lògica.
4: Interessant.
0: Voleu donar resposta a la pregunta d'avui?
1: Vinga, va, sí, que després d'aquella llista tan llarga de components... Sí, home, tenen recordes? Perquè jo no, eh?
4: Bueno, no gaire.
1: Vale, a veure, després de llegir tants components, també que ho ha fet la nostra companya, la Mari, de quin aliment parlem? A, quelcom molt processat, per exemple, un batut o un refresc. B, alguna cosa molt natural, com una poma o una pera. I C, un suplement per esportistes.
4: Està claríssim.
1: Sí, claro.
4: Està molt clar.
1: Sí.
4: Però mira, un suplement per esportistes.
1: Jo...
4: Com a mínim.
1: No, jo molt processat. Tantes coses, no pot ser.
4: No? I què dius que és?
0: La resposta és...
1: Ai.
0: La B.
1: Vinga, ja.
0: És... llistat de components d'una poma.
4: Al igual.
1: Vinga, va. Enganyifa, ja m'estàs prenent el pèl.
4: Al igual.
0: Vale, com tots sabem, les pomes no porten etiquetat, o almenys no un etiquetat d'ingredients, perquè tots els aliments que estan composats de tan sols un ingredient són exempts de portar llistat d'ingredients, ¿vale? No estan obligats a portar un llistat. Per exemple, un bistec no fa falta ficar ingredients, carne de vacuno, perquè sabem, pues, això, que és només un sol ingredient. Però aquest llistat d'ingredients és molt útil a l'hora de baixar una mica la quimifòbia. La quimifòbia és la por de la gent o la reticència a utilitzar additius o menjar coses que porten additius. I és una manera de veure de que coses tan naturals com una poma ja porten naturalment, pues, àcid cítric, àcid linolènic, etc, etc, un munt de coses que també trobaries amb una cosa potser processada.
1: Llavors aquí deixa'm fer-te una pregunta, perquè clar, llavors els químics que se fan servir al camp per fer la fruita, els arbres i tal, pot arribar a afectar, alterar l'aliment?
0: És clar que sí. Tots els fitosanitaris, que és això el que s'utilitza a l'hora del camp, tots s'afegeixen per una raó, eh? Normalment tenen una raó d'afegir-se al de ser-hi, però també està regulat la quantitat que ha d'arribar al supermercat. Tu no pots arribar a consumir una dosi elevada d'un component d'aquestos. Llavors, com està tan regulat, no te dones compte al final al mercat de què porta o no porta. És molt difícil saber-ho a nivell consumidor.
1: Sí, a nivell de sabor i tot això, entenc que també, però sempre és recomanable llavors rentar la fruita i la verdura abans de consumir.
0: Correcte. Jo sempre recomano, de fet, netejar totes les verdures, a no ser que ja et fiqui a la bossa que ja està llest pel consum, com per exemple les amanides preparades o alguns productes ja tallats. Tenim alguna pregunta oberta pels oients?
4: Pregunta oberta als oients, perquè sempre en tenim, si no, què faríem? No, res. Per què creieu que el sucs de pinya és blau?
1: Wow!
4: Això sí, ho he preguntat a l'Instagram, però no sé si ho han encertat, eh?
1: No ho sé, no ho sé. Quines respostes havien posat? Espera, mira,
4: veure,
1: jo tinc,
4: vinga,
1: aquí.
4: Va.
1: Mira, per despistar i que realment se l'acabin menjant. Un altre diu, perquè no quedava d'un altre color. Bueno, pot ser. Vull dir, al final, perquè llavors l'altre diu perquè el groc ja estava agafat per un altre sabor. Sí, pot ser.
4: Clar.
1: I perquè el verd i el groc ja estaven utilitzats.
0: Bueno, la gent està bastant d'acord, no? Veiem que els oients tenen una opinió.
1: Sí, a veure, dona'ns resposta, o sigui, va per aquí la cosa?
0: Jo crec que s'hi apropen. A veure, els sugus n'hi ha molts sabors, fins i tot sabors que jo no he provat mai.
1: Llimona, taronja, maduixa...
4: Taronja, ho has dit?
1: Sí.
4: Llimona... El verd, què era?
0: Els que us queden és pinya i cirera. Aquests són els típics.
1: Wow.
0: Però també n'hi ha de préssec, de menta, d'albercoc i tutti-frutti i raïm.
1: Ostres, jo no sé si n'he arribat a provar tants, de sucs.
4: Jo no els he vist mai, aquests gustos, eh?
0: Depèn una mica del país de venta.
1: Ah, amigo.
0: I de colors n'hi ha groc, taronja, vermell fosc, vermell, verd fosc, taronja clar, rosa, sí, violeta, vermell i blau.
4: Els hem provat tots.
1: Sí, exacte. Els hem de provar
4: tots.
1: I els hem de veure.
0: Bueno,
4: si no lo veo, no lo creo.
0: Pues els tastarem.
1: Sí, però i la resposta llavors és?
0: Que ens ho diguin ells, sí. I...
4: No ens deixin,
1: sí,
4: així.
1: Home.
0: El proper episodi
4: no,
0: ho diem.
4: No se val. Vinga, llifa.
0: Recordeu, sobretot...

0: obrint esperances. Som aquí, buscant les paraules exactes per dir-te, però trobant emocions indescriptibles. Som aquí, i ets tu qui ens hi ha portat, el teu esforç, paciència i solidaritat infinites. Mai deixarem de donar-te les gràcies.
1: Gràcies.
2: Gràcies.
1: Gràcies.
2: Gràcies.
3: Moltes gràcies.
1: Gràcies.
4: Gràcies.
5: Gràcies.
2: Gràcies.
1: Moltes gràcies. Gràcies.
2: Gràcies.
4: Gràcies.
5: Gràcies.
1: Gràcies.
2: Gràcies.
3: Moltes gràcies.
6: Radio Vila Sacra, sencillamente.

0: Ei, Associació Reemplant Flimfla. Ho entens ja?
1: Doncs això i així de clar.
2: Bona nit.

0: Si tu no cuides el que arriba al teu cervell i tot et serveix, altres ho faran per tu. Hola, Sílvia.
1: Què passa aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.

0: notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els hotels catalans han registrat un rècord de viatgers aquest juliol. Gairebé 2,7 milions de persones s'hi van allotjar, un 3,1% més que el mateix mes de l'any passat, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística. Es tracta de la xifra més alta de viatgers en hotels catalans en un mes de juliol des que hi ha registres. El creixement es deu sobretot al turisme estranger, que ha augmentat en un 4%. El turisme intern també ha crescut, però això sí, de manera més moderada, amb un increment de 1,3%. De fet, és el segon any consecutiu que s'assoleixen xifres rècord durant el mes de juliol. L'any passat, els hotels catalans van registrar 2,6 milions de visitants. Els hotels de les comarques de Barcelona i Girona han registrat un augment de viatgers al juliol del 5% i de prop d'un 4% respectivament. En canvi, les de Lleida ha caigut un 9% i les de Tarragona un 1%. Pel que fa als punts turístics, Barcelona és el destí més per pernoctacions registrades, seguida de Madrid i Calvià. En el cas de la capital catalana, augmenta el nombre de viatgers, sobretot pel que fa als turistes estrangers. Durant el juliol, com dèiem, s'hi han allotjat 200.000 turistes més que Madrid. En canvi, els viatgers amb nacionalitat espanyola prefereixen Madrid davant de Barcelona i Sevilla. El preu mitjà d'una nit hotel a Catalunya són 150 euros, un 6% més car que l'estiu passat. Es disparen especialment els preus a la demarcació de Girona, on s'encareixen un 13%.
2: A Ràdio Vila-sacra, cerquem i ens preocupem de la notícia que ens cal saber.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: I pau mental.
5: Amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.

0: I parlant d'emocions.
1: 90.
2: Els oficis del llibre. Un programa per explicar quantes mans, quantes veus i quanta gent és necessària per tenir a casa els llibres com a companys.
3: Els oficis del llibre és un racó per llegir, és un racó per agafar idees, és un racó per tenir una mica més de consciència, si cap, d'allò que trobarem quan anem a la llibreria de proximitat, a la nostra llibreria de confiança o, si voleu, a la biblioteca. De llibres en trobarem de tots els estils, de tots els formats i per a totes les edats. Això ho heu anat comprovant al llarg de tots aquests anys d'existència dels oficis del llibre. Avui volem fixar el focus amb una vessant ben concreta com és el del llibre d'història. No tant el manual, sinó el llibre d'investigació històrica. I agafem d'excusa per emprendre aquest tema la publicació de la Guerra Civil a l'escala 1936-1939, Revolució i Contrarrevolució, fruit del treball elaborat per Rafael Bruguera i Batalla, que tenim avui amb nosaltres. Rafael, sigues molt benvingut a la ràdio, què tal?
4: Moltes gràcies, bé, molt bé, ben trobat.
3: De Rafael Bruguera en podríem parlar com a mestre, aquesta és de fet la seva professió. En podríem parlar com a polític, aquesta ha estat la seva ocupació en bona part de la seva vida. Però la seva passió, no sé si dic bé, és la història. I la investigació històrica, sobretot de l'època contemporània i sobretot d'una dècada ben concreta com seria els anys 30 del segle passat, amb la Guerra Civil Espanyola com a focus d'atenció. Diferents treballs ha elaborat d'aquell temps, com ara el treball dedicat a moda biogràfica Joan Ballesta i Calafat, un escalenc últim alcalde de la Girona Republicana, seria un cas, de 2000, publicat el 2008, l'escalencs assassinats durant la Guerra Civil de 2009, un altre personalitzat amb Antoni Puig Antonet, barber, àcrata i savi, a través del qual es fa el perfil de l'anarquisme i la Guerra Civil a l'escala, publicat el 2010, o bé els sis generacions de mestres d'Aixa o el Jaume Pellicer i Lleonàrquicus, el tràgic exili d'un republicà. Ho heu vist amb aquests títols, diferents aspectes que giren o es focalitzen molt en una mateixa època. D'entrada, Rafael, anys 30, Guerra Civil, d'on neix aquesta passió per aquesta època?
4: Neix de dos coses molt concretes. Una primera, el llibre Soldados de Salamina, d'en Javier Cercas, que me'l vaig empassar amb no sé quantes horetes, però poques hores. I l'altra, que el meu avi havia patit consell de guerra en acabar la Guerra Civil, va ser empresonat, jutjat, i va estar 5 anys i mig en presons catalanes, i sempre m'havia quedat aquella cosa de no ser capaç de preguntar-li perquè allò no li vares preguntar, perquè no el vares fer parlar. La veritat és que era molt difícil, perquè la meva àvia, la que veia que es començava alguna conversa així molt polititzada, diguem-ho així, o política, doncs es posava histèrica i no ho permetia, cosa que també va passar a la majoria de casos. Però sí, aquell allò, com va passar, quan el varen detenir, qui el va denunciar, si era veritat o no les acusacions que hi havia sobre ell, etc. Bueno, i a partir d'aquí doncs vaig anar estirant del fil, i a mesura del que em permetia la feina doncs vaig començar a treballar aspectes històrics i vaig començar a fer articles i publicar alguns llibres.
3: Estic segur que tractar temes tan propers en la història, malgrat estiguem parlant de 80-90 anys, encara és una època prou propera perquè hi ha memòria viva, com això que explicaves de l'àvia. No, d'això no en parlem, això sisplau, no en parlem, no fos cas que hi tornéssim i tal. Segur que costa també desprendre's d'aquesta visió tan subjectiva, tan propera, per agafar una perspectiva amb prou anàlisi per intentar fer un treball prou científic o prou d'investigació.
4: La historiografia el que pretén, o almenys el que jo pretenc, és això, ser el màxim d'objectiu possible. Evidentment que en els llibres no amago la meva opinió al respecte. Que hi havia un govern legítim de la República, amb més o menys errors, més o menys encert, i que hi va haver un cop d'estat, i que es va, doncs, hi va haver un aixecament militar contra un govern legítim, no? I per tant, a partir d'aquí, doncs, en fi, hi ha totes unes derivades. Però més enllà d'això, els fets són els fets, i a l'escala, però a nivell de Catalunya, com que la Guerra Civil hi va arribar molt tard, ja ha entrat molt entrat l'any 38, doncs és veritat que amb anterioritat hi va haver problemes, hi va haver conflictivitat, i hi varen haver també represàlies contra persones de dretes, diguem-ne, no? Per tant, els fets són els fets. Jo el que intento, doncs, és ser el més objectiu possible. Una petita anècdota: una vegada em vaig trobar pel carrer amb una persona del meu poble, i em diu: ostres, Rafael, et felicito. Jo dic: sí, gràcies, i per què? Diu: no, diu, perquè és clar, diu, tractar aquest tema com el tractes no és gens fàcil, i a més tu, que ets un personatge públic i per tant marcat políticament, doncs està molt bé, perquè ets molt objectiu i tal. No es tracta de ser objectiu, simplement es tracta de no amagar les coses i explicar-les des d'un punt de vista el més objectiu possible.
3: En aquest programa toquem tots els pals, ho dèiem a l'entrada, i no és habitual fer entrevistes a llibres tan locals, tan concentrats en una població, en aquest cas a l'Escala, però no ens n'amaguem tampoc. Aquesta entrevista, aquest programa s'elabora des de Ràdio L'Escala, i per tant les fonts o les publicacions locals són les que tenim més a mà. Això no treu que un llibre com aquest pot servir per reflexionar del que deia al principi, el llibre com a suport per fixar la història, i si és la història contemporània, encara més, en la mesura que hi ha unes fonts que encara en podem veure, encara podem treure'n informació i deixar-la fixada en el suport, en el suport llibre.
4: Sí, efectivament, els anys 30, el període de la República, i com s'hi arriba, i la Guerra Civil i la repressió que posterior, estan estudiades, molt estudiades, i des de fa molts anys a nivell general. Però en canvi, aquesta feina més local, més de proximitat, no s'ha fet tant, precisament, potser per el que jo comentava, el que comentàvem abans, no? Però és cert que des de fa uns anys, doncs, han sorgit a nivell arreu de Catalunya, doncs, grups de recerca, grups d'investigació, de recerca històrica, de recerca de la veritat, etc., que han baixat el nivell comarcal, a nivell provincial i a nivell local, doncs, aquests temes durant molts i molts anys tabús, no? Jo crec que la història també és la microhistòria, explicar els fets des del lloc on passen, no? I en aquest sentit em sembla que aquests historiadors com jo, que no en sóc, però en faig, diguem-ne, i historiadors i escriptors, doncs, que tracten

0: arreu del país.
1: Del treball per arribar a publicar aquest llibre, què en destacaries o què t'ha sobtat més a l'hora de gratar arxius, recuperar memòria viva encara, on t'has sentit més frapat o més sorprès de la recollida del material necessari per elaborar-lo?
0: Afortunadament, des de fa ja temps i cada vegada més, doncs els arxius estan més digitalitzats i per tant la recerca als arxius no ha de ser necessàriament presencial, sinó
1: d'allò que s'ha conservat, perquè deien també abans de començar l'entrevista, no? Dius, bé, allò que es va conservar ara és molt més accessible, però malauradament es va destruir molta informació.
0: Sí, per exemple, hi ha municipis en els que trobes totes les actes dels ajuntaments dels anys 30, inclosa la Guerra Civil, i en canvi n'hi ha d'altres, com és el cas nostre, el cas de l'Escala i d'altres, que la documentació es va perdre, es va cremar, va desaparèixer, i no n'hi ha, no? O n'hi ha molt poca, no? Per tant, clar, les fonts són diverses, i a vegades doncs quedes una mica frustrat quan veus que intentes tirar un fil i el fil s'ha acabat, no? S'ha acabat. Però malgrat això, la feina aquesta de recerca, em preguntaves què em va frapar, què m'ha frapat més. Clar, jo he escrit diversos articles i també diversos llibres relacionats amb la Guerra Civil. En un explicava una part, l'anarquisme, l'altra l'exili, amb els escalencs que varen als camps nazis, o els escalencs que varen morir assassinats per un bando i per l'altre durant la Guerra Civil, etc. No? Però no hi havia una visió de conjunt, i és el que he intentat fer en aquest llibre, en el qual hi ha fonamentalment, jo diria que hi ha dues grans novetats. Una, el paper que va jugar l'Escala en el seu moment en la política de defensa del litoral costaner, del litoral gironí i català. I dos, el que se n'anomena la batalla del Montgrí, que és allò, dos, tres dies abans de l'ocupació de les tropes franquistes de l'Escala, que va ser el 8 de febrer del 39, i que varen ser tropes italianes, el comando Freccia Azzurra, les fletxes blaves, doncs trobar la documentació, trobar l'informe dels militars, del cap dels militars italians, escrit en italià, per tant es va haver de transcriure, que explica, bueno, totes les operacions de l'ocupació que comencen malgrat de mar el desembre, primers de desembre del 38, fins el 8-9 de febrer, que acaben amb l'ocupació fins a Castelló d'Empúries, per tant l'Escala, Castelló d'Empúries, Figueres, no? Potser són els dos elements més novedosos que hi ha en el llibre respecte d'altres articles o altres llibres que havia escrit més o menys sobre la matèria. Hi ha més coses, no? Però jo ressaltaria aquestes dues. I tercer, que he estudiat amb una mica més de profunditat, la repressió. La repressió post-ocupació.
1: Els periodistes a vegades ens fixem molt en l'anècdota o en el detall, en aquella cosa concreta d'aquell dia, i som uns amants de les dades també, o dates en aquest cas, i una data significativa a la història de la Guerra Civil a l'Escala va ser evidentment el 23 de gener de 1939, ja en la recta final, aquell nefast i tràgic bombardeig de l'aviació italiana, que en el seu moment, en un article publicat als fulls d'història local, Rafel, vas batejar amb maleïda tramuntana.
0: Sí.
1: Recuperes i refàs el fil cronològic d'aquell bombardeig que inicialment no hauria d'haver estat a l'Escala, però que va causar un bon grapat de víctimes en el nucli urbà.
0: Sí, aquell dia els avions italians, quatre en conjunt, varen sortir de Mallorca en direcció a la costa catalana amb l'ordre de bombardejar Port de la Selva. l'arribar al cap Formentor, un dels avions italians va caure al mar, i els altres tres varen continuar. Quan varen arribar a la costa es varen adonar de que començava a bufar la tramuntana, i quan varen arribar al cap de Creus varen haver de recular. En aquella època els avions no podien aterrar amb les

0: bombes, diguem-ne, a la panxa. I aleshores varen rebre ordres de bombardejar el port de l'Escala, que era bombardejar el poble, perquè el port estava
1: a dintre, en ple nucli.
0: A dintre el poble, no? I això és el que va passar aquest nefast dia 23 de gener. Cal tenir en compte que la Guerra Civil Espanyola és la primera vegada a la història mundial que hi ha bombardeig a la població civil d'una manera indiscriminada. És la primera vegada, no? I bé, va causar 15 morts, i per tant sí, efectivament és una de les dates històriques més tràgiques del nostre poble.
1: Això pel que fa a dates, però en Rafael, amb tota aquella corruella de llibres que hem citat a l'inici i recollint dates com aquesta del 23 de gener del 39, aconsegueix construir el llibre segurament més global, més ampli de l'experiència de la Guerra Civil a l'Escala, amb una estructura prou clara des dels antecedents, els anys previs i convulsos a la proclamació de la República, els diferents estadis bàsics de la República, de la Segona República Espanyola, el desenvolupament de la Guerra Civil, i especialment també centra molt el focus en la repressió posterior, perquè la Guerra Civil sovint l'analitzem a través d'aquests 3 anys, 36-39, però va tenir unes conseqüències que es van allargar molt més enllà. En fa una lectura molt local, però extrapolable a tants i tants altres pobles. I segur que això pot ser una eina també d'estudi per a millorar o construir la història més global d'aquella guerra. En Rafael, a l'hora de conèixer la Guerra Civil, quins són els seus autors de referència? Qui ha llegit, qui creu que la toca més i per quins aspectes? De Paul Preston, Mayan Gibson, etc, no sé cap on bueno, va, quins són els seus referents.
0: Sí, hi ha grans autors, evidentment els que ha citat, però Joan Peñarroya, n'hi ha molts d'altres, no? Que era això que jo comentava abans, que des del punt de vista global, general, hi ha estudis molt, molt importants, no? I que serveixen per contextualitzar, i quan fas història més local, diguem-ne, els has de tenir en compte per contextualitzar, no? Uh-huh. Però jo sóc molt autodidacte en aquest sentit, no? I evidentment que t'informes, no? Per exemple, clar, jo el llibre el començo bàsicament explicant l'arrelament de l'anarquisme i del republicanisme a l'Escala a partir de primers del segle XX, i analitzo doncs les composicions dels ajuntaments, els resultats electorals, i això per fer-ho has d'anar a fonts més genèriques, que són els que han estudiat en profunditat doncs els resultats de les eleccions en els municipis de Catalunya durant els anys 30, per exemple, durant la República i els anys anteriors. Per tant, sí, hi ha autors que són referents, però al final els que no som historiadors, diguem-ne, amb el carnet d'historiador, sinó que l'usurpem una mica i ho fem per afició, doncs som molt autodidactes, i jo crec que en sóc un d'ells.
1: Uh-huh. En definitiva, aquesta entrevista l'estem fent des dels Oficis del Llibre, un programa on, a banda de proposar-vos lectures avui en el món de la investigació històrica i estirant el fil d'un projecte local emmarcat a l'Escala, com la Guerra Civil a l'Escala de Rafael Bruguera, doncs també ens agrada, en els últims compassos d'entrevista, veure una mica humanament o literàriament com són els nostres entrevistats. I jo solo una de les preguntes habituals és, Rafael, com et defineixes o et definiries com a lector?
0: No sóc un lector, un gran lector de novel·la, de ficció. Llegeixo molta cosa històrica, suposo que al llarg de l'entrevista s'ha entès el perquè, no? I per tant els meus llibres són fonamentalment o bàsicament, encara que no només, però bàsicament llibres sobre d'història, no?
1: Ens en destacaries dos? Vull dir, un que et va introduir o que t'ha marcat especialment per aquesta passió històrica, un dels orígens, i un altre de ben recent que recordis perquè és el que acabes de llegir o perquè és el que t'ha ajudat més, o dues lectures.
0: Per exemple, a mi em va... L'he llegit més de... Bueno, el vaig llegir fa anys i després l'he rellegit parcialment, diguem-ne, és la biografia de Tarradellas, que és una biografia molt interessant, no? I en bona part és un protagonista dels anys, molt protagonista dels anys que jo tracto en el llibre de la Guerra Civil, però també després. Per tant, és l'enllaç entre la república, la legitimitat de la república i la legitimitat de posterior a la dictadura franquista, no? Aquest en podria ser un. I de més recent, no sabria quin dir-te, però... Els soldats de Salamina, però ja fa uns quants anys... No sabria dir-te'n ara mateix, no se me n'acudeix cap.
1: Però bé, ja n'han sortit dos, aquest de la biografia de Tarradellas i Soldados de Salamina, que amb dues vessants ben diferents,
0: sí, sí,
1: marquen una mica el perfil lector de Rafael Bruguera. Rafael, hauríem d'anar-ho deixant aquí, només a moda d'invitació, per als oients de l'Escala. Estic segur que qui més qui menys en té coneixement de la Guerra Civil a l'Escala, però per aquells que poden pensar ui avui ens han posat aquí una entrevista molt local, molt acotada a l'Escala, i no ens hem cansat de reiterar en diferents moments de l'entrevista, home, aquí es troben pistes que poden ser aplicables, sí, a qualsevol població, sí. Com el recomanaries, o com el recomanes aquest llibre quan ets fora de l'Escala?
0: Doncs mira, de la mateixa manera que quan surt el llibre sobre la Guerra Civil a Castelló d'Empúries, doncs el llegeixo, o quan surt el llibre del bombardeig de Roses del 30 d'agost, perdó, del 30 d'octubre del 36, el llegeixo, o quan m'arriba a les mans un llibre sobre algun aspecte de la Guerra Civil en un municipi tarragonès, procuro comprar-lo i llegir-lo, doncs per la mateixa raó em sembla que les persones interessades en aquesta època, l'època prèvia, però de l'època de la República, la Guerra Civil, l'exili, la repressió, etc., jo crec, espero, m'agradaria pensar que aquest llibre sobre l'Escala, no només, que també és, evidentment i bàsicament és un llibre sobre l'Escala, però que a través de la seva lectura en treus també conclusions més globals, no?
1: Rafael, ha estat un plaer tenir-te amb nosaltres aquí a la ràdio. L'Escala realment és afortunada de tenir escriptors i historiadors, encara que no portin el carnet posat d'historiador, que fixin i que ens ajudin a entendre la història del nostre entorn. Moltes gràcies, fins la propera.
0: A tu, Abel, gràcies.
2: Els oficis del llibre t'ofereix una estona per a compartir el plaer de llegir i un moment per a recomanar lectures per a tothom.
1: Després de l'entrevista seguim amb el cicle de diccionaris que vam estrenar fa ben poques setmanes. Avui la Judit Cobenya Guàrdia ens acosta a la col·lecció de diccionaris Josep Rovira i Puig. 1637 a 1939. Ho trobarem al Museu Arxiu de Santa Maria de Mataró. Judit, benvinguda als oficis. Què tal?
3: Hola, què tal? Molt bé. Mira, avui us porto una col·lecció. Us recordeu que havíem parlat de bibliòfils, eh?
1: Caram,
3: aquella
1: que sí.
3: Gent que estaven pirats d'alguna manera i que els hi agradava col·leccionar llibres de tota mena, doncs en Josep Rovira i Puig n'era un d'aquests i va fer un regal molt, molt valuós al Museu Arxiu de Santa Maria de Mataró. Va donar tota la seva col·lecció de llibres de filologia catalana, perquè era la seva dèria, i són llibres que van des del segle XIV al segle XX. I dins d'aquesta col·lecció el que hi ha és una gran quantitat de diccionaris, vocabularis i llibres per ensenyar català, llatí, castellà, francès. En Joan Solà em va fer un article d'on he extret tota la informació que us donaré ara, però de debò, entreu-hi i bussegeu-hi. Si passeu un dia per Mataró amb temps i ganes, doncs mira, si voleu aneu i demaneu-ne algun, perquè tots aquests diccionaris antics són molt divertits de fullejar, són molt interessants i sobretot ens recorden que la nostra és una llengua viva, que anem creant noves paraules, però que hi ha sempre algú que les va recollint i fixant. Els diccionaris serveixen per això. I dels diccionaris interessants que trobem en aquesta col·lecció, doncs tenim del segle XVII, el de Joan la Cavalleria i Dulac, un que és un diccionari català-llatí, el Gazophylacium Catalano-Latinum. Això va ser editat el 1696, estem parlant de fa...
1: Abans d'ahir.
3: Tres dies? Quants segles? I després hi ha un diccionari frasari extensíssim, és un... No eren només paraules, no?, sinó que també hi havia allò, dites i frases fetes. D'en Pere la Cavalleria, que potser era germà de la cavalleria anterior, hi ha el Diccionario Castellano, Diccionaire François, no français, Diccionari Català. Per tant, trilingüe. I va ser editat el 1641. Al segle XVIII hi va haver-hi no gaire activitat. I bé, aquí trobem, doncs mira, d'una obra d'un valencià, en Carles Ros, que va fer el Breve Diccionario Valenciano-Castellano i Diccionario Valenciano-Castellano el 1764, del 1739 al 1764. I trobem també el Diccionario Valenciano-Castellano de Manuel Joaquín Sanelo a Castellà de la Plana. I al segle XX ja en tenim molts. Molts. Tot i les dictadures que ens van prohibir la llengua, doncs mira, hi havia gent que es dedicava a recollir i a mantenir tot aquest llegat. I un dels bonics, el diccionari suplement de tots els diccionaris publicats fins ara de la llengua catalana, que es va fer el 1868, va ser revisat per l'Antoni Costa. Aquest és el primer diccionari modern, fiable, és a dir, molt fiable, i un dels tres més importants d'aquest període. I podríem seguir, perquè hi ha un diccionari fet per l'Eberhard Vogel, que és un diccionari portàtil de les llengües catalana i alemanya, aquells diccionaris de butxaca. Doncs això. Aneu-hi, aneu a Mataró a fullejar. I si no, entreu a la pàgina que us hem deixat, a l'enllaç que us hem posat, i feu un cop d'ull.
1: Judit, doncs va, sempre perles per obrir finestres i per obrir recursos a l'entorn de la llengua, la literatura, en aquest cas, en aquest cicle de diccionaris. Avui hem parlat d'aquesta col·lecció de diccionaris Josep Maria Rovira, Josep Rovira i Puig, 1637 a 1939. Fins la setmana vinent, Judit.
3: Vinga.

0: En el 107 de la FM.
1: Mal de cap, tos, febre, dolor muscular.
2: Avui una mica de tot.
1: Tenim la millor recepta. Vagi al seu centre d'atenció primària.
2: Gràcies pel consell, però avui diumenge està tancat.
1: N'estàs segur? Molts centres obren al cap de setmana i també de nit.
2: El meu centre d'atenció primària tanca els diumenges.
1: El meu no tanca. Potser està a prop de casa seva.
2: O potser no.
1: Però segur que en té un d'obert a prop. Segur. Truqui al telèfon de Sanitat Respon i li diran quin. Informa't al telèfon de Sanitat Respon 902 111 444 del centre d'atenció primària que tens més a prop. Generalitat de Catalunya.

T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. Info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

0: tots som l'Hugo, la Laia, en Jofre, la Júlia, en Joan i en Dylan.
1: Tot seguit escoltarem l'obra Sinfonia del Rioja del gran músic austríac Joseph Haydn. Diuen que aquest músic tenia un gran sentit de l'humor. Va anomenar el rellotge pel seu ritme de tic-tac, tic-tac, i el segon moviment amb el fagot i instruments de corda. Que original! Esperem que la gaudiu tant com nosaltres.

0: Mira, filla, veus aquest mapa? Doncs nosaltres som aquí.
1: I si el món és tan gran, com és que ens coneixen a tot arreu?
2: El govern de la Generalitat té una xarxa de delegacions a l'exterior que representen Catalunya al món. Les delegacions del govern serveixen per enfortir els lligams polítics, econòmics, socials i culturals amb altres països i ajuden a fer que Catalunya sigui coneguda i reconeguda arreu del món.
0: Però, filla meva, on vas amb aquesta motxilla?
1: A mi també m'han vingut ganes d'explicar-me al món.
2: Més informació a exteriors.gencat.cat.

passarel·la celebra el 40è aniversari. Celebració amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Shark i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava. No et perdis la festa. Tota la informació a passarel·la.com.

0: consciència amb creativitat.
1: A la vida li posi bona cara i a casa seva la millor imatge. Mobles Fàbrega. Decorar o canviar el mobiliari de la seva llar és cosa nostra. Mobles Fàbrega li dona tot. Experiència, serietat, professionalitat. A Figueres de tota la vida, Mobles Fàbrega. Visiti'ns al carrer Barceloneta 19 i Cadaqués 15. Telèfon 972 50 43 40. Recordi, Mobles Fàbrega. Els mobles de sempre i per sempre.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La producció dels conreus d'hivern a les zones de secà s'ha desplomat i les previsions tampoc són bones ara pel cereal d'estiu, com el blat de moro. Lleida, Júlia Albacar.
2: Tot i que molts camps ja estan verds amb els brots de panís, les temperatures per sobre de 35 graus aturen el creixement de la planta. Tenint en compte que a la plana de Lleida durant el mes de juliol el termòmetre ha arribat a 35 graus durant 27 dies, és a dir, gairebé tot el mes, tot apunta que el rendiment de panís caurà en picat. Santi Caudevilla és responsable del sector del cereal d'Unió de Pagesos.
3: El blat de moro, a partir de 35 graus, pare de créixer, tanque les estomes, diguéssim, i sobreviu. Quants dies portem per damunt de 35 graus? Moltíssims. Encara si rego, l'aigua, no, la planta no pot tirar en van. No ho han vist encara perquè no han començat a cosechar el blat de moro, però quan arribem serà la bufetada mai vista.
2: Això quan la calor ja ha fet caure el rendiment dels conreus d'hivern, com l'ordi, especialment a les zones de seca.
3: L'entrada d'estiu ha sigut suau, haguéssim pogut portar bé i la collita ha sigut raonable. Què va passar? Que va ser tot el contrari. Va arribar la calor molt de cop, i llavors què va passar? Que ens va migrar el gra i van baixar la collita més de la meitat a moltes zones de secà, i regadiu igual també s'ha notat molt. Una calor que havia d'arribar al mes de... sobre el 8 el 10 de juny, ens va arribar a final de maig.
2: I tot i que el cereal ha pujat de preu, Caudevilla lamenta que no servirà per compensar l'augment de costos derivats de la guerra a l'Orient Mitjà i que han fet disparar el preu del gasoil o dels fertilitzants.
0: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.

Dels 14 anys tu deies que m'estimaves i les proves se n'han vist que te n'ets anat amb altres. Les amigues se n'en burlen perquè jo amb tu he renyit i abans tant que m'estimaves

Enamorada, la meva enamorada no pot ser, si ho fa un quart que l'he deixada al balconet que s'estava pentinant-se.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Roba d'una estrabada una cadena d'or a la Jonquera i, quan el detenen, se l'intenten passar. Els Mossos i la policia local van arrestar l'home per un presumpte delicte de robatori amb violència. Detingut a l'Escala, un home de 23 anys per 7 furts en només 15 dies. El juliol ja havia estat detingut dues vegades més per delictes similars. Us hem comentat alguna vegada que hi ha cervells que no tenen remei, doncs això. Nova alerta per una estafa telefònica a Figueres. Tant Comerç Figueres com l'Ajuntament han advertit que en els últims dies un individu, a qui encara no han identificat, ha trucat a diversos establiments de la ciutat i, fent-se passar per un conegut del seu interlocutor, a qui li ha piratejat els comptes bancaris. No us fieu de ningú. Per telèfon, res de res. Està així el tema ara mateix.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de tres.
2: Ràdio Vilasacra, la de l'Empordà. I punt.
3: Ràdio Vilasacra, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.

sí que sí. Cerquem, observem, seleccionem, mesurem i compartim. A la seva hora, dins el seu bloc corresponem, el més i millor de tot el que genera la comunicació i creativitat. Que sí, que sí! Sense barreges absurdes i sempre d'acord amb un ordre mental adequat. A les millors sensacions per sentir i gaudir més. A què és fàcil d'entendre? Que sí, que sí! Doncs mil gràcies per entendre i llibertat per sentir i gaudir. Sempre, això sí, al teu aire i amb allò que el teu cervell sigui capaç de raonar.

0: Aquesta nit pot ser diferent, pot ser màgica, plena d'encant. És la teva nit i amb la música que més t'agrada.
1: Lo Bailao, la marca de creació d'esdeveniments del grup Wise, t'ofereix aquest espai.

0: sabies que...
1: Els músculs més forts del cos no són els bíceps, amb el qual pots aixecar pes, o els grans quàdriceps de la cara anterior de les cuixes, sinó els masseters, que accionen els maxil·lars i la dentadura perquè puguis mastegar i esmicolar bé els aliments.
0: Mmm, que bo!

0: Arriba l'acústica de Figueres. Del 27 al 30 d'agost, amb Sopa de Cabra, La Fúmiga, Búhos, La Ludwig Band, 31 Fam, Dan Peralbo, Max Navarro, Iseo en Dodo Sound, Malifeta i fins a 30 artistes més. Amb 4 escenaris i 3 zones gastronòmiques. Entrada lliure. Tota la informació a festivalacústica.cat amb la col·laboració d'Estrella Damm.
1: Va anar a Ràdio Vila Sacra, i a Ràdio Vila Sacra.
2: Ràdio Vila Sacra, 107 FM.
3: No d'anuncis, fíjim, dic, cans i cacs. Ràdio Vila Sacra, una tip FM.
4: Ràdio Vila Sacra, sota, endava.
5: Ràdio Vila Sacra, una emissió preferida de la vida musical de tot l'Empordà. Record 107 FM.
6: Ràdio Vila Sacra, 107.0 FM.
7: Music all day, Ràdio Vila Sacra.
8: 107 FM.
9: Aquest estiu té un nom, Marineland Catalunya. Vine a viure la millor experiència familiar de l'estiu amb atraccions aquàtiques,
10: dofins,
9: lleons marins i el nou Adventure Splash.
10: Sis tobogans plens d'emoció.
9: A Palafolls, a les portes de la Costa Brava, i promocions i preus especials per a famílies a Marineland.es.
11: Quan fa que no vas al dentista?
12: Fes d'Instituts Odontològics el teu dentista de confiança i aconsegueix el teu millor somriure.
11: Demana cita ja al 900 131 002 o a ioa.es.

Vine a Empúria Brava. Bars, restaurants, discoteques, comerços, amics, amigues i concerts al costat del mar. Gratuïts. A l'estiu tot és millor a Empúria Brava. Comissió de Festes d'Empúria Brava. Ajuntament de Castelló d'Empúries i Empúria Brava.

0: Moltes vegades cerquem fora el que tenim a dins. I així va el món.
1: Arriba l'estiu i arriba l'Aquabrava.
2: Gaudeix de les atraccions més sensacionals en un entorn paradisíac envoltat de vegetació i molt refrescant.
1: El riu Amazones, les carreres del Doctor Speed o llençant el buit a la cobra.
2: A partir de 16 anys, Aquax Jump.
1: I les zones infantils Pirata i Tropic Island.
2: Aquabrava, a Roses, un oasi de diversió.
3: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà, a Exide Clar.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

0: L'Alt Empordà ofereix un cap de setmana ple de cultura, tradició i activitats per a tota la família, per diferents municipis de la comarca. Poesia, festes populars, espectacles tecnològics, música en directe i animació familiar ompliran les places, passejos i espais públics, convertint-se en una atractiva proposta tant per als residents com per als visitants.
1: Tota la informació al web agendacultural.altempordà.cat.
0: Nombroses opcions per a gaudir de l'estiu.

0: Bé, per aquí no els hi fotem. Com va el Gastropíndoles?
1: Va bé. Ens ho estem passant bé, estem aprenent moltes coses, estem coneixent molts xefs i molts plats i, mira, estem fent com sempre. 107 de la FM.

0: Les faves pertanyen a la família de les papigonàcies, una de les més importants a escala mundial.
1: Joan Múrria.
0: Tant pel nombre d'espècies que la conformen com pel protagonisme que tenen en l'alimentació. La família és cosmopolita. A les terres mediterrànies abunden les mates i els esbursts. A la zona tropical s'hi concentren en formes arbòries. La flor té 5 pètals i la seva disposició recorda una papallona en vol, d'aquí el nom de la família. El fruit característic de la família és el llegum, i molt sovint la llavor en forma allargada és expulsada de forma violenta a les hores més caloroses de l'estiu. Les faves tenen altres característiques. Tenen uns petits nòduls que corresponen a colònies bacterianes simbiòtiques.
2: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
3: I parlant d'emocions.
4: 75.
5: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
6: L'hora de la gent gran. Un espai radiofònic per tu.
7: Per tu.
8: I per tots.
7: Escolta'ns.
8: T'agradarà. Amb molta il·lusió.
6: Amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
9: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.

0: No, no cal que et preocupis per nosaltres. Els de Ràdio Vila-sacra tenim les coses molt i molt clares. Gràcies de totes maneres.
1: L'espai curiós. Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi. Apuja el volum.
2: A l'Empordà, Ràdio Vila-sacra cal sentir. Tothom ho sap, encara que ningú t'ho vulgui dir. És l'emissora més sana tota la setmana. És l'emissora més original, diguin el que diguin altres, és igual. És l'emissora més divertida perquè recull sensacions de tota una vida. Llorenç Ventura des de Figueres.
3: Apunta bé. La ràdio més experimental és a Vila-sacra.
4: Oh, és meva.
5: No, no, és meva.
4: Meva, meva, és meva.
5: No, és meva.
6: A veure, senyora, si us plau, de totes no pot ser.
7: La calaixera més musical.
4: Uau, deixa!

0: Si vols que et coneguin, necessites un altaveu. I aquí el tens.
1: Xarxa local de comunicació.
0: És fàcil, ràpid i accessible per a qualsevol empresa.
1: Xarxa local de comunicació.
2: Empreses que funcionen.
1: Xarxa local.
3: Tots hi som. El Centre de Teràpies Especialitzades en Autisme i Diversitat Funcional, amb serveis residencials d'acció educativa. Atenem a les persones, especialment els infants, adolescents i les seves famílies, en situació de vulnerabilitat. Ens trobaràs al carrer Sant Llàtzer 53 de Figueres i als telèfons 872-985-678 o bé al 640-233-566. Tots hi som.
4: Uau, déu-n'hi-do.
5: Parla. Parla com una barcelonina.
6: Parla com un lleidatà. Vols parlar rosianès? Parla'l.
7: O com una pallaresa.
8: Parla tortosí, ja sigues de Vinalló o de Capredó.
9: Parla com un alicantí.
10: Ralla com un maonès.
11: Xerra com un mallorquí. Xerra.
12: I no deixis de parlar garrotxí.
13: Ni tarragoní.
14: Enrona, gralla, ratlla, xerra, parla. Parla com vulguis, però fes-te escoltar. Passa't a Parlem Telecom i sumem les nostres veus per fer sentir el que volem per casa nostra. Parlem, perquè és la meva.
15: És?
16: Ràdio Vila-sacra.
17: Si us agrada fer rutes a peu o en bicicleta per les comarques gironines, ara teniu una eina web gratuïta que permet personalitzar les sortides per les vies verdes de Girona o la ruta Pirinexus. Pedala o camina en un sol dia o crea les teves etapes amb recomanacions, mapes, serveis. Entra a la web planificador.viesverdes.cat i gaudeix de la natura a cada pas.

que hi ha algú amb qui t'encanta viatjar. Perquè tot ho fa fàcil. Perquè et coneix molt bé. Perquè al seu costat sempre surten els millors plans. Sabem que el lloc és important. Però la companyia ho és tot.

0: Noticias, curiositats, música y sensaciones. A Radio Vila Sacra a pilons.
1: En les coses més senzilles s'hi amaguen les grans sorpreses de la vida.

0: Ciberatacs a entitats del sector públic com universitats, hospitals, ajuntaments o departaments del govern. L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya en va detectar 6.900 milions l'any passat. És gairebé un 40% més que l'anterior i prop de 3.400 van ser reeixits i van causar danys. La majoria van ser lleus i estan relacionats amb fuites de credencials o accessos il·legítims al correu electrònic. En menor mesura, els ciberdelinqüents també han suplantat la identitat per enviar correus electrònics fraudulents i han distribuït i executat programari maliciós. Davant una tendència de ciberatacs a l'alça, la directora de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, Laura Caballero, sosté que intensificaran les mesures de prevenció i detecció.
1: Preveiem més ciberatacs, més ciberincidents, també amb el tema de la intel·ligència artificial, tot plegat s'ha tornat molt més sofisticat i aquests ciberatacs doncs, són molt més complexes de detectar i, per tant, nosaltres des de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya el que hem de seguir fent és presentar un pla estratègic de millora contínua de totes les mesures de protecció, de detecció, de prevenció.
0: La directora de l'Agència de Ciberseguretat demana als ciutadans que siguin pervinguts perquè en l'eficàcia dels ciberatacs hi té molt a veure com actuem.
1: Molts cops el vector d'entrada d'aquests ciberincidents és la persona. Podem posar sistemes tecnològics d'última generació, però si la persona no està conscienciada, aleshores fallarà tot allò que haguem preparat.
0: L'àmbit universitari ha estat el que més incidents ha tingut durant el 2024, gairebé 2.000 casos. La resta han estat l'hospitalari i la Generalitat.
2: Ara ens toca pensar si des de que es va fer pública aquesta notícia el món ha millorat en aquest sentit o no. Què en penses tu? Pensa.

Per un temps, vine a Toticap, centre de mudances i lloguer de trasters. A Toticap i cap tot. Visita toticap.com o truca al 972 47 79 00.

0: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
2: Una setmana més, benvinguts a la dansa catalana. Programa de cultura i informació sardanista produït per Ràdio Palamós, també per les emissores de la xarxa de comunicació local. Dirigint i presentant, una setmana més, en Joan Teixidor. Doncs comencem amb el que els hem preparat per aquesta setmana. Començarem amb una sardana del compositor destacat. Parlarem d'Emili Foguet i de Jaume Roca del Pec. Redirem dues sardanes estrena, una petició, i acabarem amb tota la informació sardanista. Doncs comencem amb una sardana del compositor destacat d'agost, Ramon Serrat Fajula, en el 145 aniversari del naixement. Sardana datada de 1941, titulada La noia gran, interpretada per la cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona.

Acabat d'escoltar la sardana de Ramon Serrat, compositor destacat d'agost, titulada La noia gran, interpretada per la Cobla Sant Jordi. Anem per l'espai de les biografies. Comencem parlant d'Emili Foguet Pere en el 105 aniversari del naixement. Emili Foguet naixia a la Guàrdia dels Prats del municipi de Montblanc el 28 de maig de 1921. De molt jove ja va participar en activitats culturals de Montblanc. L'any 1933, quan només tenia 11 anys, la premsa el cita en una ballada literària musical de Sant Jordi, on va recitar poesia patriòtica. La música acabaria sent la seva principal activitat artística. Va tocar el trombó i el fiscorn i va formar part de les orquestres locals Amorós i Ritme i Melodia. També va estar vinculat al món de la dansa tradicional, formant part de l'esbar dansaire Esplai de Joventut, creat el 1955 com a secció folklòrica del Casal Montblanquí. En determinades ocasions, Foguet va assumir també la direcció musical de l'esbar, que interpretava danses i ballets tradicionals catalans. En els moments que li deixava lliure les seves activitats musicals, va escriure 8 sardanes. L'Amic Manau, Els temps de l'avi, Dansa i cançó nostra, El mestre de Figueres, Montserratona, Alcarràs, Solivella per molts anys i Els amics de Montblanc. Aquesta última dedicada als montblanquins de Barcelona i enregistrada l'any 1998 per la Selvatana en el disc Montblanc i la sardana. La seva obra té una vessant familiar. L'any 1981 va dedicar Dansa i cançó nostra a la seva esposa Mercè i Montserratona a la seva filla. També va escriure Solivella per molts anys amb lletra de Ramon Maria Sans, dedicada al grup cultural de la dona de Solivella i, per extensió, a tota la població. Les seves sardanes van continuar presents en els aplecs de Montblanc. Els temps de l'avi i l'amic Manau hi van ser interpretades, aquesta última encara, a la 21a edició. Foguet també tenia altres inquietuds. Vinculat als Amics de Montblanc, va arribar a oferir una conferència sobre la vida i producció de les abelles, que va provocar un animat col·loqui amb els assistents. Emili Foguet Pere moria a Montblanc el 26 de juliol de 1996, als 75 anys. Va deixar una obra sardanista no gaire extensa, però profundament vinculada a Montblanc, a la seva gent i també a la seva família. Doncs escoltem una de les sardanes familiars d'Emili Foguet, Montserratona, amb la dedicatòria amorosament dedicada a la meva filla Montse. Ens l'ofereix la Cobla Jovenívola de Sabadell des de 2019. Montserratona, d'Emili Foguet.

La Cobla Juvenívola de Sabadell ens oferia la sardana d'Emili Foguet titulada Montserratona. Parlem ara de Jaume Roca del Pec, del que dimecres es compliran 115 anys del naixement. Jaume Roca del Pec naixia a Salt el 26 d'agost de 1910. El seu pare, músic aficionat, el va iniciar de ben petit en el solfeig i més endavant va estudiar a Miquel Oliva i Francesc Civil. Paral·lelament, tocava el violí i la bateria a l'orquestrina del seu pare, oriental jazz i moderna de Salt. La seva primera sardana, la vella Rondinaire, la va compondre el 1925, quan tenia només 15 anys. L'any següent, amb 16 anys, va oferir el seu primer concert de piano a Girona. Entre 1927 i 1933 va estudiar a l'Escola Cantorum de París, becat per la Diputació de Girona. Va obtenir el diploma superior de fi d'estudis amb la màxima qualificació i va oferir diversos concerts a París i a Girona. El 1934 es va establir a Barcelona, on va obrir una acadèmia de piano. També va fundar a Salt la Cobla Iris. La seva activitat com a pianista, però, es va anar interrompent i la seva darrera actuació documentada va ser aquell mateix any al Palau de la Música Catalana. Com a compositor va deixar prop d'una vintena de sardanes, entre elles la Vella Rondinaire, la Torrassa, Gavina, Pinzellada, Estel, Sílvia, Olga, Salt i Alba, la més coneguda. Després de la Guerra Civil va anar decantant-se cap a la pintura, activitat que acabaria ocupant bona part de la seva vida. El 1940 va fer la seva primera exposició a Girona i posteriorment va exposar a diferents ciutats catalanes, espanyoles i també a París i a Buenos Aires. Les seves aquarel·les, especialment els paisatges urbans, van arribar fins i tot a reproduir-se en postals d'editorials europees. La música, però, no va desaparèixer. L'any 1948 a Barcelona se li va dedicar un acte popular amb l'audició de totes les sardanes que havia compost. Jaume Roca del Pec moria a Girona el 15 de novembre de 1968, als 58 anys d'edat. Va deixar una trajectòria artística poc habitual. Pianista de gran formació, compositor de sardanes des de l'adolescència i pintor de considerable projecció, una triple vocació artística que va marcar tota la seva vida. Escoltem una sardana que va ser recuperada aquest any en el transcurs de l'aplec de Sant Feliu de Guíxols. Guixolenca, interpretada per la Cobla Ciutat de Girona.

La Cobla Ciutat de Girona ens oferia la sardana de Jaume Roca del Pec titulada Guixolenca. Anem per les estrenes, les dues en gravació de la dansa catalana. La primera presentada diumenge passat en el transcurs del 38è aplec de Sant Hilari Sacalm. Es tracta de la primera sardana del jove Arnau Güell Brugués, titulada El cor dels campaments, que ens interpreta la Cobla Ciutat de Girona.

Escoltàvem l'estrena d'Arnau Güell, titulada El cor dels campaments, interpretada per la Cobla Ciutat de Girona. Mateixa formació que ens oferirà la segona des del 50è concert d'estiu de l'Escala, celebrat per Santa Maria. De Jordi a Jordi, de Josep Cassó. El títol fa referència a Jordi Gallegos, al qual va dedicada, i a Carme Jordi, poetessa i esposa del compositor encarregada dels títols. De Jordi a Jordi, de Josep Cassú, amb la Cobla Ciutat de Girona.

0: Agenda sardanista de la setmana, en un programa dirigit i presentat per Joan Teixidor, la dansa catalana.
1: La Cobla Ciutat de Girona ens acaba d'interpretar l'estrena de Josep Cassú titulada De Jordi a Jordi. Anem per la informació, aquesta setmana encara força abundant. Per avui dissabte. A les 12 del migdia, Vilavella, de Festa Major amb la Cobla Reu Jove. A la 1, Albinyana, de Festa Major amb la Principal de Tarragona. A la Juncosa del Montmell, de Festa Major amb la Cobla Catània. A l'Espluga Calba, de Festa Major amb la Cobla Vents de Riella. Passem a la tarda, 4:45, a Ripoll, doble ballada amb la Principal de Llobregat i Bisbal Jove. A les 6 de la tarda, Escó, de Festa Major amb la Reu Jove. A Llançà, Festa Major d'Estiu amb la Cobla Ciutat de Girona. A Premià de Dalt, segon aplec de la Sardana amb les Cobles Marinada i Ciutat de Terrassa. A 6:45 de la tarda, Vila Macolum, de Festa Major amb la Flama de Farners. A Calella de Palafrugell amb la Baixa Empordà. A Ribes de Freser amb la Principal de Banyoles. A les 7 de la tarda, a Vilafranca del Penedès, a la plaça de la Vila, Sardana Blanca amb la Cobla Contemporània, Arenys de Munt amb la Baix Llobregat. A 7:45 del vespre, Sant Celoni, Festa Major de la Batllòria amb la Cobla Els Rossinyolets. A les 8 del vespre, Tàrrega amb la Cobla Tàrrega, a Calafell amb la Mediterrània, Escaldes-Engordany, Cloenda de les Ballades d'Estiu amb la Ciutat de Solsona. A les 9 del vespre, a Olot, Nit de Sardanes amb la Genissenca. A les 10 de la nit, a Organyà, amb la Bellpuig Cobla. A Santa Maria de Palautordera, 30è cicle de música catalana amb la Juvenívola de Sabadell. A Viladrau, amb la Cobla Canigó. A Lloret de Mar, amb la Ciutat de Girona. A Artés, amb la Cobla Marinada. A Caldes de Malavella, 41è memorial Francesc Marrós, amb la Principal de Llobregat. I per les 11 de la nit, a Roquetes, concert Jota per Cobla amb Quico, el Cèlio i el Mut de Ferreries i la Cobla Reu Jove. Doncs la Montse i en Martí Lloberes volen dedicar una sardana a Toni Brugat, un fidel oient del programa que el dijous en va complir 104. Moltes felicitats, Toni. I com que sabem que en Toni era camioner, què millor que oferir-li, repetim, de part de la Montse i d'en Martí Lloberes, la sardana de Josep Borràs, Mans al volant.

Escoltàvem la sardana Mansa al volant de Josep Borràs, interpretada per la Cobla Sant Jordi, sardana que la Montse i en Martí Lloberes dedicaven al fidel oient Antoni Brugat, que dijous se'n va fer 104. Repetim moltes felicitats. I ara continuem. Anem per la informació per diumenge, la més extensa de la setmana, però això la partirem per la meitat. Les per diumenge, 2:15 del matí, a Talarn, de Festa Major amb la Bell Puig Cobla, a Taradell, de Festa Major amb els Lluïssos Cobla, a les 12 del migdia, a Prades, Festa Major amb la Reu Jove, a Bellmunt d'Urgell, Festa Major amb la Vents de Riella, a 2:15 del migdia, a Torrella de Fluvià, de Festa Major amb la Principal de Banyoles, a Vilatenim, de Festa Major amb els Rossinyolets, al Gerri, de Festa Major amb la 11 de setembre, i Santa Coloma d'Andorra, de Festa Major amb la Ciutat de Manresa. A l'una del migdia, al Poal, de Festa Major amb la Cobla Tàrrega, a la Granadella, 33è Festival de la Granadella amb la Juvenil de Gramunt. A les 5 de la tarda, Saus, Camallera i Llampaies, de Festa d'Estiu amb la Baix Empordà. Per les 6 de la tarda, Monells, Festa Major amb la Principal de Banyoles. A Barcelona, al carrer d'Alcolea de Baix, Festa Major del barri de Sants amb la Nova Vallès. A Igualada, Festa Major amb la Cobla Meravella. A Caralps, amb la Cobla Ciutat de Manresa. A Sant Joan de les Abadeses, amb la Cobla Bisbal Jove. I per 6:45 de la tarda, a Sant Antoni de Vilamajor, de Festa Major amb la Cobla Rosaleda, a Lleida, a la plaça dels Jardins de les Magnòlies, Festa Major del barri de Balàfia, amb la Cobla 11 de setembre. L'esperarem aquí per escoltar una de les sardanes que interpretarà la Reu Jove a la Festa Major de Prades. La Pallaresa, de Conrad Saló, interpretada per la Cobla Sant Jordi.

La Pallaresa de Conrad Saló ens l'oferia la Cobla Sant Jordi. Continuem amb la resta de la informació de diumenge. Ens havíem quedat a les 7 de la tarda. Pues a les 7 de la tarda hi haurà sardanes a Can Llong de Festa Major amb la Cobla Salvatana, a Castellterçol de Festa Major amb la Cobla Juvenívola de Sabadell, a la Roca del Vallès de Festa Major de Sant Agnès de Malanyanes amb la Cobla Mediterrània, a Cadaqués, concurs de sardanes de Santa Rosa amb la Vila de la Jonquera, al Vendrell amb la Cobla Contemporània, a Mollà, amb els Lluïssos Cobla, a Santa Maria de Palautordera, a la plaça de la Sardana, 30è cicle de música catalana amb la Cobla Ciutat de Girona. Per 7:45 del vespre, també Déu-n'hi-do, a Sant Pol de Mar, amb la Principal de Llobregat, a Malgrat de Mar, amb la Ciutat de Granollers, a la Seu d'Urgell, amb la Cobla Vents de Riella, a Cervera, amb la Cobla Maricel, a Blanes, amb la Cobla Banda del Col·legi Santa Maria, a Pineda de Mar, amb la Cobla Ciutat de Cornellà, a Castelldefels, amb la Cobla Baix Llobregat i a Calella, amb la Cobla Marinada. I per les 8, a les 8 del vespre, a la Granadella, 33è Festival de la Granadella, Jota per Cobla, en Quico, el Cèlio i el Mut de Ferreries i la Cobla Rau Jove, a Bellpuig, amb la Bellpuig Cobla, a Palamós, al Passeig del Mar, amb la Cobla Baix Empordà, a Gramunt, amb la Cobla Juvenil de Gramunt, i a les 9 del vespre, a Manlleu, Festa Major del Barri de Gràcia, amb la Cobla Sabadell, i a les 10 de la nit, a Sant Antoni de Calonge, amb la Cobla Ciutat de Girona. Doncs ara pararem a la Festa Major de Sant Agnès de Malanyanes de la Roca del Vallès i del programa que interpretarà la Mediterrània escollim per escoltar la sardana de Jordi Molina titulada A Montserrat Caupena, enregistrada per la dansa catalana per Santa Maria o el concert de Festa Major de la Bisbal d'Empordà que interpretava la Principal del Llobregat amb acompanyament de les timbales de Jaume Ialó. A Montserrat Caupena, de Jordi Molina.

Després d'escoltar Montserrat Caupena de Jordi Molina amb la principal del Llobregat i Jaume Hielo a les timbales, anem per les ballades de dilluns, dimarts i dimecres. Per dilluns, a les 12 del migdia, a Massalcoreig, de Festa Major amb la Vells de Riella. A 1:15 del migdia, al Marroig, Festa Major amb la Reu Jove. A la 1, a Roda de Barà, concert de sardanes i música per a copa de la Festa Major amb la principal del Llobregat. A l'Arbós, Festa Major amb la Contemporània. A 6:15 de la tarda a Barcelona, al Parc de l'Espanya Industrial, Festa Major del barri de Sants amb la Copla Ciutat de Terrassa, a Roda de Barà, de Festa Major amb la principal de Llobregat, a Navàs, 47è aplec de la Sardana amb les coples principal del Bisbal, Ciutat de Girona i Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. A les 7 de la tarda a Vilassar de Dalt, Festa Major amb la Mediterrània, a les 8 del vespre a Igualada, Festa Major amb la Ciutat de Terrassa, i a 10:15 del vespre a Granollers, Festa Major amb la principal Blava, i a les 10 de la nit a Santa Coloma de Farners amb la Flama de Farners. Per dimarts, a 1:15 del migdia, sardanes a Orís, amb la Copla Canigó. A 6:15 de la tarda, Torroella de Montgrí, doble ballada de Festa Major amb els mongrins i el Foment del Montgrí. I a les 7 de la tarda, Torrelles de Foix, de Festa Major amb la Copla Catània, a Llafranc amb la Flama de Farners, i a Tordera, cloenda del 49è, curset de sardanes amb la principal de Cassà. I per dimecres, a 1:15 del migdia, a Barcelona, al carrer Vallespí de Baix, concert vermut de Festa Major del barri de Sants amb la principal de Llobregat. A 6:15 de la tarda, a Barcelona, al carrer de Finlàndia, Festa Major del barri de Sants amb la Jovenívola de Sabadell, a Torrella de Montgrí, Festa Major amb la principal de la Bisbal. A 6:45 de la tarda, a Taradell, de Festa Major amb la Copla Genissenca. A les 7 de la tarda, a Manresa, a la Plana de l'Om, Festa Major amb la Copla Sabadell, a la Selva del Camp, cloenda de les sardanes a la Fresca amb la Copla Principal de Tarragona, a Tordera, de Festa Major amb la Bisbal Jove. I a 9:15 de la nit, a Palamós, al Passeig del Mar amb la Copla Contemporània, a l'Escala, a la Riba, doble ballada de cloenda del cicle d'estiu amb la Copla Principal de Gassà i Flama de Farners. I a les 10 de la nit, a Riba-roja d'Ebre, de Festa Major amb la Copla Mirampunt, i a Castelló d'Empúries amb la Copla Rossinyolets. I no ens deixéssim Tossa de Mar, que hi actuarà la Copla Ciutat de Girona. Doncs dilluns se celebrarà el 47è aplec de Navàs, i nosaltres escoltarem una de les sardanes locals programades de conjunt, Navàs Dansa, de Josep Conangle.

pas dansa de Josep Conangle ens l'oferia la principal de la Bisbal. I es queda la informació per dijous i divendres. Vinga, doncs, per dijous a 6:45 de la tarda, Sant Antoni de Vilamajor, de Festa Major amb la Nova Vallès. A les 7 de la tarda, Arenys de Mar amb la principal de Banyoles. A 9:45 del vespre, a Riu d'Arenes amb la Copla Montgrins. I a les 10 de la nit, a Calonge amb la Copla Bisbal Jove, a Llançà al Passeig Marítim amb la principal d'Olot i a Vilassar de Mar, Cluenda de la Serrana a la Fresca amb la Copla Marinada. I es queda per divendres. A 6:45 de la tarda, Granollers, de Festa Major amb la Copla Ciutat de Granollers. A Palau Solità i Plegamans, Festa Major amb la Copla Lluïssos. A les 7 de la tarda, a Móra d'Ebre, Festa Major amb la Principal de Tarragona. A Sant Hilari Sacalm, de Festa Major amb la Flama de Farners. A Pineda de Mar, de Festa Major amb la Juvenívola de Sabadell. A les 9 del vespre, a Aitona, 21enes, Sardanes a la Fresca, al Segrià, amb la Copla 11 de setembre. A Olot, amb la Principal d'Olot. A les 10 de la nit, a Alp, amb la Copla Ciutat de Manresa. A Sils, Sardanes a la Fresca, amb la Principal de Banyoles. I a 9:45 de la nit, a Sant Feliu de Guíxols, al Passeig del Mar, 15è Memorial Martí Masvidal, amb la Copla Juvenívola de Sabadell. I nosaltres fins aquí hem arribat. La propera setmana tornarem a més dansa catalana, amb biografies, amb la informació que tinguem i més música. Per dedicatòries, per suggeriments, per consultes, dansacatalanapeticions@gmail.com, dansacatalanapeticions@gmail.com, no se n'estiguin. Acabarem a la ballada de divendres de Sant Feliu de Guíxols amb la Juvenívola de Sabadell, el 15è Memorial Martí Masvidal i amb una de les sardanes programades. Sortint del calaix de Felip Morales. Sigueu molt feliços, adéu-siau i molt bona setmana.

comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder d'audiència, sense més proves que el seu propi autobombo, ens fa crear la nostra pròpia conya d'autoproclamació, amb estil, això sí, i amb molt d'humor. També. Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder de la comarca sense més proves que el seu propi autobombo ens fa entendre que hi ha qui fa el que calgui per aconseguir propaganda. Per això, a nosaltres no ens cal autobombo. Nosaltres som Ràdio Vila-sacra. I amb això està tot dit i aclarit. Fem i desfem amb tot el sentit de l'humor i totes les sensacions que puguis imaginar. Ah, i la majoria, totes sense més intenció que riure'ns de nosaltres mateixos i passar-ho el millor possible. Nosaltres no cerquem propaganda. A nosaltres la publicitat ens ve sola. Senzillament.

0: Ja pots comprar el tiquet del sopar comtal de l'edició de Terra, de Trobadors, Castelló d'Empúries 2026.
1: Vestimenta obligatòria, indumentària dels segles 13, 14 o 15. Menú 2026, pa i sal, escudella empuritana amb pilotilles, xai del comtat a la brasa amb allioli, mongetes verdes i albergínies, coca del trobador i vi dolç de fogatge. Aigua, vi i cervesa inclosos.
0: Taules en 6 zones, totes encarades a l'escenari. Preu 30 euros. Compra el tiquet a castelloempuriabrava.covin.com.

0: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador al teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
1: Ràdio Vila-sacra, tot un programa de programes. Ho entens?

0: funciona. Cròniques dels invents. Amb Oriol Munné.
1: Si busquem què hi ha darrere de l'enorme increment de població que ha experimentat el món en els últims 100 anys, hem de parlar forçosament de descobriments com les vacunes, els antibiòtics, la higiene o la pasteurització. Fites, totes elles, iniciades a mitjans del segle XIX o ja al XX, i que han marcat la salut de les generacions d'humans que més anys estem vivint des de la nostra arribada al planeta. Les malalties són un mecanisme de la natura per controlar la vida, però els humans no ens hi hem resignat mai. I en això, també, hem volgut lluitar contra els designis de la natura. Tots, o pràcticament tots, estem vacunats des de ben petits contra un munt de malalties. Però sabem com funciona una vacuna i com actua en el nostre cos.
2: Antoni Trilla, especialista en medicina preventiva i epidemiologia.
3: És una espècie de sistema d'alerta. Prepara el nostre cos, l'entrena, per reconèixer determinats microorganismes. Això fa que el cos sap que aquest és un agressor, el nostre cos el reconeix i munta una resposta de defensa molt més ràpida.
1: És a dir, que introduïm intencionadament al nostre cos una petita dosi d'aquella malaltia, una dosi que el nostre organisme pugui assimilar sense malaltir, i ens assegurem que el nostre cos s'hi faci resistent de cara al futur. Genial. El pare de les vacunes és Edward Jenner, un metge britànic del segle XVIII molt observador.
3: Es va fixar que les pageses que munyien les vaques no tenien verola quan hi havia epidèmies de verola a Anglaterra i a tot el món. Les vaques tenien algunes petites lesions que resulta que és un virus cosí germà del de la verola, però que no provoca malaltia. Va agafar un cosí seu, va preparar un extracte d'aquest producte de les vaques, li va injectar en el cosinet aquest i el cosí no va patir la verola. I, per cert, com que això venia de les vaques, aquí ve la paraula vacuna.
1: I si les vacunes han incrementat enormement l'esperança de vida i han aturat l'elevadíssima mortalitat infantil, els antibiòtics també han estat clau. La penicilina que va descobrir Alexander Fleming el 1928 és l'antibiòtic per antonomàsia.

0: Àsia. Actua destruint parts dels bacteris que els són vitals, com la paret bacteriana.
1: Aquesta paret és necessària perquè els bacteris visquin, creixin i es multipliquin. Diguéssim, és com un vestit que te necessiten els microorganismes, i si la penicilina aconsegueix fer forat en aquest vestit, i en fa molts, el bacteri és incapaç de reproduir-se i incapaç de créixer.
0: La descoberta de Fleming va anar així.
1: Va marxar de vacances al seu laboratori, va deixar una placa amb uns bitxos que es diuen estafilococs, sembrats, per estudiar-los, i quan va tornar de vacances va veure que aquella placa en concret es va contaminar per un fong que es diu Penicillium notatum, d'aquí el nom de penicilina, i que aquest fong havia fet que al seu voltant els bacteris haguessin mort, haguessin deixat de créixer.
0: I en el camp de la higiene alimentària, la irrupció d'una figura com Louis Pasteur és clau. Ell és el pare d'un gran mètode d'ingesta d'aliments depurats de bacteris.
1: Pasteurització ve de Pasteur, perquè Pasteur va descobrir que calentant la llet de forma ràpida a una determinada temperatura per un període de temps curt, gran part dels bacteris que contenia la llet, i la llet contenia des de micobactèries de la tuberculosi a moltes altres, diguéssim, bactèries que encara podien contaminar la llet, amb això va aconseguir que la llet es convertís en llet potable.
0: Allò de la UHT que podem veure als brics de llet d'avui. Bé, la UHT és la ultrapasteurització, que va un pas més enllà. En el camp de la medicina s'han fet altres salts endavant en l'últim segle i mig, com la higiene a l'hora de tractar els malalts o l'anestèsia per operar-los. L'anestèsia amb òxid nitrós i èter la van descobrir quasi accidentalment a mitjans del segle XIX als Estats Units l'odontòleg Horace Wells i el doctor Crawford Long. Les diverses substàncies que hem anat creant a partir d'aquelles primeres s'han revelat com unes excel·lents bloquejadores dels impulsos nerviosos que alerten del dolor. Impedeixen que els nervis facin la seva funció de transmetre el senyal de dolor al cervell. Si al cervell no hi arriba el senyal, no hi ha dolor. I tots els que passen pel quiròfan avui els en donen les gràcies. Avenços mèdics tots plegats, sense els quals el nostre món, tal com el coneixem, hauria estat impossible.

Arriba l'acústica de Figueres. Del 27 al 30 d'agost, amb Sopa de Cabra, La Fúmiga, Búhos, La Ludwig Band, 31 Fam, Dan Peralbo, Max Navarro, Iseo en Dodo Sound, Malifeta i fins a 30 artistes més. Amb 4 escenaris i 3 zones gastronòmiques. Entrada lliure. Tota la informació a festivalacústica.cat. Amb la col·laboració d'Estrella d'Am.

0: Bla, bla, bla. Tots els mitjans de comunicació igual.
1: Doncs sí, tots fent el mateix. A veure, tots no. Ràdio Vila-sacra enamora.
2: WhatsApp de Ràdio Vila-sacra 65 6 19 70 60 2. I am Elton John.
3: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà, així de clar.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: Human Rights Watch i tres organitzacions més de defensa dels drets humans dels Estats Units han presentat una demanda contra l'administració de Donald Trump per la seva campanya de sancions contra el Tribunal Penal Internacional i persones vinculades a aquest organisme. La demanda s'ha presentat en un tribunal de Nova York, segons informen les ONGs, i asseguren que les sancions imposades contra els fundadors del Tribunal de l'AIA són il·legals, constitueixen un atac a la justícia internacional i que s'han aplicat vulnerant les competències de la presidència i diverses esmenes de la Constitució nord-americana. Els Estats Units no reconeixen la jurisdicció del Tribunal de l'AIA per jutjar els seus ciutadans. Donald Trump va signar una ordre l'any passat on considerava una amenaça contra la seguretat dels Estats Units les investigacions del TPI contra el seu exèrcit i l'ordre de detenció contra Benjamin Netanyahu per crims de guerra a Gaza. Des d'aleshores, ha imposat sancions econòmiques i de mobilitat a diversos funcionaris i col·laboradors a les investigacions, com ara la relatora de l'ONU per Palestina, Francesca Albanese.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Davant un futur tan canviant com incert.
6: A vegades passen coses que no t'esperes.

0: Doneu bé l'orella.
1: Tria Bacus i rebràs els teus llibres en només 48 hores. Ho trobaràs tot al web, fàcil, ràpid i a un sol clic. Abacus patrocina aquest espai.
2: Les grans reflexions de Pau Riba.
3: Reflexions?
2: Aquesta setmana...
4: Com superar un casament?
5: Amb Alka-Seltzer, sal de fruita Zeno, biodramina... En fi, tota mena de xarops i pastilles per l'empatx, el mareig i la ressaca. Heus aquí la salvació.
4: Ràdio.
5: Però compte, no ho duguis a la butxaca ni en un macuto amb una D que puguis perdre. Ho has de dur sota el vestit i enganxat al cos en quelcom similar a una pistolera.

0: 12. La millor resposta.
1: Què fas?
2: D'aquí un any se'ns acaba el contracte del pis. He començat a mirar com està el mercat.
1: I?
2: Doncs sembla que els preus han baixat.
0: El Parlament de Catalunya ha aprovat una llei per contenir els preus del lloguer a les zones amb falta d'habitatge assequible. En els nous contractes, l'índex de l'Agència d'Habitatge de Catalunya serà la referència per fixar el cost del lloguer. I si durant els últims 5 anys l'immoble ha estat arrendat per sota d'aquest preu, el propietari no podrà pujar-lo. Informa-te'n a economia.gencat.cat.
3: He sentit que canvien de pis, oi?
0: 012. La millor resposta.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: I parlant d'emocions...
3: 89.
4: Hola, Joan.
0: Hola, Sílvia.
4: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra, i que em deixin tranquil.

0: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: La Unió Europea ha començat a aplicar la normativa que obligarà a produir cotxes amb un 25% de plàstic reciclat d'aquí 10 anys. El 2032, els productors europeus ja hauran d'incloure en els seus vehicles un 15% de peces de plàstic reciclat. Pel gerent del clúster de la indústria d'automoció de Catalunya, Josep Nadal, el sector en pot sortir beneficiat.
4: Els incentius seran per la indústria europea per adaptar-s'hi, el qual incentivarà que els vehicles es fabriquin aquí a Europa per acollir les normatives europees, i això pues, reforçarà el teixit empresarial europeu.
3: I des de l'Associació de Fabricants d'Automòbils, l'ANFAC, Félix García exposa el repte que tenen al davant.
5: Obtener material reciclado con una calidad, regularidad y las características técnicas suficientes para volver a incorporarlo a un vehículo y que no perdamos, por ejemplo, en materia clave como puede ser la seguridad, ¿no?
3: Els fabricants hauran de facilitar el desmuntatge, la reutilització i el reciclatge dels elements que componen els turismes.
2: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies per a tu. La música, a les discoteques, llibres, a les llibreries, menjar, a la cuina, fantasmes als castells o cases encantades, llestos a les xarxes socials, cracs als esports, paranoies, als psiquiàtrics, medicaments a les farmàcies, gasolina a les gasolineres, savis a les universitats, mala sang a les presons, espectacles als escenaris, però sensacions, només a Ràdio Vila-sacra. Qui sap, bé ho sap.

0: Boris Esuars, Alemanya.
1: La meva llengua materna és l'alemany. Fa uns quants anys que estudio català. M'agrada parlar en català perquè és la llengua de la meva dona i també puc fer la meva feina millor.
0: Saiping Rungruansgri, Tailàndia.
2: Vaig venir a Catalunya a la Bax, a classe. M'agrada molt estudiar.
0: Wenceslava Bikowski, Polònia.
3: Vinc de Polònia. Fa 3 setmanes que visc a Catalunya. He començat a estudiar català perquè vull entendre la gent i parlar amb ella.
0: Cornelia Georgiou, Romania.
4: Soc de Romania. La gent admira i respecta molt les persones estrangeres que vol adaptar-se a aquesta societat.
0: Carlo Cornejo, Venezuela.
5: Soc de Venezuela, faig un curs de català perquè és necessari per viure a Catalunya. Tinc moltes ganes d'estudiar i això m'ajuda a aprendre, però si la gent me parla més català, em serà més fàcil.
6: A tot el món, encara hi ha gent que vol aprendre. Gent amb cultura.

Nosaltres som uns mamma bimbo músics de carrer. I no ens espanta tant de ti tot tocar quan convé. El repertori ens fan fem.

riures, xatxa, xitxo, juguem i fem joc. Xules traiem les casques, discos, castanyes del foc. Per quins escolta, par per pir, por portem il·lusions. Grapats de somnis, mans, mans, mans, munts de sensacions. Apa, un parell més de corrandetes. Aviam com va ser la paràndola. Cristian.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol, camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: El temps.
1: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
3: Molt bon dia, hem tingut ja aquest canvi de masses, però la inestabilitat persistirà en alguns punts del país. Primerament al Camp de Tarragona i després es desplaçarien al llarg del matí cap a l'Ebre. Localment amb tempesta, també al llarg del matí podem tenir algun ruixat en punts del Pirineu, Prepirineu i del sector del Terç Oest, que uns ruixats que es faran més probables de cara a la tarda i aquests xàfecs que persistiran intensos a la zona de l'Ebre, amb una temperatura que baixa tant la mínima com la màxima. De fet, els valors màxims rondaran els 30 graus, molt enrere de les calorades dels dies enrere, i també en canvis doncs, cap al litoral i prelitoral nord el temps estarà més tranquil, més estable, amb més estones de sol i clarianes. Però veiem aquest avís d'intensitat de pluja que afecta la meitat sud del litoral i prelitoral, sobretot el Camp de Tarragona i l'Ebre. Veiem com de matinada al Camp de Tarragona es poden superar els 40 litres en només mitja hora, sobretot a la zona del litoral on també es poden superar els 60 litres en 3 hores. I al llarg del matí aquest avís es desplaça cap al sector de l'Ebre, on de la mateixa manera hi poden haver aquests aiguats torrencials que superin els 40 litres en mitja hora i els 60 litres en 3 hores. Per tant, molta precaució dissabte. A mitjà termini, entre diumenge i dilluns, comentàvem aquesta baixa entrant per l'oest de la península que tornarà a fer augmentar la inestabilitat, sobretot de cara a dilluns, quan podem tenir tempestes amb fenòmens de temps violent sobretot del quadrant nord-oest, i de cara a dimarts el temps s'estabilitza amb una temperatura que tendirà a pujar. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio aquí.

0: i també als canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
1: La teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres.
2: Bon Preu Esclat.
3: Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder d'audiència, sense més proves que el seu propi autobombo, ens fa crear la nostra pròpia conya d'autoproclamació, amb estil, això sí, i amb molt d'humor. També. Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder de la comarca sense més proves que el seu propi autobombo ens fa entendre que hi ha qui fa el que calgui per aconseguir propaganda. Per això, a nosaltres no ens cal autobombo. Nosaltres som Ràdio Vila-sacra. I amb això està tot dit i aclarit. Fem i desfem amb tot el sentit de l'humor i totes les sensacions que puguis imaginar. Ah, i la majoria, totes sense més intenció que riure'ns de nosaltres mateixos i passar-ho el millor possible. Nosaltres no cerquem propaganda. A nosaltres la publicitat ens ve sola. Senzillament,

0: les baixes, pels optimistes, per les pessimistes, per les que somriuen, per les presumides.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: Per les que ploren. Pels extrovertits, pels esportistes, pels músics, per les que llegeixen.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: Pels compromesos. Pels que ho tenen tot. Pels que no tenen res. Per les que s'equivoquen de festa.
2: Ràdio Vila-sacra.
0: Pels grans. Pels petits. Pels no tan petits. Per les famílies.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: Pels joves calvos. Per les dansaires.
2: Ràdio Vila-sacra.
0: Pels pescallunes. Pels romàntics. Per tots.

0: torna a connectar amb la vida.
1: Amics, acabarem ximples. Sí, ho sento, però cada dia veureu que hi ha més gent que parlen sols pel carrer. D'aquí ve que avui és un bon assumpte, doncs, com a inversió. Potser el millor assumpte és ser psiquiatre. Jo crec que avui és millor ser psiquiatre, fer la carrera de psiquiatre, que no tenir una immobiliària. Psiquiatres, senyors, tenen la feina assegurada, perquè si el món segueix d'aquesta manera, tots acabarem amb la teulada que se'ns hi farà goteres. I és que avui la gent, doncs, tot tenen manies, complexes, i és més difícil de solucionar un complexe d'aquests, un complexe mania, que no un complexe industrial. La gent van al psiquiatre, van al neuròleg, i els hi demanen consells, i amics, no és qüestió del neuròleg, és qüestió nostra. Els preocupa tot, senyors, que hi ha gent que els preocupa que els hi caigui el cabell. És molt gros, senyors, en aquests moments que hi ha tanta gent que es moren de gana. No a la Índia, no, a la Índia i molt més a la vora. Doncs hi ha gent que els preocupa que els hi caigui els cabells. Hi ha un amic meu que estava preocupat d'anar al psiquiatre i es veu que per treure-se'l del davant, perquè és així, doncs li va dir, miri, mengi cocos. I se'n va fer un tip, s'ho creuen tot la gent. Jo el vaig anar a veure que una panxota que feia riure, allà estirat al llit com una bèstia. Dic, però què has fet, noi? Diu, mira, noi, m'he jalat tot això i el cap re, ja ho veus, ni un cabell. Dic, escolta, jo encara fent-hi broma, dic, escolta, potser te'ls hauries d'haver menjat peluts. Altres els veureu que es prenen el pols. Sí, ho haureu vist, molta gent que van pel carrer prenent-se el pols. És molt gros, això. Es veu que es visiten de 5 a 7 de la tarda, sobretot a aquesta hora els veureu prenent-se el pols pel carrer. I no són pobres, no, no. No són els pobres que diuen gràcies de caritat per un que es pren el pols. No, no, no, no. Són gent que tenen calés. Moltes vegades tenen diners, altres vegades no, oi? Però sí, moltes vegades això és excés de vitamina D de duros. Són gent que estan carregats de vitamina D i de vitamina P de... Bé, deixem-ho córrer. Bé, i com es treuen aquestes manies? Aquestes absurdes preocupacions? Doncs senzillament, traient el pre i quedant-se en les ocupacions. Sí, senyor. Casant-se, treballant, casant-se. L'home que és casat i té 6 criatures no té temps de prendre's el pols per casa, no. No en té de manies. Vaja, del moment que té 6 criatures ja es veu que no té manies. I això, els metges, això no ho curen. Això no ho curen perquè això ho ha de fer un mateix, s'ha de curar un mateix. I ni és problema de píldores ni d'injeccions, res de píldores, res. Com a màxim, herbes, el sistema català. Si et fa mal, posa-t'hi fulles. Les fulles no et faran mai mal. Fulles de pàmpol, fulles d'escarola, ben calentonetes, del davant, al darrere. Les fulles no prendràs mai mal, ni et passarà mai res. Sempre que no siguin fulles clandestines. Esclar que a base d'herbes la gent s'aprimen. Hi ha un bon amic meu que es veu que tenia un dolor molt fort al costat i esclar, el metge li va dir herbes, sistema vegetarià, i es va aprimar molt. Ara ja un dia el vaig trobar, dic, bueno, tu estàs prim, però escolta, com et trobes? Això és l'important, diu, la veritat, diu, vols que t'ho digui? És que a vegades al dematí és que ja ni bé ni malament, tu, és que no em trobo, pobret, t'havia aprimat molt. Però jo li vaig dir, bueno, però el dolor, aquell dolor se n'ha anat? Diu, home, diu, sí, diu, se n'ha anat. Diu, però se n'ha anat per falta de lloc, eh? En fi, senyors, em fa l'efecte que de tot el que passa en tenim una miqueta la culpa nosaltres. Senyors, estem vivint amb un nerviosisme continu. Mireu, fa una temporada jo només faig que sentia dir a la gent de que d'aquí 2 anys no solament no es podrà aparcar, sinó que no es podrà circular amb cotxe. I què fem per solucionar el problema? Doncs què fem? Demanar cotxes. No paren de peticions. La gent volen tenir cotxes contínuament. Per què? Gent que tenen cotxe i no n'haurien de tenir. Perquè en un cotxe s'hi ha de ficar gasolina. I no n'hi posen. Hi ha gent que van a un poste, 1,5 litres, 2,5 litres, 4 litres, 4 persones i 4 litres de gasolina, senyors. 1 litre per morro. I així es van les coses. Doncs què voleu fer? La gent van amb cotxes. Volem veure, aviam, si és possible de que això, de que no puguin circular pels carrers, doncs sigui d'aquí un any. I què hem de fer? Què hem de fer, senyors? Doncs agafar-se una miqueta. Cremem-ne uns quants, això hauríem de fer. Cremar-ne uns quants, que d'aquí uns quants anys poguéssim recordar la crema dels 600. Perquè, bé, ja tenim el cotxe, suposem, què anem de fer? Volem banyar-se? Aneu a banyar-se, aviam si arribeu. Escolteu que els que arriben a Mataró els hi donen una copa, senyors. No s'hi arriba enlloc. Si no us banyeu abans de sortir de casa, no us banyareu el diumenge. I els que agafen aquests desvius, jo no us dic res, eh? Aquests que agafen aquests desvius, perquè, esclar, l'Ajuntament, en previsió, perquè ell vetlla constantment pels ciutadans, en previsió d'aquests conflictes, ara fan desvius. I per anar a Arenys de Mar, ara et fan passar per Collbató. Collbató, sí, Collbató, no, l'excursió és bonica. Collbató, Manresa, Vic, Turó de l'Home, Terrassa i a la General. Sí, a les 10 de la nit a l'aigua, allà. Senyors, com és possible que nosaltres aguantem aquesta cosa? Doncs la gent ho fan, senyors. La gent ho fan i tornen a casa tan tranquils. Diem, ens ho hem passat molt bé. No ens enganyem. Tenim la solució. Caminem una miqueta més. A peu. I així solucionarem el problema. Caminar. I de passada col·laborarem una miqueta amb el plan de desenvolupament. Perquè almenys se'ns desenrotllaran els peus.
2: Música, entreteniment.
3: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.
4: Vine a sentir.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: En el 107 de la FM...
3: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
4: Marta, què et passa?
5: És que el Marc ha tornat a suspendre i ja no sé com ajudar-lo.
4: Nosaltres estàvem igual que tu i ens van recomanar profe.com. Des d'aleshores la Marina està motivada i ha millorat molt.
5: Profe.com?
4: Sí, tenen professorat qualificat amb classes online, personalitzades, adaptables als teus horaris i per totes les assignatures. La primera classe és gratuïta.
5: Doncs ara entro a profe.com.

0: Parlant de música, amb Margarida Arbàs.
1: Diuen que en les criatures l'educació musical millora l'aprenentatge de la lectura i de la llengua, tant la pròpia com la resta. A més, fa més fàcil aprendre matemàtiques i millora el rendiment acadèmic en general. Els infants que aprenen música capten més bé el que els ensenyen a l'escola, aprenen amb més facilitat i dominen la pròpia llengua abans que els que no reben educació musical. En els adults, la música també és un estímul emocional directe, més que les paraules, i a més, ens entreté. Això vol dir que si sentim habitualment cançons en una llengua que no sapiguem, ens acostarem sense gaire esforç al seu sistema de sons. Si a més les cantem, aquestes cançons, serem més a prop d'acabar parlant aquesta llengua. A part d'imitar-ne els sons, deduirem com funciona i adquirirem paraules noves. Si volem aprendre una llengua o integrar-nos en una cultura, les cançons ens hi ajudaran. Per tot això que dèiem, la música pot ser molt útil en l'aprenentatge i normalització del català entre joves i adults nouvinguts. Si voleu aprendre català o conèixer més bé la llengua, formar part d'una coral, per exemple, us podria anar molt bé. I si sou catalanoparlants, recordeu que una bona manera d'ajudar els nouvinguts a adquirir la llengua és adreçar-vos-hi en català. La música és una gran eina, tant si sou joves com si sou grans, tant si heu nascut aquí com si veniu de fora. La música us pot ajudar a ampliar coneixements lingüístics i pot convertir l'esforç d'aprendre en un autèntic plaer.
2: Al llarg de tot un segle, la ràdio ha estat testimoni directe i banda sonora de vida per unes quantes generacions de ciutadans de ciutats i pobles de Catalunya.
3: Ràdio Vila-sacra, tot un arxiu audiovisual de sensacions de tota una vida.
4: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'Ametlla de Mar, el Baix Ebre, té en marxa el projecte de platges intel·ligents a partir del qual vol evitar la saturació en temporada alta i busca regular l'accés a les cales més turístiques. La costa del municipi és un espai d'interès natural i forma part de la xarxa Natura 2000. Tarragona, Jordi Barranca.
2: El sistema ja està en marxa i funciona als aparcaments de Cala Vidre, Calafort i la platja de Sant Jordi. S'han instal·lat uns dispositius que controlen l'entrada i la sortida de vehicles. Les dades es traslladen automàticament a les pantalles que hi ha tant a l'entrada com també la sortida de l'Ametlla i també es poden consultar en una aplicació disponible per a mòbils. Damià Lleó és el gerent de l'àrea de turisme de l'Ametlla de Mar.
3: En els seus primers dies veiem que està funcionant molt bé, veiem una bona acceptació per part dels usuaris i creiem que serà un projecte que ens ajudarà a regular el trànsit en aquesta zona molt tensionada a l'estiu, amb molta càrrega de vehicles, degut a que és una zona turística i creiem que així continuarà de cara a este mes d'agost.
2: En tot moment es pot consultar l'afluència i l'ocupació als espais. En paral·lel, també s'han fet obres de millora per fomentar l'accés a les platges a peu o bé en bicicleta. Recordem que parlem d'una costa que forma part de la reserva de la biosfera de les Terres de l'Ebre. El sistema s'ha finançat amb fons europeus.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra. Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
4: Ja pots comprar el tiquet del sopar comtal de l'edició de Terra, de Trobadors, Castelló d'Empúries 2026.
5: Vestimenta obligatòria, indumentària dels segles 13, 14 o 15. Menú 2026, pa i sal, escudella empuritana amb pilotilles, xai del comtat a la brasa amb allioli, mongetes verdes i albergínies, coca del trobador i vi dolç de fogatge. Aigua, vi i cervesa inclosos.
4: Taules en 6 zones, totes encarades a l'escenari. Preu, 30 euros. Compra el tiquet a castelloempuriabrava.covin.com.
6: Esto del Bronx.
7: Zona d'Olot, 15 graus a hores d'ara. Parlem del cap de setmana perquè els embassaments a hores d'ara, d'aquests núvols baixos, aquestes boires força espesses a hores d'ara, a poc va remuntant, 4 graus a hores d'ara. Doncs aquest divendres que aquest front que ens va creuant i que a hores d'ara, aquestes bandes de pluges han deixat fins a hores d'ara la Bisbal d'Empordà amb aquests 17 graus a hores d'ara, amb restes d'inestabilitat a hores d'ara, alguns dels registres a hores d'ara, amb un cel força de pat a hores d'ara. Avui, però, pendents a hores d'ara. Avui sí que plou i està plovent a hores d'ara. 2 graus sota zero a hores d'ara, cap a les comarques lleidatanes, a hores d'ara. Temperatura força baixa a hores d'ara. A la cota 2100, a hores d'ara. 6 graus, a hores d'ara. Imatges en directe, a hores d'ara. Aquestes temperatures, a hores d'ara. Núria, a la cota 2000, a hores d'ara. 6 graus, a hores d'ara. Aquest termòmetre, a hores d'ara. 7 graus, a hores d'ara. 6 graus, a hores d'ara. Sí, a hores d'ara. Encara a hores d'ara. Perquè a hores d'ara. Hores d'ara. Encara a hores d'ara. Hores d'ara. Però a hores d'ara. A hores d'ara. I encara a hores d'ara. Encara a hores d'ara. Hores d'ara. I a hores d'ara. Hores d'ara. Hores d'ara.

0: entendre l'astrologia mai havia estat tan fàcil com ara. Montse Valldepérez ens presenta l'espai Astrologia per a tothom. Com ens afecten els astres, els elements, els signes, tot. I recorda, si vols contactar amb l'astròloga Montse Valldepérez, ho pots fer trucant al telèfon 647 93 41 72. Repetim, 647 93 41 72.
1: Bon dia, Montse.
2: Bon dia, com esteu?
1: Bé.
2: Molt bé, molt bé. Pues mira, avui el que mirarem és tots els signes, aviam com ho tindran, aviam com estaran d'animadets, aviam com tindran les coses per emprendre noves coses. I donarem una mica allò de dir, si feu això, pues esta setmana anirà bé, o si feu això, esta setmana pot ser que no vagi tan bé. Donar una miqueta, que cada un pot fer el que vulgui, després, mira, jo sempre ho dic això, jo dic com tenen els astres, però després cada un que vagi fent.
1: Bueno, donaràs llum a la foscor, com aquell, no?, que diu, llum a, bueno, donaràs llum a la foscor.
2: Ja m'agradaria ja poder fer això, ja m'agradaria.
1: Però bueno, anem a començar, si sembla, i comencem amb el signe d'Àries, que és un signe de foc.
2: Sí, doncs mira, Àries és el signe que juntament en peixos més canvis pot observar el seu dia a dia. Per què? Perquè és on han entrat els planetes, aquells que diem planetes lents, que tarden molt en arribar als signes, i ara és el que han entrat, o sigui que estos dos signes són més moviments, però això passarà durant tot l'any, ara anem esta setmana, com ho tindran els Àries. Pues mira, estaran contents i animats, tenint ja la primavera a tocar, en ells comença la primavera, i ara ja veuen que la cosa està arribant, encara que en algun moment poden sentir allò de les tenia primaverals, sí. Allò que diguem, oh, tinc... lloc. I això poden sentir igual els Àries com tots els demés, o sigui que el sol és el que tenim molt a prop i és el que mos dona el puntet aquell de com estem, i això ho tenim pues, tots els signes, però els Àries potser ho notaran una miqueta més, de dir, ah, tinc ganes de fer coses tal, però ai, no ho sé, esta primavera m'està, hi ha dies que estic així més xafadet. Doncs pues mira, el dia que estàs més xafadet, doncs pues, no sé, mos repengem una mica més. Què vols fer-hi?
1: Bueno, recordem que Àries, igual que Lleó o igual que Sagitari, són signes de foc, i suposo que són d'estos que també són, no?, que també estan alterats, que no fa falta que vingui la primavera, en definitiva.
2: Sí, que no saben quan han de frenar, i frenen quan la cosa els diu, que ja no puc més, i llavors frenen, Això és el que tenen els signes de foc, però bueno, a mi anem a...
1: me fa molta gràcia una frase que diu arrancada de cavall i parada de burro, que seria més o menys el que tenim els signes de foc,
2: Pues sí que és veritat, sí que és veritat, però bueno, cadascú és com és. Bueno, i penseu que tots tenim una miqueta de cada signe, Tots tenim una miqueta.
1: Bueno, anem a parlar dels Taure, signe de terra, i Venus és el regent de Taure.
2: Molt bé, doncs mira, els Taures esta setmana estaran especialment romàntics i complaents. Per què? Perquè dos planetes especialment relacionats amb el desig i la passió, que bonic això, que són Venus i el seu, que són Venus, el seu regent, és el regent de Taure, i després Plutó, fan un aspecte, però aprofiteu lo que val la pena. O sigui, la conjunció que fan estos dos planetes, el bon aspecte que fan, donarà ganes d'estar més romàntics, d'estar més bé. Les parelles ho notareu. Les parelles que teniu algun Taure, ja veureu com ho notareu.
1: Molt bé. De Taure passem als Bessons, que és un signe d'aire.
2: Pues mira, Bessons, esta setmana és bona setmana per aprofitar en les relacions de les amistats, sobretot en les que teniu relació especial, i per alguna cosa vos vareu allunyar, allò que dius, oi, aquesta amistat tenia molta relació i molt de ser, m'he anat allunyant. Pues Mercuri vos ajudarà a tornar a reemprendre aquella relació tan bonica que teníeu. Aprofiteu.
1: Bueno, que s'aprofiten, que les relacions van molt contades, les bones relacions amb amics, per tant, que aprofiten i que facin les paus si és que han de fer alguna pau, o que s'aproximen, no?, en esta gent. Això els Bessons, i ara anem amb un altre signe d'aigua, que és el cranc. Claro, el cranc se mou com peix de l'aigua, no?
2: Sí, se mou com se mou la lluna, Pues mira, té la lluna en fase minvant. Com estaran? Pues estaran relaxats i tranquil·lets, perquè encara que no fan cap mal aspecte al seu signe, doncs és minvant la Lluna, I Júpiter lo tenen al seu signe, els beneficiarà en tot el que puguen estos dies planejar. O sigui, Júpiter, ja sabeu que diem que és el gran benefactor, i ara està posat a cranc, doncs això els ajudarà el dia a dia.
1: Montse, jo ara estava pensant en los cranc, que tenen l'aigua, que tenen la Lluna, o sigui, aquí hi ha sensibilitat, no?
2: Bueno,
1: serien los més plorons del signe del zodiac, els cranc?
2: Sí, és com era aquell pollito que sempre dia pobre de mi, aquell pollito, no me recordo com seria, un pollito que sortia a els dibuixos de la tele, que dia, ai, pobre, era molt desgraciat. Sí. Els crancs són una miqueta així.
1: Sí.
2: Han d'estar, els del costat han de mirar de... Però, clar, és aigua. I és la sensibilitat personificada. Si al costat tenen algun signe o de foc o de terra, pobrets, pues ho passen fatal, però bueno, lo que toca.
1: De totes maneres, sempre, com en la Montse, sempre recordem que una cosa és el signe de naixement i l'altra és l'ascendent, no? Que això també...
2: Clar.
1: Que no podem analitzar-ho només des del signe que vam néixer,
2: No. Si sabem l'ascendent, doncs quan jo dic com estan en cada signe, també mireu l'ascendent que teniu i sabeu com s'afectarà.
1: D'acord.
2: Sí.
1: Dels crancs passem als Lleó, que és un signe de foc i que el sol és el regent de Lleó.
2: Bueno, ja sabeu que els Lleó ho poden tot, són els reis de la selva i els reis del mambo, ho poden tot, Els que tinguéssiu algun tema de faena, del signe de Lleó, que tingueu algun tema de faena per resoldre, ara seria el moment. Per què? Perquè el Sol i Mercuri estan fent una conjunció que aniria molt bé per resoldre coses. Mercuri mos ajuda a comunicar, a resoldre les coses. I el Sol, que és el seu regent, és el que mos donaria la llum. Ara és moment de resoldre totes aquestes coses. Vinga. Aprofiteu.
1: Molt bé. De Lleó a Verge, signe de terra a Verge. El Mercuri és el regent de Verge.
2: Sí, doncs no tenen cap aspecte planetari que faci pensar que puguen tindre cap contratemps, O sigui, seguir el dia a dia en tota normalitat. Una setmana molt normaleta pels Verge.
1: Molt bé. Sí. I per als Balança, que és un signe d'aire, què els hi dius als Balança?
2: Doncs mira, tenen el seu regent, que és Venus, oposat al seu signe. Això es pot produir una miqueta d'intranquil·litat en el seu dia a dia, però és només una sensació produïda pel seu regent, O sigui, ai, estic una mica així insegur, intranquil. Penseu que és una sensació només que us dona, que els dona Venus, o sigui que no... aprofiteu el que tinguéssiu que fer, vull dir que no, és només una sensació. El que mos produeixen els astres també és una sensació, i llavors se suma en la sensació d'inseguretat. Per això dius, doncs esta setmana vegades diem, no, pareu una mica, perquè no, és per la inseguretat,
1: Molt bé. Passem a un altre signe que també té aigua com a regent, com a element en este sentit, com a regent té a Plutó, són els Escorpí.
2: Sí. Són els Escorpí, que també és un signe d'aigua. També són molt sensibles, els Escorpí. Porten una corassa, ells, que sembla que ho puguen tot. I també són una miqueta ploramiques, els Escorpí, perquè són aigua. La sensibilitat també la tenen molt posada.
1: Sí, però també piquen, Montse, que també ho diem, això dels escorpins. Sí. Que paren compte que també piquen.
2: Se defensen, però si no els punxes no et picaran,
1: Vale, o sigui, ja pararem compte.
2: Pues mira, més o menys tranquils estaran esta setmana. Tampoc no hi ha cap planeta que faci mal aspecte al seu signe, per lo tant, pues pau i tranquil·litat també pels Escorpí. Tenen una setmaneta bastant tranquil·la. No els punxéssim, perquè si els punxem ja sabeu el que passa.
1: I el Sagitari, com ho tenim los Sagitaris esta setmana? A veure, va.
2: Bueno,
1: arregla-m'ho, en este bueno ja ho he vist jo que no aniria bé la cosa. Va.
2: Si jo ho pogués arreglar, prometo que estaríem tots. Bueno, mira, la Lluna està fent una oposició en el planeta Urà. Això es pot crear una mica de, el que diem abans, una mica d'inseguretat. Si tenen que emprendre qualsevol canvi, tant en l'àmbit del treball com en alguna altra cosa que tinguéssiu pendent, val la pena esperar uns dies, vale? Perquè aquesta Lluna en Urà no mos acaba de fluir tot bé, i llavors sentirem que allò no sé si ho he fet bé, això no sé si ara ho podré fer, doncs el millor, si es pot esperar uns dies, que canvia una miqueta. Ja sabeu que la Lluna és ràpida, o sigui que en 3 dies la Lluna ja ha passat. Ara, vale, precisament la tenen al seu signe.
1: Molt bé, per tant, si he de canviar de feina, m'espero la setmana que veu l'altra, que després de 30 anys, per prendre una decisió d'estes.
2: Tere, si és una bona oferta, tu aprofita-la.
1: Molt bé, o sigui que deixem una l'horoscopo i deixem una tot. Va, anem amb Capricorn en signe de terra.
2: Doncs mira, els Capricorni els aconsellaríem, jo no sóc de donar molts consells, però els aconsellaríem que baixessin una mica el ritme.
1: Vinga.
2: Últimament vos podeu sentir una mica estressats, tal com teniu els astres. I per què estressats? Per anar acumulant obligacions que no toquen. Estos ho carreguen tot. Ho carreguen tot i després s'ofeguen perquè veuen que no poden acudir tot.
1: Claro, claro.
2: Mireu de racionar una miqueta les tasques del dia a dia. Les aneu augmentant sense donar bon compte. No saben delegar. Ja sabem que diem que els Capricorni no saben delegar. I llavors s'ofeguen. Doncs vinga, feu un paronet i mireu de mica en mica, tot s'anirà fent, però tranquil·lament.
1: Molt bé, Capricorn, ja sabeu, de mica en mica s'ompli la pica, no anéssim tot en corrents ja de pressa. Anem amb el signe d'Aquari, este signe tan extravagant. Jo tinc un Aquari a casa i jo sempre dic que no la veig mai com el signe que té, però en fi, tenen l'aire com a element. Això també vol dir que a vegades de com bufa el vent, no? Són canviants, estos, dels Aquari o què, Montse?
2: Sí, també. Tenen molta agilitat mental, Això sí que ho tenen, i això segur que tu també ho hauràs notat. El que passa és que són molt extravagants. El que un altre no faria, ells fan. Són extravagants. Jo he tingut molts Aquari a la família.
1: Sí.
2: En mare, en sogra, en filla, tinc també un Aquari. I tots són una mica igual. Ara, són la gent més fidel que t'hagués pogut tirar la cara.
1: Sí.
2: Vull dir, no faran cap mala passada ni a l'entorn familiar ni a l'entorn dels amics. O sigui, que els Aquaris són molt, molt, molt fidels. Molt estrictes. Molt estrictes.
1: Molt bé.
2: Bueno, doncs esta setmana este Plutó, el seu signe, que els ajuda a fer neteja, tenen a Plutó passant pel seu signe.
1: Sí.
2: I enguany això els anirà pegant.
1: Els hi anirà requete bé, això, o com ho dius?
2: Sí, anirà fent neteja. És que s'ha de fer neteja de quan en quan,
1: Sí.
2: S'ha de fer allò que diem, s'ha de fer dissabte, Perquè si no, malament, Doncs mira, este Plutó els ajudarà a fer neteja i segur que ja ho haureu notat, Que us ajudarà a canviar coses que no us atrevíeu a canviar. O sigui que, Déu-n'hi-do, els Aquari.
1: Vinga, doncs Aquari, ja ho sabeu.
2: Vinga.
1: I acabem en peixos, no? En peixos, que és un signe d'aigua.
2: Sí, tenen el solet, juntament amb Mercuri i Mart. Jo penso que és cap a la setmana que ve o així, que es posaran juntets els tres, I això fan que estiguen actius i eufòrics. I visquen l'aniversari plenament. Però això també els pot donar uns moments d'intranquil·litat, perquè tan eufòrics i tan... És clar, són tres planetes que són molt, molt potents. I quan s'ajuntaran els tres, ja ho miraríem la setmana que ve, però serà una setmaneta una mica forta.
1: Calla, que tenim a Guillermo aquí. Guillermo, tu quin signe d'horoscopo ets?
3: No ho sé.
1: Com que no ho saps? Què dius ara? Quin dia vas néixer, Guillermo? Home, el dia que vas néixer sí que ho saps.
3: 27 de gener.
1: 27 de gener. Ell deu ser... què és, Montse? 27, Aquari o 27 de gener? Què és?
2: Peixos.
1: Ah, peixos. Estava pensant jo. Dic, ara no sé si és Aquari o...
2: Peixos. Sí. Ui, doncs ho té complicat. Va, la setmana que ve li direm com ho té.
1: Bueno, va, la setmana que ve ne parlem. Me penso que és Aquari, Guillermo. Mirem-ho bé,
2: Sí.
1: Mirem-ho bé perquè em penso que és Aquari. És que a vegades això també passa, no? D'un dia a un altre.
2: Sí, perquè segons l'any que va néixer també a vegades canvia més pronta o un dia més tard. Ja li mirarem.
1: Ja te ho mirarem tot, Guillermo. Vinga. Montse, ho deixem aquí, d'acord?
2: Ho deixem aquí. Hasta la setmana que ve.
1: Gràcies a tu per acompanyar-nos.
4: Però que maca, Ràdio Vila Sacra, la més guapa, tant pel dia com la nit.

0: Radio Villa Sacra Sieg.
1: Kemola.
2: Benvolguts totes i tots. Us anunciem que la nostra missió es produeix per l'andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vila-sacra us dona les gràcies per la vostra confiança.

0: L'habitatge hauria de ser assequible per a tothom. I entre tots podem fer que a l'Escala es trobin solucions. Hi ha persones que busquen un lloc on viure en aquest poble i els hi és difícil trobar-ne. Si ets propietari i disposes d'un habitatge a l'Escala que no utilitzes, tenim una proposta per a tu. L'Ajuntament ofereix llogar l'habitatge garantint el pagament. Una subvenció per bonificar l'IBI. Una bonificació del 100% de les taxes d'escombraries i una assegurança de tot l'habitatge. D'aquesta manera, tu i tots hi guanyem. Contacta amb nosaltres i t'assessorarem. Servei d'Habitatge de l'Escala. Ajuntament de l'Escala.
1: Ara, a la casa dels avis, escolteu això.
2: Sigues l'autor de la teva felicitat amb Rafael Sant Andreu. Més d'un milió de lectors ja ho han aconseguit. Descobreix l'autor de No hi ha res tan terrible i l'art de no amargar-se la vida a la teva llibreria i comença a ser feliç. Publicat per Rosa dels Vents.

0: El municipi de les Preses, a la Garrotxa, acull el Festival Is Dance, dedicat als balls d'arrel tradicional. La seva 44a edició posa el focus en el País Basc, celebra el 50è aniversari de Marc Boleny i convida companyies internacionals de Cuba, Indonèsia o Sud-àfrica. Bartorquin.
1: Els 50 anys del Cercle de Cultura Tradicional Marc Boleny, organitzador de Les Dance, marca aquesta edició que ho celebra amb una exposició, xerrades i l'estrena de l'espectacle Allò que som, que repassa la trajectòria de Marc Boleny. Roger Casalprim presideix aquesta entitat que reivindica el festival com un espai de trobada on la dansa d'arrel és viva.
2: Portar aquesta dansa tradicional que de vegades es mira amb una mirada de passat, nosaltres la volem explicar sempre amb aquesta mirada de futur.
1: Aquesta visió oberta de la dansa tradicional inspira artistes contemporanis que presenten propostes com Brida, d'Esther Guntín, Premi del Fico Lomé, que vincula la dansa de cavallets amb la doma del cavall, Autoodi, de l'Esbor, Hora Baixa, de Radicela, o Fars, de l'Esbar Ciutat Comtal. El País Basc és el territori convidat enguany amb les companyies Vilaca i Kemen Dansa Taldea, que ens descobrirà les singularitats del seu carnaval. També visitaran les Preses 5 companyies de Cuba, Indonèsia, Perú, Sèrbia i Sud-àfrica, que compartiran les seves tradicions a través d'espectacles i trobades amb el públic com les Nits és Dansa, un clàssic del festival que dirigeix Núria Feixas.
3: Aquestes nits participatives en què convidem el públic a ballar, que coneguin aquestes cultures tot ballant amb les companyies, i les danses del món, que és la part més exhibitiva, són els espectacles de les companyies sobre l'escenari, amb els vestits tradicionals.
1: La tradicional al festa al Parc de Pedra Tosca tancarà diumenge aquest festival participatiu i arrelat al territori de la Garrotxa.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra.
4: Ràdio Vila-sacra.
6: Ràdio Vila-sacra.
7: Tu pots ser part del canvi. Tanca els ulls.

0: Amazon, Meta i Tesla. A través d'un article publicat al blog del BCE, 5 experts de l'organisme europeu fan èmfasi en un risc afegit. Molts particulars no són necessàriament conscients del pes que tenen aquestes grans tecnològiques en les seves inversions, i no només els petits inversors. Les asseguradores i els fons de pensions de la zona euro també hi destinen una part important del seu capital. A més, afegeixen que aquesta concentració es pot convertir en un problema si les accions d'aquestes empreses deixen de créixer o registren una davallada important. Una situació que podria anar més enllà dels inversors i acabar afectant l'estabilitat financera de la zona euro. Els experts responsables de l'article recorden que les borses dels Estats Units i d'Europa estan molt connectades, de manera que una forta caiguda de les grans tecnològiques nord-americanes també podria afectar els mercats europeus.
1: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
2: Quan la realitat és trista i avorrida,
3: el millor és inventar-se una bona història.
4: A Ràdio Vila-sacra tenim les millors històries
5: convertides en sensacions.

0: El temps.
1: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
3: Molt bon dia, hem tingut ja aquest canvi de masses, però la inestabilitat persistirà en alguns punts del país. Primerament al Camp de Tarragona i després es desplaçarien al llarg del matí cap a l'Ebre. Localment amb tempesta, també al llarg del matí podem tenir algun ruixat en punts del Pirineu, Prepirineu i del sector del Terç Oest. Que uns ruixats que es faran més probables de cara a la tarda i aquests xàfecs que persistiran intensos a la zona de l'Ebre, amb una temperatura que baixa tant la mínima com la màxima. De fet, els valors màxims rondaran els 30 graus, molt enrere de les calorades dels dies enrere, i també en canvis doncs, cap al litoral i prelitoral nord el temps estarà més tranquil, més estable, més estones de sol i clariana.

0: Però veiem aquest avís d'intensitat de pluja que afecta a la meitat sud del litoral i prelitoral, sobretot al Camp de Tarragona i l'Ebre. Veiem com de matinada al Camp de Tarragona es poden superar els 40 litres en només mitja hora, sobretot a la zona del litoral, on també es poden superar els 60 litres en 3 hores. I al llarg del matí aquest avís es desplaça cap al sector de l'Ebre, on de la mateixa manera hi poden haver aquests aiguats torrencials que superin els 40 litres en mitja hora i els 60 litres en 3 hores. Per tant, molta precaució dissabte. A mitjà termini, entre diumenge i dilluns, comentàvem aquesta baixa entrant per l'oest de la península que tornarà a fer augmentar la inestabilitat, sobretot de cara a dilluns, quan podem tenir tempestes amb fenòmens i temps violent sobretot del quadrant nord-oest, i de cara a dimarts el temps s'estabilitza amb una temperatura que tendirà a pujar. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
2: Ara, fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres.
3: Bon Preu i Esclat.
4: Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder d'audiència, sense més proves que el seu propi autobombo, ens fa crear la nostra pròpia conya d'autoproclamació, amb estil, això sí, i amb molt d'humor. També. Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder de la comarca sense més proves que el seu propi autobombo ens fa entendre que hi ha qui fa el que calgui per aconseguir propaganda. Per això, a nosaltres no ens cal autobombo. Nosaltres som Ràdio Vila-sacra. I amb això està tot dit i aclarit. Fem i desfem amb tot el sentit de l'humor i totes les sensacions que puguis imaginar. Ah, i la majoria, totes sense més intenció que riure'ns de nosaltres mateixos i passar-ho el millor possible. Nosaltres no cerquem propaganda. A nosaltres la publicitat ens ve sola. Senzillament.
5: Vinga, va, comencem!
6: Amb el suport de la Federació Catalana DOP, IGP, IGP, IGP, IGP, IGP, IGP i la Generalitat de Catalunya.
7: Ràdio Vila-sacra.
8: A continuació, recordant el passat.
9: Bé, la ràdio, amigues i amics, no s'entendria sense música i la música que ha sonat sempre a les zones. I per això tenim un especialista en aquesta casa, que és Josep Pons.
10: Home, un petit especialista.
9: Un gran especialista, perquè ara m'estava explicant que havia comprat el primer disc de Pedra.
10: Sí.

Està aquí la Maria Antònia Ranxo i estaré tot sol. Estaré tot sol perquè ella està gaudint d'unes vacances i quan torni ja s'incorporarà. Ja s'incorporarà i en les vies del so avui hi tinc en Pere González. I ja anirem per posar la primera melodia d'avui, que anirem a buscar a la famosa i renombrada i recordada orquestra d'en Glenn Miller. Glenn Miller, aquí la portarem amb una adaptació que va fer d'un tema famós del compositor rus, el famós compositor Tchaikovsky, aquests noms russos, Tchaikovsky, i era el concert per piano. I Tchaikovsky havia composat El llac dels cisnes, El trencanous, i ara porto el concert per piano, però amb una adaptació de que va fer l'orquestra Glenn Miller.

Doncs era concert per a piano del compositor Tchaikovsky, orquestra Glenn Miller. I ara anirem per una orquestra que va venir de Portugal. Eren temps de Segona Guerra Mundial i els moviments d'orquestres, tant d'aquí com d'allà, o d'allà com aquí, estaven restringits només a dins de la península, perquè l'altre estava tot amb llames enflamarades a Europa, i poca cosa hi havia. Sí que van venir des de Viena els famosos vienesos, això al començaments de la Segona Guerra. Doncs l'orquestra de l'Alberto Ribeiro va fer unes gires per aquí en el país i va gravar alguns discos. Va gravar alguns discos, que l'Alberto Ribeiro era molt famós a Portugal perquè també havia protagonitzat alguna pel·liculeta musical. Doncs ara recordarem el seu estil amb una típica marxinha portuguesa que es titula Ojazos Negros, que, per cert, aquesta melodia no fa molt la vaig sentir jo amb una orquestra d'aquestes de renom que van per les festes majors, que de vegades van repescant melodies antigues i les van adaptant. Jo la vaig sentir en el ballable. Ojazos Negros.

Evans era la veu de l'Alberto Ribeiro i la melodia Ojazos Negros. I ara una petició que em va fer la setmana passada la senyora Magabri. En realitat em va fer dues, avui en portarem una, que volia, entre les dues que em va fer la comanda, aquella que deia "Yo quiero una niña, yo quiero un bebé". Això era d'una revista musical, d'aquelles que feien en el Paral·lel, que es titulava "Una mujer impossible". I era un matrimoni que els que ho cantaven, el duet que ho cantava, en la vida real també eren matrimoni. O sigui, en la ficció de la trama eren matrimoni, però en la vida real també. Era una vedet que era l'Emília Liaga i el seu marit, el Paco Muñoz, en aquell temps famosos pels seus duets. I en aquesta Mujer Impossible es veu que la descendència, el primer, que deia, abans deien el primer vàstago, doncs era la descendència, un volia una nena i l'altre volia un nen. I aquí ve que tenen una petita polèmica, que "yo quiero una niña, yo quiero un bebé", que ara avui el dia, quan està una mica adelantada la gestació, potser ja se sap, ja ho saben, però llavors no se sabia, era l'incògnit, a veure què sortiria. I també, esclar, llavors venien les discussions, i em va comentar la senyora Magabri que està una mica machista, això, de que les niñes són tontes. Sí, però també l'altre sí que diu, les niñes són tontes, però l'altre també no, també el nen tampoc el volia, també. Doncs ara ho sentirem. Emília Liaga i Paco Muñoz.

0: Yo quiero un bebé.
1: Yo quiero una niña.
0: Yo quiero un bebé.
2: Doncs ja n'ha quedat clar, però passa que aquí deien, au, no estamos casados, això era que feien plans venidés, i esclar, aquí faltava ara, suposadament, que es havien de fer totes les maniobres obligades, doncs, d'elaboració i fabricació. Això, esclar, havien d'iniciar-ho, que suposadament, com he dit, encara no ho havien fet. Després ja vindria tot. I, doncs, sortís el que sortís a l'última hora, ja queden d'acord, que s'estimarien igual, vingués el que vingués, després de la discussió que van tenir. I ara, ja que estem amb l'Emília Liaga i el seu marit, el Paco Muñoz, portarem un altre fragment, però d'una altra revista d'aquestes. Una revista d'aquestes que es titulava Las locuras de Alicia, que aquesta que hem posat de Yo quiero una niña, Yo quiero un bebé, la varen representar a 1944, l'any del desembarc a Normandia. I després van fer moltes representacions perquè va tenir molt d'èxit. Doncs ara portarem una altra revista que era Las locuras de Alicia. I hi havia també una melodia que cantaven a duet aquest matrimoni de l'Emília Liaga i el Paco Muñoz, que es titula Te lo diré bajito, te lo diré bajito y te lo diré cantando, que era que quan estaven tots dos somiant amb un amb l'altre, encara es havien de ni conèixer gairebé, somiaven i tots dos tenien ardiente el corazón. I això era que estaven somiant un amb l'altre i fins que la cosa es va convertir en realitat. O sigui que Emília Liaga i Paco Muñoz i la melodia Te lo diré bajito.

0: Ràdio Vilasacra.
1: Doncs era el Paco Muñoz i l'Emilia Liaga, una melodia molt maca i molt enganxosa. I ara, a veure, ara anirem per un escriptor molt famós, això en temps de la Segona República. L'escriptor Joaquim Montero havia fet obres de teatre, havia escrit, inclús havia sigut director de diaris, entre ells la Publicitat, i aquest senyor, a l'acabar la Guerra Civil, va tinguer d'anar cap a l'exili, perquè si no ho hagués passat malament aquí, en Joaquim Montero. I ara portaré d'en Joaquim Montero un relat que també li agradava fer, allò, tipus de relats, com de deien, allò que hi havia les fàbules. De fabulista també li agrada fer, com a l'Esopo i en Samaniego i tota aquella sèrie de gent que feien la fàbula i després deien la moraleja. Doncs ara portarem una fàbula en la seva veu, o sigui que això és dels anys 30, la gravació, que és Els nens, l'ostra i la perla, que són dos nens que estan a la platja i troben una ostra. Doncs sentim-ho com va anar i la moraleja després.
2: Los niños, la ostra y la perla. Pues señor, el caso fue que estaban una mañana jugando Juanito y Pepe con la arena de la playa. Con ella hacían castillos, pozos, grutas y montañas. De pronto, sus manecitas en la arena sepultadas tropezaron con una ostra hermosísima. Con ansia, teniéndola ambos cogida, ninguno quiso soltarla, y por si es tuya o es mía, armaron una algarada. Un grandullón que veía lo que entre los dos pasaba les dijo: ¿por qué reñís? Por esta ostra. ¿Qué pasa? Pues que yo la vi el primero, pero yo logré alcanzarla. La ostra es mía. No, que es mía. Yo lo arreglaré. A ver, dádmela. ¿Tú no renuncias a ella? No, señor. ¿Tú la reclamas? Sí, señor. Pues la disputa yo arreglaré sin tardanza. Abrió la ostra el grandullón y dijo: toma una cáscara tú. Y tú, toma la otra. ¿Y lo de dentro? Caramba, son las costas del juicio. Yo he sido el juez de la causa, cobro comiéndome la ostra. Vosotros guardad las cáscaras. Y se fue tan campechano, sin añadir más palabras. Así son todos los pleitos. Al que pierde y al que gana, en cuanto paga las costas, le quedan solo las cáscaras. Pero como hay providencia que a los inocentes guarda, en este caso ocurrió una cosa muy extraña. En la cáscara que Pepe tenía, había incrustada una perla muy hermosa. Juanito quiere atraparla, pero con muy buen acuerdo, fraternalmente se marchan a un joyero. Juan y Pepe le venden la perla blanca y luego amistosamente se reparten las ganancias. Y el grandullón, que comió la ostra, que no sospechaba que el marisco estaba ya 2 meses fuera del agua y que ya estaba podrido, pagó su avarienta audacia sufriendo un dolor de tripas que a poco estira la pata. Moraleja, la justicia puede andar equivocada, mas no desconfiéis de ella, que si la justicia humana es falible, la divina no deja sin premio nada.
1: Doncs ha quedat clar aquí, ha quedat clar.
3: Hey, això és Ràdio Vilasacra.
1: Aquests nens que tenien una ostra i els hi va dar una closca a cada un i ell se la va menjar, però llavors aquella perla, hi havia una perla amb una i amigablement es van anar amb un joier, la van vendre la perla i es van partir les ganàncies. I llavors ja ho diu, eh? El que pierde y el que gana, en cuando pagan las costas, les queda solo las cáscaras. O sigui que quan hi ha un plet, malament anem. Val més arreglar-ho tot de bé perquè a l'última hora el que surt guanyant és un tercer. Que en aquest cas el tercer va agafar un mal de ventre, perquè ja era passada l'ostra. I ara anirem cap a les Orenetes de Sant Joan de Capistrano, una missió que hi ha a Califòrnia, que la va fundar un frare mallorquí, en Fray Juníper Serra. I aquí hi ha una llegenda de que les Orenetes cada any al mateix dia tornen en els nius que hi ha en les teulades, en les teules de la missió de Sant Joan de Capistrano. I aquest frare era mallorquí. Doncs va sortir una melodia molt maca que parlava de les orenetes i de Sant Joan de Capistrano. I la versió que vam conèixer aquí era del famós Bonet de Sant Pedro, que quan ho va gravar encara no era famós. Era un vocalista de l'orquestra Gran Casino, que el van contractar. I, curiosament, aquí ho cantava en anglès, que les seves dues primeres melodies que va gravar el Bonet de Sant Pedro, una era en anglès, que és la que portarem ara, i l'altra era en portuguès, que era el famós Tiroliro. Doncs ara aniran per les golondrines de Capistrano amb l'anglès de Bonet de Sant Pedro.

doncs era la història de la missió i de les orenetes que van cap a Sant Joan de Capistrano. Jo em vaig enterar de l'existència d'aquest indret, de Sant Joan de Capistrano, llegint les novel·les famoses del Coyote, en la meva adolescència, que per cert les tinc totes, del primer a l'últim, el número 1. I l'escriptor Josep Maria Mallorquí i Figueroa estava molt enterat de tots els esdeveniments i la història de Califòrnia i de Mèxic i de tots els estats del sud dels Estats Units. O sigui que de vegades aquestes novel·les també eren didàctiques, o sigui, t'enteraves de successos i d'exploradors. No solament era allò que deien una novel·la de tiros, ja està, no. T'explicava els camins de ferradura, el que en deien el Caminito Espanyol, que era només de mules i ferradura i de bestiar de bast, que travessava des de Califòrnia fins a Florida, a l'altre cantó de l'Atlàntic. I eren camins... I aquí t'ho explicava el Figaro, el Mallorquí, aquestes coses. Eren didàctics, aquestes novel·les. I ara anirem cap a, també a l'Amèrica del Sud, però cap al Brasil. Que el Brasil, allà, era de colonització portuguesa. Que hi va haver uns tractats amb els espanyols, que van tindre de fer uns tractats, i va posar-s'hi també el papa d'aquell temps, la Santa Seu, i el papa va fer com d'àrbit, i mira, tu quedaràs aquí, tu o altre. I els portuguesos els hi va assignar el que és ara Brasil. Doncs ara vindrà una melodia que la vocalista deia Soy brasileña de Pará del Río, que es veu que hi viu a Pará del Río i tenia un nòvio allà. I era la Teresita Riera, la vocalista, una noia que era d'Igualada, que cantava molt bé i va començar oferint-se voluntària, que llavors es feia en aquell temps. El jovent anava voluntària a cantar a dalt a l'orquestra si sabia cantar. I aquesta noia va començar així, la Teresita Riera. Després es va casar amb un director d'orquestra que es deia Julio Galindo, però això ja és una altra història. En aquí estan tots dos, també se sent una veu masculina, no se sent tant, però és la del seu marit, en Julio Galindo. Doncs anem cap a aquesta brasileña de Pará del Río.

doncs a ritme de marxinya. Eren maques, les marxinyes, però ara anirem a ritme de... Hi havia hagut els passos dobles toreros. Es dedicava a una figura del toreig, però aquesta vegada és un pas doble, però dedicat a un senyor que feia les tasques de rejoneador. O sigui, el que torejava cavall, que anava amb el cavall, però no és que anés amb una capa, no, anava clavant banderilles o anava clavant coses amb unes cintes a l'esquena del toro. I el cavall havia d'estar molt ben ensinistrat per anar esquivant, o sigui que això també era un art, això. I el cavall, ja dic, era, havia d'anar molt lleuger. I n'hi havia que ho sabien fer, i entre ells hi havia el que portaré ara, el senyor Duque, el Duque de Pino Hermoso, que aquest ja era d'una casa ducal, i ara ho portarem en aquest pas doble, però de rejoneador, en la veu del Mario Rossi, o sigui que era d'aquella gent d'alta alcúrnia i que tallaven el bacallà en aquells temps amb les seves caceres, i gent il·lustre i important, i de pro, sobretot de pro.

Pues mira, jo ve por el senyor Duque, el Duque de Pino Hermoso, que això, en els noticiaris nodos, sortia un sí i un no. Els duques d'aquests i els toreros i havies d'anar-te'n passant toros, llavors. El noticiari nodo, els que ho havien viscut ja saben de quin pa es cuia, allò. I ara anirem per una melodia amb un títol original, Mariquita. Mariquita, Orquestra Casablanca, que aquesta orquestra, tots les melodies que venien de l'Amèrica Llatina, ells hi feien un arranjament i també interpretaven aquells corridos mexicans i que venien d'aquells indrets. El que passa que ja, si s'escolta bé, no és música de mariachi, és música d'orquestra autòctona. Doncs ara vindrà l'Orquestra Casablanca, que sempre tenia dos vocalistes que cantaven a duet, i el títol és Mariquita.

doncs era l'orquestra Casablanca. I ara anirem amb un duet famós del Ceroloide en blanc i negre, Nelson Eddy i Jeanette MacDonald, que eren les grans figures de la pantalla en aquells anys i havien fet moltes de famoses. I ara porto d'una pel·lícula que feien, cantaven un duet, que la títol de la pel·lícula era Marieta la Traviesa, que Marieta la Traviesa, en aquí la Jeanette MacDonald feia dos papers, que feia el paper de la senyora marquesa i el paper de la criada, perquè eren iguals de fesomia, i llavors es canviaven. La senyora marquesa feia de criada i la criada feia de senyora marquesa, es anaven canviant el rol totes dues. O sigui, però esclar, era el mateix artista, però en la ficció eren dues persones diferents. I d'aquí ve el títol de Marieta la Traviesa, que era la condesa, que, o sigui, que feia de criada i l'altra de condesa, i totes dues disfrutaven així. I hi havia una melodia que el títol és O Dulce Misterio de la Vida, i això ho cantaven a duet en Nelson Eddy i la Jeanette MacDonald. Ara ho portem.

eren els famosos duets del Nelson Eddy i la Jeanette MacDonald. També un d'aquells també era de l'opereta Rosemary, que ja la portarem, ja l'anirem portant. Aquest era, doncs, de la Marieta l'Entremaliada, o dels Misteris de la Vida, el títol d'aquesta composició que han interpretat. I ara ja anirem per posar l'última, que anirem, es despedirem i acomiadarem de vals. El vals de la pel·lícula El Congrés es Diverteix, El Congreso se Divierte, que es va presentar per a l'orquestra de la UFA, que era una productora alemanya, la UFA, que a l'Alemanya, abans de la Segona Guerra, sempre produïen pel·lícules d'operetes i sobretot valsos i valsos, com aquí en aquell temps eren cosa folclòrica de l'Estrellita Castro, etc, etc. Allà eren els valsos a la UFA, i també havien fet, entre altres, de famoses a la Guerra de Valsos. Una altra pel·lícula era El Trio de la Benzina, etc, etc. Doncs ara portarem aquest vals de El Congrés es Diverteix, i jo ja fins al proper programa. Adéu-siau.

0: Estàs sentint Ràdio Vila-sacra, emissora no convencional, on busquem, seleccionem i experimentem amb tot allò que la vida ens ofereix. Per aquest motiu, només trien si tens clar que som un arxiu audiovisual de sensacions. Per aquest motiu, busca altres alternatives primer i si no trobes allò que va amb tu, aquí t'esperem, evidentment.
1: Arriba l'acústica de Figueres. Del 27 al 30 d'agost, amb Sopa de Cabra, La Fúmiga, Búhos, La Ludwig Band, 31 Fam, Dan Peralbo, Max Navarro, Iseo en Dodo Sound, Malifeta i fins a 30 artistes més. Amb 4 escenaris i 3 zones gastronòmiques. Entrada lliure. Tota la informació a festivalacústica.cat. Amb la col·laboració d'Estrella d'Am.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: t'apuntes?
1: Ara sí! Amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Tiri, tiri, tiri.
3: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
4: Primavera, viatja i desconnecta de veritat. Posa el teu cotxe en mode avió. Aparca al pàrquing oficial d'Aena i oblida't de les preocupacions. Còmode, proper i disponible a l'aeroport a un pas de totes les botigues i serveis de restauració. Estalvia i reserva ja des de l'app o a aenaparking.com.
5: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que

0: practica, les seves aplicacions i quina pot ser la seva implicació en el nostre futur.
1: Es tracta de l'obra Genètica eres tu, de la bioquímica i doctora en neurobiologia Rosa García Verdugo. L'obra ens ofereix un apassionant viatge a través dels nostres gens i ens ajuda a entendre, per exemple, com les mutacions no són necessàriament negatives, sinó que han estat les que ens han ajudat a evolucionar al llarg de la història. El llibre explica, entre altres coses, què entenem per genètica, per què serveix i quin és el seu futur en camps com ara la medicina personalitzada o els tests genètics per detectar abans moltes patologies. Però també planteja el debat sobre quins límits ha de tenir l'edició genètica i les connotacions ètiques que pot comportar el seu ús.
2: A Bonpreu i Esclat treballem des del 1974 per ser el referent en el sector alimentari a Catalunya. Sempre compromesos amb els nostres valors que ens han portat on som avui. Honestedat i confiança. Voluntat de servei. Desenvolupament professional. Actitud positiva, consciència d'equip. I pragmatisme i eficiència. Comptem amb diferents ensenyes i serveis arreu del territori català. La nostra prioritat és satisfer els nostres clients. Oferim més de 30.000 productes de la millor qualitat i amb la millor relació qualitat-preu. A Bonpreu i Esclat, optem perquè els clients escollin lliurement entre un ampli ventall de productes de diferents marques i de marca Bonpreu. Sempre en un entorn de compra agradable i amb una atenció al client excel·lent. Prioritzem la proximitat i complicitat amb el territori, promovent el producte local de qualitat i de quilòmetre zero. Oferim més de 900 referències de productes locals i contribuïm a dinamitzar l'economia catalana i a la creació de llocs de treball al nostre territori. Hem arribat a on som gràcies a la gent Bonpreu. Compromesos amb el projecte i amb la voluntat de seguir creixent, tenint com a eix central els nostres clients. Bonpreu i Esclat. Experiència única.
3: El temps.
0: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
5: Molt bon dia, hem tingut ja aquest canvi de masses, però la inestabilitat persistirà en alguns punts del país. Primerament al Camp de Tarragona i després es desplaçarien al llarg del matí cap a l'Ebre. Localment amb tempesta, també al llarg del matí podem tenir algun ruixat en punts del Pirineu, Prepirineu i del sector del Terç Oest. Que uns ruixats que es faran més probables de cara a la tarda i aquests xàfecs que persistiran intensos a la zona de l'Ebre, amb una temperatura que baixa tant la mínima com la màxima. De fet, els valors màxims rondaran els 30 graus, molt enrere de les calorades dels dies enrere, i també en canvis tons cap al litoral i prelitoral nord el temps estarà més tranquil, més estable, amb més estones de sol i clarianes. Però veiem aquest avís d'intensitat de pluja que afecta la meitat sud del litoral i prelitoral, sobretot el Camp de Tarragona i l'Ebre. Veiem com de matinada al Camp de Tarragona es poden superar els 40 litres en només mitja hora, sobretot a la zona litoral on també es poden superar els 60 litres en 3 hores. I al llarg del matí aquest avís es desplaça cap al sector de l'Ebre, on de la mateixa manera hi poden haver aquests aiguats torrencials que superin els 40 litres en mitja hora i els 60 litres en 3 hores. Per tant, molta precaució dissabte. A mitjà termini, entre diumenge i dilluns, comentàvem aquesta baixa entrant per l'oest de la península que tornarà a fer augmentar la inestabilitat, sobretot de cara a dilluns, quan podem tenir tempestes amb fenòmens de temps violent sobretot del quadrant nord-oest, i de cara a dimarts el temps s'estabilitza amb una temperatura que tendirà a pujar. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
6: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
7: Fer la teva compra amb l'app de Bonpreu Esclat, fer per a mi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres. Bonpreu i Esclat.
8: Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder d'audiència, sense més proves que el seu propi autobombo, ens fa crear la nostra pròpia conya d'autoproclamació, amb estil, això sí, i amb molt d'humor. També. Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder de la comarca sense més

el seu propi autobombo, ens fa entendre que hi ha qui fa el que calgui per aconseguir propaganda. Per això, a nosaltres no ens cal autobombo. Nosaltres som Ràdio Vila-sacra. I amb això està tot dit i aclarit. Fem i desfem amb tot el sentit de l'humor i totes les sensacions que puguis imaginar. Ah, i la majoria, totes sense més intenció que riure'ns de nosaltres mateixos i passar-ho el millor possible. Nosaltres no cerquem propaganda. A nosaltres la publicitat ens ve sola. Senzillament.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: En les coses més senzilles s'hi amaguen les grans sorpreses de la vida.
3: Saps que un dels millors rius del sud d'Europa navegable en caiac passa pel Baix Empordà?
4: En caiac o canoa canadenca. Sí, a Girona tenim el Ter.
3: Caiac del Ter ofereix diferents trams aptes per a tothom. Família, gent jove, jubilats, empreses, escoles, el turisme fluvial i familiar.
4: Caiac del Ter és emoció, diversió i descobriment.
3: Important, en un refugi climàtic natural.
4: A caiacdelter.com i al 662 14 94 69.
5: Quants ocells! Ja he vist tortuga!
6: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
7: Aquí, cada hora té la selecció precisa, pensada, organitzada en mesura. Deixem allò de barrejar el bolets per als que seleccionar el detall els hi costa i prefereixen fer-ho fàcil, soni el que soni. Ara, doncs, obrim nova carpeta de selecció detallada, on cada arxiu està molt ben pensat. Molt de molt. Això és Ràdio Vila-sacra.

0: és molt més viu.
1: L'Alt Empordà ofereix un cap de setmana ple de cultura, tradició i activitats per a tota la família, per diferents municipis de la comarca. Poesia, festes populars, espectacles tecnològics, música en directe i animació familiar ompliran les places, passejos i espais públics, convertint-se en una atractiva proposta tant per als residents com per als visitants.
2: Tota la informació al web agendacultural.altempordà.cat.
1: Nombroses opcions per a gaudir de l'estiu sense sortir de la comarca.

0: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
1: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
2: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.

0: Ja pots comprar el tiquet del sopar comtal de l'edició de Terra, de Trobadors, Castelló d'Empúries 2026.
1: Vestimenta obligatòria, indumentària dels segles 13, 14 o 15. Menú 2026, pa i sal, escudella empuritana amb pilotilles, xai del comtat a la brasa amb allioli, mongetes verdes i albergínies, coca del trobador i vi dolç de fogatge. Aigua, vi i cervesa inclosos.
0: Taules en 6 zones, totes encarades a l'escenari. Preu, 30 euros. Compra el tiquet a castelloempuriabrava.covin.com.
2: Ràdio Vilasacra, emissora municipal. 107, freqüència modulada.
3: Saps que no cal que et preocupis per nosaltres? Tenim la millor audiència del món. La de la gent que observa, pensa i raona. No ens cal res més.
4: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-19-70-62.
5: WhatsApp.
6: Quan no és un all, és una ceba. Per posar-hi dades, al juny només el 50,5% dels trens va complir amb l'horari i encara hi ha 183 trams amb la velocitat limitada. I no ens enganyem, de moment només són desperfectes materials, però qualsevol dia l'accident serà mortal. I llavors què ens explicaran? En fi, cal fer molta calistènia mental per governar aquest país sense assenyalar l'infrafinançament deliberat i espanyolitzador que rebem. El desastre és absolut i per sortir-nos-en caldrà ser creatius. Ofereixo la meva comarca perquè no s'inverteixi ni un duro en infraestructures i que aquests calés es destinin a altres indrets. Com més sotracs tinguem a les carreteres i pitjor s'hi arribi, millor. Potser així no ens hi arriba més gent de Barcelona.
7: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
8: Truca!
7: Repetiràs. Oh. Nena, quin és el teu secret?
9: Ràdio Vilasacra i punt.
7: Què?
9: Ràdio Vilasacra i punt.
7: Perquè quan estàs bé, somrius.
10: Comença a haver-hi nivell.
11: La ràdio de Vilasacra
12: és com un bombonet que us volem oferir a aquesta hora del matí.
13: Veniu!
14: Són de confiança, són d'aquí.

0: Has vist mai una ampolla de cava volant? Travessant el cel enmig dels núvols? No, és clar que no ho has vist mai. Perquè ni el cava, ni el calçat, ni les medicines, ni cap altre producte català té ales per traslladar-se pel seu compte. Tots tenen logística i transport. Uns actors vitals per projectar les empreses catalanes als mercats internacionals i per abastir la ciutadania arreu del territori. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: I parlant d'emocions...
2: 61.
3: Please, please, please, please, please, please, please, please, please.

Ciclus arriba a la teva ciutat. La nova aplicació amb la qual podràs guanyar premis simplement per reciclar. Participa i reciclant llaunes i ampolles de plàstic de begudes. Cuida el teu entorn i guanya premis. Descarrega't l'aplicació Reciclus i comença a formar part del reciclatge del futur. Ecoembes.

0: informació, música, entreteniment.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: En el mar dels infants, molta atenció a pares i mares. Els volem advertir dels perills que s'amaguen rere les conegudes com a fruitinovel·les. Uns colabrots protagonitzats per fruites creades amb intel·ligència artificial que es poden veure per plataformes com TikTok, rere els quals s'amaguen tota mena de violències. Sergi Bassoles.
3: Pomes, maduixes, plàtans i tota mena de fruites i hortalisses que cobren vida i protagonitzen autèntics colabrots.
4: Sospecha algo, la mía me estaba oliendo la ropa, pero no sabe nada esa frutita ingenua.
3: Es tracta de les ja virals fruitinovel·les, un producte que presenta l'estructura clàssica d'un cereal amb la particularitat, però que els seus protagonistes són fruites aparentment innocents. Uns continguts generats amb intel·ligència artificial que arriben a milions d'espectadors mitjançant les xarxes socials.
5: Si este bebé sale una simple manzana roja como el otro mocoso, tú, él y lo que traes adentro se largan de mi mansión.
6: Augusto, ten piedad.
3: Uns continguts perillosos que rere una pseudoaparença d'innocència normalitzen comportaments i ideologies nocives.
7: Som unes fruites que semblen molt simpàtiques per llançar contingut masclista, contingut racista, contingut suïcida.
3: Especialment preocupant, adverteix Marc Massip, psicòleg de l'associació Desconnecta, pels menors que majoritàriament visualitzen aquests continguts.
7: Si ets creient, resar, i si no, pots comprar el número de la rifa. Si els nanos veuen aquest tipus de contingut, pot passar que el nano no li tingui cap afectació, pot passar que sí.
3: Una Macedònia rere una pseudoaparença d'innocència infantil que amaga narratives extremistes i violentes que fomenten, segons els experts, la radicalització dels més petits.
8: A Ràdio Vila-sacra, cerquem i ens preocupem de la notícia que ens cal saber.
0: Catalunya Informació. Les notícies a l'instant.

0: Algú sap on ha anat a parar aquell que deia que el vídeo havia matat la ràdio?
1: Ens ho pots explicar per contestador al 972-51-1268 o bé per WhatsApp al 656-19-70-62. Lliurement i anònimament.
2: Pessigolles.

0: documents sonors que il·lustren Catalunya.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Va, nois, que és tard i vol ploure. I això és tot per avui.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs.

0: Escriure bon dia al grup de la família ja és parlar més amb ells. Que fàcil és complir propòsits, oi?
1: Documents sonors que il·lustren Catalunya.
2: Dolç o salat? Salat o dolç? O dolç? O salat? O dolç? O salat? Home, jo no tinc gaire clar, eh? Dolç, salat. Solts, glaçat. És difícil, qüestionem. Digue'm què prefereixes, dolç o salat?
3: Dolç.
4: Dolç.
5: Dolç.
2: Digue'm, dolç o salat?
5: A dolç.
2: Per què?
5: No ho sé, perquè m'agrada el dolç.
2: I tu, què ets, dolç o salat?
4: Salat.
2: Claríssim?
3: Sí.
2: Bueno, a mi el dolç, ja veus, eh? Que sí, que...
6: Jo?
2: Sí.
6: Si sóc dolç o salat?
2: Què? Sí.
6: No m'he tastat mai.
3: No us hi va, a mi les coses dolces.
2: Sí. I les salades?
3: També, però no... No hi ha més de dolç que de salades. Sí.
2: Contra gustos, no? No hi ha problemes. I el salat?
7: El salat, els gambes, llangostins i musclos, bueno, el peix. Plam, poma, pera, que sigui dolça.
6: Doncs ara m'han dit que has de ser dolç.
2: Cervesa i ensaïmades no lliga.
4: No.
6: És possible això?
4: No, por ejemplo, a la hora de compartir con amigos y tal y cual, siempre picando algo salado es más agradable, ¿no? Más. A mí personalmente me gusta más lo salado. Aunque no desprecio lo dulce, pero me gusta más lo salado.
7: Fruita, que sigui dolça.
8: No sé, porque me agrada más. Y a las pruebas me remito, ¿eh? Dolç.
2: Una cosa buena en la salada también va muy bien, ¿eh?
8: Sí, pero me agrada más el dolç, sí.
2: Si vostè més el dolç, diguéssim, i fora punyetes, eh?
6: Perquè vaig tenir una trombosis.
2: Vaja.
6: I diu que va venir molt just per no anar cap allà dalt. Allà dalt hi ha un cementiri.
2: Però ara està aquí, sí, perfecte això, home.
6: Sí, vaig estar de sort, diu.
2: I tant.
6: I ara estic bé.
2: Per què?
9: Home, més tipus un drapà que no dolç.
6: Davant la vida, dintre de la pega, he estat molt de sort.
2: Per què?
6: A part de la vida, que el poble, doncs, vaig deixar una casa molt pobra, el meu pare va marxar de casa com jo tenia 9 mesos, a 9 anys feia de manobra, a 12 vaig entrar a aquella fàbrica aquí allà baix, i vaig anar fent la vida.
9: El que és, aviam, bombons i això, però tampoc no és allò que em desbreca una cosa que m'agrada i tant. Salat.
6: He tingut 3 fills, han pujat tots, i ara quan els nets seran més grans, ens portaran cap a l'asilo. Això és una desgràcia.
2: Adéu-siau.
6: Adéu-siau.
10: Arriba l'acústica de Figueres. Del 27 al 30 d'agost, amb Sopa de Cabra, La Fúmiga, Búhos, La Ludwig Band, 31 Fam, Dan Peraldo, Max Navarro, Iseo Andodo Sound, Malifeta i fins a 30 artistes més. Amb 4 escenaris i 3 zones gastronòmiques. Entrada lliure. Tota la informació a festivalacústica.cat amb la col·laboració d'Estrella Damm.
11: Que sí, que sí. Cerquem, observem, seleccionem, mesurem i compartim. A la seva hora, dins el seu bloc corresponent, el més i millor de tot el que genera la comunicació i creativitat. Que sí, que sí. Sense barreges absurdes i sempre d'acord amb un ordre mental adequat, a les millors sensacions per sentir i gaudir més. Aquest és fàcil d'entendre.

sí. Doncs mil gràcies per entendre i llibertat per sentir i gaudir. Sempre, això sí, el teu aire. I amb allò que el teu cervell sigui capaç de raonar.

0: Radio Vila Sacra, la de l'Empordà, a Ixí de Clar.
1: Veniu, veniu, us revelarem un secret.
2: Sopars a la fresca, revetlles, concerts. És temps d'estiu.
3: I també és temps de madurar el fruit, de deixar que la terra faci la seva màgia.
4: Un cava que parla de la nostra història. Castell d'Or, escollit per segon any consecutiu com el millor celler de Catalunya als Premis Binari.
3: Perquè cada brindis d'estiu mereix l'essència del nostre territori. Castell d'Or, quan el temps és art.
5: Sona bé.
6: Vila Descans.
7: Residència canina, 10.000 metres quadrats en plena natura. Guarderia canina. Amplis i confortables habitacles individuals.
8: Higiene i desinfecció rigorosa. Vigilància 24 hores. Passeig diari i ensinistrament.
7: Carretera Pont de Molins a Cabanes, quilòmetre 2, Cabanes, telèfon 972 51 62 80 i mòbil 650 50 99 99.
9: Què necessites avui?
10: Urbans, healthys i saborosos. Molt guau! I molt receptes guau. Sa i fish. Acompanyades amb les nostres vinagretes d'elaboració pròpia. I les begudes. Aigua de llimona i gingebre, limonata i té fred silvestre.
11: Visita'ns al polígon de Vilatenim.
10: És molt bé anar.
12: En el 107 de la FM...
13: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
14: Tanca els ulls.

0: L'ànima i el cor de la nostra costa. El que les guies de turisme no ensenyen i només qui ho busca, ho troba. Segur que vol seguir bevent la cervesa que veu tothom? La Brava. Cervesa inspirada en la Costa Brava.
1: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
2: Ai.
3: Ai.
2: I ara...

0: Llibres de ciència.
1: Aquesta setmana us proposem un llibre sobre investigacions recents en el camp de l'arqueologia i la paleontologia humana.
2: Es tracta de l'obra Desenterrando el pasado, editada conjuntament per la Fundació Palarc i RBA. Es tracta d'un recull de 6 projectes finalistes d'última edició del Premi Nacional d'Arqueologia i Paleontologia que promou aquesta fundació. Ens permet submergir-nos en algunes de les investigacions més originals i prometedores en aquest camp. I descobrirem, per exemple, detalls de la presència humana en jaciments que de Cantàbria al llarg de 400.000 anys, origen i evolució de l'Homo erectus a l'Àfrica Oriental. El llibre també ens ajuda a conèixer el poblat neolític de la Draga Banyoles o els escenaris de la Segona Guerra Púnica a l'Alt Guadalquivir, entre d'altres tresors arqueològics. Tot plegat a través de 6 capítols amb un relat molt clar i entenedor imatges representatives de cadascun dels projectes.
3: Espavila't. Sí, tu. Aprofita el moment. Fes alguna cosa, surt de casa, viatja, demostra al món que pots sortir de la teva zona de confort. I quan tornis, descobriràs que el millor lloc del món ja el coneixies. Com a casa, enlloc.
4: Ràdio Vila-sacra,

Saps que no cal que et preocupis per nosaltres? Tenim la millor audiència del món. La de la gent que observa, pensa i raona. No ens cal res més.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Onades de calor que se succeeixen una rere l'altra, elevades temperatures i una humitat molt baixa. Desgranem l'impacte d'aquest canvi climàtic al Mediterrani i terra endins. L'escalfament de la mar genera episodis d'aquestes pluges torrencials cada vegada més intenses. Aquesta setmana, la boia de Sa Dragonera a Mallorca ha registrat 33 graus, la més elevada de la història detectada en aigües nacionals. Afectacions en el nostre ecosistema, al litoral català i també als seus habitants, Laura Zurriaga.
2: Les aigües superficials de la Mediterrània se situen 4 graus per sobre els registres habituals, segons l'EMET. L'escalfament de la mar genera episodis meteorològics cada vegada més extrems. Ramon Pasqual, delegat de l'EMET a Catalunya, en declaracions a Ràdio 4.
3: Disposar de més quantitat de vapor d'aigua i de més calor a l'atmosfera, doncs és disposar de més combustible per la generació de núvols de tempesta, bàsicament, i de pluges torrencials i altre tipus de fenòmens, com pedregades.
2: La brisa marina, a més, s'ha alentit fins un 17% al litoral mediterrani, segons un estudi del CIDE, el CSIC i la Universitat de València. Nits tòrrides i afectacions per la salut.
3: Conseqüències, per exemple, aquesta sensació de relativa frescor que tenim a vora mar a partir del migdia, a primeres hores de la tarda, gràcies a la brisa marina, doncs ha anat a menys. Tots els episodis de vents amb calmats o amb velocitats molt fluixes són facilitadors d'episodis d'alta concentració de contaminants.
2: L'excés d'energia acumulada a la mar es mantindrà durant setmanes i les pluges més acusades s'esperen a la tardor. Segons els experts, la Mediterrània s'escalfa fins 4 vegades més ràpid que altres oceans. L'adaptació climàtica i la mitigació són el centre del debat. Aquí, el govern català ha posat en marxa un programa de protecció del litoral fins l'any 2100 per afavorir la resiliència climàtica de 91 municipis costaners.
0: A Ràdio Vila-sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
4: Prepareu les maletes perquè us farem viatjar i jugar al meravellós joc de les versions.
5: És versió o no, tu què hi dius?
4: Endavant!

0: Moment per posar-nos darrere els fogons, moment per pensar aquests dinars que a vegades es porta una mica de, doncs de mal de caps, a veure què hem de fer, que els agrada més als nostres familiars, però en aquest espai de fogons i de ventall no tenim problema, perquè tenim aquests dos grans cuiners, en Ventura Cantó i la Joana Molins. Molt bon dia.
1: Bon dia
0: a tots dos. Com... A veure, quins plats porteu avui? Primers, segons, tercers? Joana, a veure.
2: Jo porto un primer.
0: Un primer?
2: Sí. Un sortit d'aperitius.
0: Ui, quina feinada.
2: No, fàcil, no.
0: A veure, quan jo dic això d'una feinada, sempre, fàcil, sempre me dieu que no, vosaltres.
2: No.
0: I tu, Ventura, què portes?
1: Jo porto un bacallà arrebossat.
0: Bacallà arrebossat, això ha de ser fàcil de fer, i ràpid.
1: Bueno, no, i hi ha altra cosa.
0: Sí, molt bé. Vinga, Joan, a veure, posats amb aquest sortit d'aperitius, que a veure, això també ho agafaré molt en compte, jo, perquè per aperitius i per entrants, si no és entremès, sembla mentida que jo no sé sortir d'allà mateix.
2: Entremès, o amanides, o patates, fuet, pernils, sempre fem el mateix.
0: Sí, exactament.
2: I llavors, per variar una mica, vull dir...
0: Joana, va, anem-hi.
2: Doncs de primer us proposo que feu un pop a la gallega, junt amb uns musclos al vapor, això de primer. Val? Llavors el pop a la gallega jo compro, no d'aquest congelat, perquè el preu no puja molt més a l'altre. Jo el compro d'aquests paquets que ja venen envasats al buit. Dos potes per quatre persones, dos potes d'aquestes. Doncs un paquet de pop cuit, quatre patates blanques, pebre vermell dolç, pebre vermell picant, sal, Maldon i oli. Si no teniu sal Maldon, sal normal.
0: La sal Maldon què és, Joan?
2: La sal Maldon és aquella com escama, una mica gruixudeta, sí. Però si no, la sal normal, si
0: aquesta
2: no
0: que dona més...
2: No, perquè aquesta s'hi posa sobre de tot del pop i t'hi dona un toc,
0: un
2: quan
0: toc,
2: està.
0: Sí,
1: deia una salmorra, no en deia, més o menys.
2: Maldon. Sí.
0: Molt bé.
2: Sí.
0: Joana.
2: Llavors, expliquem primer el pop. Com ho fem?
0: Sí.
2: Doncs agafem el pop, jo el trec del paquet i el rento, perquè fa com una gelatina, i aquella gelatina a mi no m'agrada. El rento, el xugo, ben xugat amb paper film, i el tallo a rodelles. Mentrestant he posat quatre patates d'aquestes blanques, la Mona Lisa, a bullir, amb pèl i tot. Els podeu bullir el tradicional de sempre, amb aigua, o els podeu fer al microones. Al microones hi ha uns tàpers que tenen una tapadora i una reixeta. Poseu les patates, els arrenteu, poseu les patates i poseu un parell de dits d'aigua i poseu el microones a tope, no sé si a 800 o 900, vosaltres el vostre, i uns 12 minuts. Llavors els mireu i si ja estan, i els podeu treure, si no els hi poseu una mica més. Llavors pelem les patates aquestes quan siguin fredes i els fem ben fines i els posem en una plata ja. Llavors el pop ja, com ja l'hem tallat, i tirem el pebre vermell dolç, el pebre vermell picant. I llavors un raig d'oli i sal, i això ho barregem ben bé. Llavors hem posat les patates a la plata i posem una mica de sal també a cada patata, perquè les patates aquestes no porten sal. I llavors hi posem a sobre els trossos de pop, depèn de la rodella, n'hi poseu dos trossos, un el aneu repartint a tot el plat. Llavors a sobre hi poseu una mica de sal Maldon, si en teniu, i una mica més de pebre, si us agrada, i un bon raig d'oli d'oliva. I llavors, això, per escalfar-ho, si la plata aquesta us quepa al microones, ho poseu al microones, però llavors a 400 graus, no 800, perquè llavors quedaria cuit. L'única cosa que volem fer és escalfar-ho.
0: Que no cal que després ho cuguem més, perquè quedaria fort.
2: Exacte, llavors es quedaria dur. Només és escalfant-lo una miqueta, per treure-li aquesta fredor que té, i la patata que es desfà una mica i queda tot, i l'oli es desfà. Llavors ho tapem amb una tapadora d'aquestes de silicona i ho posem a 400, uns 5 o 6 minuts. Que no ens hi cap la plata, agafem una olleta plana amb aigua i posem aquest plat a sobre i ho tapem amb una tapadora i engeguem el foc, i el vapor d'aquesta aigua ens escalfarà el pop.
0: Ah, molt bé.
2: Perquè a vegades la plata aquesta no ens hi cap al microones. És un ball maria,
0: sí. Ara, de totes maneres, s'estan fent moltes coses al vapor. Trobo que s'està començant a parlar molt de fer coses al vapor.
2: No, però el vapor de l'aigua, però tu no poses el pop.
0: El vapor escalfa el plat.
2: El vapor, i llavors el tapes també amb un altre plat o amb una tapadora, i aquest vapor t'escalfa el plat i te fa que això quedi calentó.
0: Fantàstic.
2: Perquè tampoc no ha de ser molt calent, però ha de ser calent, una mica calent.
1: Sí,
0: molt bé.
2: I llavors els musclos al vapor són fàcils, un quilo de musclos, vale, per quatre persones, una llimona, oli i pebre o vinagre, el que us agradi més. O també pebre vermell. Llavors agafeu
0: vermell
2: els musclos
0: dolç, Joana, dolç. Sí.
2: Agafeu els musclos i els bulliu al vapor. Llavors jo els hi trec un esclop i els poso en una plata. Si us agrada amb llimona, un bon raig de llimona, oli i pebre, pebre negre o blanc, el que tingueu d'aquest ja molt,
0: sí,
2: una mica. Si no us agrada en llimoni, podeu posar vinagre i llavors també podríeu fer una salsa com la que fem per les cloises.
0: La salsa de bany julivert?
2: No, no, no, amb vinagre,
0: vinagre? Ah.
2: Pebre vermell,
1: i oli.
2: Pebre negre i oli.
0: Ah,
2: ho posem en un got, ho barregem i llavors ho tirem sobre els musclos.
0: Ah, està bé.
2: Per comptes de comprar aquestes marques que tenim prefabricades,
0: sí, sí, sí,
2: és el mateix,
0: sí, sí,
2: però fet teu. Jo no en compro mai de... Jo sempre, quan faig cloises i tot, sempre ho faig amb, fet nosaltres.
0: Doncs mira, ara que els deia això d'Ali Gilbert, perquè també hi ha vegades que no ens movem del que
2: no,
0: tenim.
2: No, i l'Ali Gilbert també hi queda bo,
0: sí,
2: eh?
0: Sí, sí, sí, també, però bueno, bo, eh? Cebre, doncs aquest altre sistema, no, també.
2: Però jo hi faig una vinagreta d'aquestes,
0: sí, molt bé,
2: i queda molt bé. Queda molt bé, molt bé. Ja teniu dos plats per acompanyar tot l'altre que feu.
0: Bé, és allò que comentava en Joana. Si hi poses una miqueta doncs, de fuet, unes olives,
2: exacte,
0: i tal, és un parell de plats que ja emplenen molt i donen un,
2: sí,
0: altre caire,
2: sí,
0: no?
2: Sí, sí. Bueno, i el pop a la gallada, que aquest queda molt bo, eh?
0: Queda molt bo.
2: Molt.
0: Doncs, bueno, qüestió de fer-lo i qüestió de, en aquest cas, posar-lo a la taula cap als nostres comensals. Joana, explica'm una miqueta més el que
2: sí,
0: és el pop a la gallada.
2: El pop a la gallada.
0: Els músculs ja veiem, vale, que es pot fer.
2: Es pot fer fàcil.
0: Sí, sí, sí, sí.
2: Doncs un paquet de pop cuit, 4 patates blanques, pebre vermell dolç, pebre vermell picant, sal, si no teniu mal, doncs sal normal, i oli. Ja està, eh?
0: Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. I sí que has recomanat doncs comprar aquestes,
2: sí,
0: potes, aquest,
2: sí, aquestes
0: que ja
2: potes que a la pescateria,
0: eh?
2: També n'hi han, que ja venen envasades al buit,
0: sí,
2: i queden molt, molt bé, eh?
0: Fantàstic. Vinga, Ventura, anem, sí, cap al teu, sí, proposta.
1: Anem al bacallà arrebossat.
0: Sí.
1: 4 xaixes de bacallà normals, un tall per cap, ja parlo de 4 persones, 2 cebes, oli, farina, sal, 2 patates, 2 llesques de pa, ou i pa ratllat.
0: Molt bé.
1: Farem primer la ceba tallada de julienne, que es vagi fent a poc, no a foc calent, a poc, i en tant anar-hi afegint una mica d'aigua perquè vagi quedant rosa, rosa, rosa, que quedi la ceba caramelitzada, que queda molt bé, però s'ha de fer a poc a poc,
0: a poc a poc, això de la ceba caramelitzada porta la seva
1: estona, i pots posar una mica d'aigua perquè vagi fent que on ja tens la ceba, la poses en una plata així de sota, fregeixes el bacallà només enfarinat amb ou i pa torrat, i a més amb els 2 talls de pa en fas 4 i fas 4 torradetes fregides, que les poses a sobre, posades a sobre la ceba,
0: sí,
1: i després el tall de bacallà a sobre.
0: Mira, això és tota una bona presentació, inclús, eh? Molt bé,
1: i després,
0: molt bé,
1: per acompanyar a més de la ceba, les 2 patates tallades de patates paia fregides per acompanyar el costat.
0: Aquestes patates paia sempre queden bé i rossetes, perquè hi ha,
1: sí,
0: vegades,
1: sí,
0: que segons com fregeixes les patates, no sé què passa, que queden toves i no queden bé. No?
1: Queden
0: no sé
1: toves com són les patates fregides normals, aquestes blanques. Les millors patates per fregir són les vermelles.
0: Les vermelles.
1: Les
0: vermelles
1: són les millors patates per fregir.
0: Bueno,
1: i n'hi ha d'aquestes blanques segons quines, que també són molt bones.
0: Ventura, anem a explicar, doncs, aquests...
1: Perquè, amb això, les patates rosses, patates fregides, a nosaltres tota la vida l'havíem puixat. O sigui, fes la patata no fregida, que anés fent. La traïm i després aquella patata, ben fregida amb oli ben calent, i és com són ben fregides...
2: Jo encara ho faig així.
1: Servir,
0: un cop d'oli calent, diguem així, no?
2: La segona fregirada...
1: Sempre teníem patates a sobres allà, i després fèiem... Demanàvem, posàvem un bistec, amb algun patates.
2: Sí.
1: Patates fregides,
2: sí,
1: d'aquesta,
2: sí,
1: manera.
2: Sí, sí.
0: És a dir, les treu tallant de la manera que siguin,
2: sí,
0: si pa i el que sigui, que es vagin
1: normal,
0: fent a poc, no?
1: Sí.
2: Com veus que ja estan, els retires.
0: Els retires. Aquí... Poses l'oli a tope.
2: Ah, exacte. Llavors els hi passes un moment, reu un moment.
0: Mira,
1: aquí
0: doncs,
1: ja,
0: provaré.
1: Em sembla que ho he dit una vegada, hi ha 2 quarts de tordera, no diré el nom, però és igual, que fan les patates, una aquesta patata blanca, i és boníssima. I és, t'ho diu, com es menjo les patates, a 2 quarts.
0: Molt bé, natura, anem a explicar els seus continguts d'aquest bacallà arrebossat.
1: Quatre talls de bacallà, si en vols fer-ne vuit, en fas vuit, més petits. Dues cebes, oli, farina, sal, les dues patates, dos llesques de pa, l'ou per fer el bacallà, i el pa ratllat.
0: Molt bé.
1: Mira si és fàcil.
0: Una cosa ben fàcil, però passa que també hi ha aquí la diferència de la ceba, doncs, feta d'aquesta manera tan a poc a poquet, sí, que és el quid de la qüestió, no?
1: Sí, perquè quedi la ceba caramelitzada. No quedi cremada, caramelitzada.
0: És que és complicat que quedi bé, eh? I anar-hi passant-hi temps allà remenant i anar fent, no?
1: Vull dir... Pensa que a la cuina de Sils, les dones aquelles, quan feien el sofregit, la ceba quedava negre, de tant de remenar, del temps que estaven, que era boníssim, eh?
0: És paciència i companyia, la ceba caramelitzada. Paciència i companyia. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies a tots dos. Joana, gràcies per estar aquí, per explicar-nos aquestes receptes. I Ventura, també gràcies per estar aquí.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
2: A Ràdio Vila Sacra, nyaca, nyaca, nyaca.
3: Us imagineu la història que ens portem entre mans?

0: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
1: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
2: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
3: M'interessa.
4: Si vols que casa teva torni a ser casa teva, pintura i decoració d'An. Façanes exteriors, decoració d'interiors personalitzats, pressupostos sense compromís. Dona personalitat a la teva llar.
5: Telèfons 972-54-74-31 i 615-18-53-61.
2: Algú sap on ha anat a parar aquell que deia que el vídeo havia matat la ràdio?
6: Ens ho pots explicar per contestador al 972-51-12-68 o bé per WhatsApp al 656-19-70-62. Lliurement i anònimament.
7: Pessigolles.
8: A la Jonquera hi ha un centre comercial on trobaràs el teu pla perfecte. Botigues de grans marques, espais outlet, deliciosos restaurants, un gran bufet, supermercat, espai infantil i aparcament gratuït. Què esperes per venir? Gran Jonquera Outlet and Shopping, el teu pla perfecte.
9: Prime Day d'Amazon és de grans ofertes en electrònica, llar, cuina i molt més que faran que passis de sentir-te menys i sentir-te més. Senta't com una estrella. Prime Day d'Amazon, només per a clients d'Amazon Prime.

0: informació, música, entreteniment.
1: La cultura et fa somiar, imaginar, descobrir. La cultura et fa posar la pell de gallina, posar-te a cantar, sortir a ballar. Et fa pensar, dubtar i fins i tot canviar. La cultura et fa riure, plorar, celebra'l.
2: És maco, això, eh?
3: Sí. D'alguna forma que això és el futur.
4: Sí, sí, sí, sí.
5: Quan la calor apreta, baixa a les profunditats. Aquest estiu vine a descobrir el nou Aquàrium de Barcelona i deixa't sorprendre amb la nova projecció de benvinguda. La ciutat submergida, l'univers de Gaudí sota el mar. Taurons, biodiversitat marina, sala immersiva, jocs interactius i un pla fresc per viure en família. Aquàrium de Barcelona, estem la mar de fresquets. Troba el teu descompte a aquariumbsn.com.

0: La música, a les discoteques, llibres, a les llibreries, menjar, a la cuina, fantasmes als castells o cases encantades, llestos a les xarxes socials, cracs als esports, paranoies, als psiquiàtrics, medicaments a les farmàcies, gasolina a les gasolineres, savis a les universitats, mala sang a les presons, espectacles als escenaris, però sensacions només a Ràdio Vila-sacra. Qui sap, bé ho sap.
1: Ràdio Vila-sacra.
2: Made in Europe.

0: busca 32.000 usuaris, majoritàriament homes, que participaven en un grup de Facebook on compartien fotografies de les seves parelles i altres dones sense consentiment. Els membres del grup pujaven fotos de dones dormint, estirades a la platja o semidespullades, i després demanaven a la resta que opinessin sobre el cos de les seves parelles. La pàgina funcionava des de feia 6 anys i Meta, propietària de Facebook, la va tancar dimecres després que la policia obrís una investigació penal en què ha recollit 2.800 denúncies fins ara. Per tot plegat, demana a totes les dones que denunciïn per poder actuar. Alba Alfageme, psicòloga i especialista en violència masclista, diu que aquests fòrums són un exemple de com la violència masclista utilitza l'àmbit digital per perpetuar-se.
1: També hem de parlar d'aquest masclisme digital, no?, que està ocupant tota aquesta esfera, en la que molts homes encara no són ni conscients de que això és una forma també de violència per l'impacte que tenen aquestes dones, perquè els afecta d'una forma directa a nivell d'ansietat, de depressió, la seva imatge pública, fins i tot algunes acaben amb ideació suïcida. Per tant, té unes conseqüències gravíssimes, no?
0: Meta assegura que ha tancat la pàgina per haver infringit les seves polítiques sobre l'explotació sexual d'adults i que no permetrà que es difonguin aquesta mena de continguts. El grup funcionava des del 2019 i ja havia rebut altres queixes.
2: Ara ens toca pensar si des de que es va fer pública aquesta notícia el món ha millorat en aquest sentit o no. Què en penses tu? Pensa.

0: contestador 972 51 12 68. WhatsApp 656 19 70 62.
1: He pres consciència de tres idees. La primera és que les onades de calor surten cares. L'ús intensiu d'aires condicionats i ventiladors ha disparat el consum. Refrescar-se s'ha convertit en un luxe i tot plegat fa feredat si pensem que aquest estiu és el més fresc dels que ens queden de vida. La segona idea és que Catalunya no ha fet els deures en matèria d'energies renovables i paguem el preu de la inoperància dels darrers governs. Com pot ser que ens costi més la llum a l'estiu que a l'hivern? Som a la cua d'Europa en energia solar i eòlica, malgrat gaudir d'unes condicions òptimes. La tercera i última idea és que m'he adonat que gairebé totes les rotondes del país hi ha una escultura. No sé per què se m'ha acudit, però penso que ens n'hem de sentir orgullosos. Potser no tenim escoles ni hospitals ben aclimatats, però tenim una rotonda escollonuda.
2: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
3: Truca!
2: Repetiràs.
4: Algú sap on ha anat a parar aquell que deia que el vídeo havia matat la ràdio?
5: Ens ho pots explicar per contestador al 972-51-1268 o bé per WhatsApp al 656-19-70-62. Lliurement i anònimament.
6: Pessigolles.

0: Ja pots comprar el tiquet del sopar comtal de l'edició de Terra, de Trobadors, Castelló d'Empúries 2026.
1: Vestimenta obligatòria, indumentària dels segles 13, 14 o 15. Menú 2026, pa i sal, escudella empuritana amb pilotilles, xai del comtat a la brasa amb allioli, mongetes verdes i albergínies, coca del trobador i vi dolç de fogatge. Aigua, vi i cervesa inclosos.
0: Taules en 6 zones, totes encarades a l'escenari. Preu 30 euros. Compra el tiquet a castelloempuriabrava.covin.com.

La natura que ens envolta és part de nosaltres mateixos. Per això a Viladrau, l'aigua del Parc Natural del Montseny, desenvolupem projectes per preservar la biodiversitat de la nostra natura. Perquè on hi ha aigua, hi ha vida. Viladrau, portem la natura dins.

0: 100% Empordà.
1: I ara cultura. Es coneix com a bou de Kobe pel lloc del Japó d'on prové, però en propietat hauríem de parlar de carn de Wagyu, que és el nom de la raça japonesa d'aquests bous. La producció d'aquesta carn al Japó és tan selecta i limitada que no surt del país. Per això, hi ha altres llocs del món on també es fa, encara que no de la mateixa manera. Dean Malcolm treballa a l'empresa Australian Gourmet, que importa i distribueix carns de Nova Zelanda i Austràlia a l'estat espanyol. La carn de Kobe n'és una.
2: En Nueva Zelanda son crecidos como animales normales. En los primeros tres años comiendo hierba en extensiones muy grandes, en una forma muy natural. Y luego el último año están en establo, ¿no? Comiendo granos y un mezcla, un dieta muy para engordar.
1: A diferència d'altres races, el bou de Wagyu és capaç d'acumular grans quantitats de greix entre els músculs. Al Japó potencien aquest aspecte al màxim, fins a l'extrem de donar-los de beure cervesa en lloc d'aigua o fer-los massatges i raspallar-los amb sake.
2: En Japó, en principi, hay uno o dos animales por una familia que tienen un estanco comiendo sin mucho movimiento, ¿no? Pero hay una diferencia en la carne de Japó, tiene mucho más grasa infiltrada en la carne. En principio será un gusto demasiado fuerte para el gusto de palate europeo, ¿no?
1: Si teniu curiositat per tastar carn de Kobe, ho podeu fer, per exemple, al restaurant Lluçanès, al Mercat de la Barceloneta. Àngel Pasqual és un dels pocs cuiners catalans que n'ofereix als seus clients i sap molt bé que no és una carn com les altres.
3: Penso que és una vedella que no es pot manipular massa, no? Que s'ha de treballar molt, molt natural i bueno, s'ha de tenir uns quatre característiques, que és treballar doncs, amb unes temperatures que no la pots treure de nevera directe al foc i l'has de deixar temperar, que es diu així en el rat culinari, i a partir d'aquí doncs, donar-li molt poca cocció i és un gust molt, molt suau però molt, molt bo i llavors un tant personal de greix fa que sigui molt gustosa i molt, molt tendre com mantega que es diu.
1: Actualment Àngel Pasqual té dos plats amb carn de Kobe a la carta. Un és una broqueta.
3: El filet també l'hem treballat més o menys igual, el fem a la planxa, llavors el fem com una broixeta, un cop l'hem temperat, el fem com una broixeta i llavors el tallem a deuets i el barregem en aquests moments amb unes múrgoles, no? Amb una mica de sal i oli i un ou de guatlla fumat, no? Que és com un acompanyament, no?
1: Una carn tan excepcional té un preu. Segons Dean Malcolm, està al voltant dels 110 euros al quilo al restaurant i els 160 euros al quilo a la carnisseria, tot i que pot variar segons la qualitat i la procedència. Xile, l'Uruguai i els Estats Units, i també algunes granges de Burgos, també el produeixen per l'estat espanyol. Per tant, si mai la voleu tastar o la podeu tastar, val la pena que us n'informeu bé.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La Generalitat ha llogat un immoble al districte 22 a Roda de la capital catalana per acollir una nova oficina de l'Agència Tributària de Catalunya. D'aquesta manera vol donar resposta a les necessitats derivades del desplegament de la Hisenda Pública Catalana. L'edifici està situat al carrer de Cristóbal de Moura i té més de 6.000 metres quadrats. Allogues per un període de 9 anys prorrogables fins a un màxim de 3 més. A més de traslladar el nou edifici i l'oficina territorial del Barcelonès Nord de l'Agència Tributària de Catalunya per oferir els serveis d'atenció i assistència a la ciutadania i sumar-ne altres de nous, com els vinculats a la campanya de la renda, també s'hi reubicaran entitats dels departaments d'Educació i Formació Professional, Recerca i Universitats, Interior i Seguretat Pública, que actualment es troben en altres espais de la ciutat en règim de lloguer per la finalització dels contractes o bé perquè necessiten ser traslladats pel creixement de la plantilla.
0: Notícies en xarxa. Bloc de mestres, amb Montse Poblet. Avui parlem de... Batxillerat internacional, una opció pels alumnes amb altes capacitats. Isabel Seguer és directora de l'Institut Vicenç Vives de Girona, l'únic centre públic de Catalunya on es pot cursar aquesta titulació, ens en fa 5 cèntims.
2: Els nostres alumnes fan l'OE i fan BI. No és que deixin de fer l'OE, eh? Per nosaltres el que fem és un programa que compatibilitzi els dos batxillerats. La primera cosa és que nosaltres estem sotmesos a una programació per tots els països la mateixa. Tenim una avaluació externa. Al final del segon any els alumnes fan molts exàmens i aquests exàmens són corregits per professors d'altres països.
0: I a nivell de continguts, què té de diferent aquest batxillerat del que fa tothom?
2: El xat internacional es basa en tres fonaments, que són la monografia, que podria equivaldre al treball de recerca, la teoria del coneixement, és a dir, com es crea coneixement, com hem arribat allà on estem, i després hi ha una altra cosa que se'n diu creativitat, acció i serveis, que exigeix que l'alumnat, durant els dos anys, ha de fer, doncs, unes 150 hores de creativitat, acció i servei que no estan dintre l'horari lectiu.
0: Doncs anem a pams. Què fan en aquestes hores fora de l'institut?
2: Per exemple, alguns alumnes van ajudar els avis a fer algunes hores per fer-los companyia. Ens ajuden a nosaltres a programar, a fer activitats al teatre per alumnes d'ESO. On hi ha d'altres que ajuden a nens amb el currículum. Sempre el que interessa és que sigui comunitari, eh? No per ell sol. No, per exemple, no voldria dir jo faig xino. Pues no. És què fas pels altres.
0: Deies que han d'elaborar un monogràfic similar al treball de recerca. Amb quines diferències?
2: La monografia és com el treball de recerca, cerca, però amb uns eixos molt clars. L'avaluació és molt estricta, s'ha de fer investigació i, a més, t'has de cenyir en una matèria. Per exemple, tu, jo estic fent una recerca en física i química. Pues hi ha d'haver una part d'experimentació, hi ha una part de teoria, eh? És a dir, no pot ser allò un treballet així de... No.
0: I la teoria del coneixement?
2: És complicadíssim. Essencialment, el que fan, parteixen de textos, intenten discutir sobre el text d'una manera, com t'ho diria jo, posant-s'hi a favor o en contra. És a dir, tu has de tenir arguments per qualsevol cosa. Raonar i també entendre com es raona segons les diferents branques del coneixement.
0: Tot això vol dir més hores a l'institut?
2: Sí. En fan 3 hores de més que els altres. 3 hores setmanals, els altres farien 30 hores i ells 33. Intentàvem que fos una mica menys, però després resulta que a vegades no podien fer la tutoria, que és imprescindible fer-la, i per tant, doncs, aquests nois han de fer 33 hores de classe.
0: Quin perfil d'alumnat pot fer un batxillerat com aquest?
2: Primer, hauria de ser un alumne amb ganes d'estudiar i amb ganes de fer un esforç extra. Aquesta és la primera condició. Que li hagi anat bé l'ESO, que tingui facilitats, que no tingui entrebancs amb coses importants, i després també que sigui un alumne que se sàpiga organitzar. Perquè, clar, tu pensa que s'han de fer molts treballs i poc o molt s'han d'organitzar. Ara em toca fer això, ara em toca fer allò. Després, per exemple, un treball sempre el pots millorar, però ha d'arribar un moment que dius prou. Busquem alumnes molt complets, que els agradi una mica tot.
0: I dels resultats, què?
2: Jo he vist nois i noies que respiren, que veus que, ostres, que no vol dir que no pateixin, eh? Perquè és molt dur, aquest batxillerat. Pateixen, perquè quan s'han d'entregar treballs, és a dir, la satisfacció de veure cara que t'escolten, que t'entenen, se'ls encenen llumetes.
0: Si vols saber més, connecta't al web de l'IVO, l'Organització del Batxillerat Internacional, www.ivo.org.
3: Hola, Joan.
4: Hola, Sílvia.
3: Què fas aquest cap de setmana?
4: Jo, Ràdio Vila-sacra, i que em deixin tranquil.
5: Tota comunitat necessita un cor.
6: Un cor? Per què?
5: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
6: I reforçar la identitat?
5: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat, el batec de la comunitat.
6: Amic, 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.

0: todos borrachos. Muchachos, un acorde alcohólico, por favor.
1: Asociación Rempen Flinfla. Ea, ea, dudua.
2: Associació Remplan Flinfla. Ho entens ja?
3: Doncs això i així de clar.
4: Des de Girona.
5: Il·lumina la teva vida. Il·lumina el teu matí.
6: Tots els dissabtes de les 10 del matí a les 3 de la tarda.
5: El sol de la ràdio.

0: comerç de la teva ciutat, sempre al teu costat.
1: És temps de renovar il·lusions. A Tapisseria Chia ho sabem i per això t'oferim ara la possibilitat de renovar el teu vell sofà. Així de fàcil, el seu nou sofà a preu de cost. A més, a Tapisseria Chia, com sempre, li continuem oferint matalassos de làtex natura, catifes, toldos, cortines, reparacions de sofàs. Ara és el millor moment per visitar Tapisseria Chia. Ens trobarà al carrer Pere III, número 64 de Figueres. Recordi, Tapisseria Chia, si és Chia, sí.
2: Els que som d'aquí sabem on fan els millors esmorzars de Forquilla. I que si busques casa, és millor fer-ho amb Habitaclia. Descarrega't l'app i troba-hi una gran oferta d'habitatges a Catalunya. Catalunya és casa. Cases Habitaclia.
3: Qui vol sentir, sap a on i sap amb qui.
4: Aquest estiu té un nom, Marineland Catalunya. Vine a viure la millor experiència familiar de l'estiu amb atraccions aquàtiques,
5: dofins,
4: lleons marins i el nou Adventure Splash.
5: Sis tobogans plens d'emoció.
4: A Palafolls, a les portes de la Costa Brava i promocions i preus especials per a famílies a marineland.es.

0: arriba l'acústica de Figueres. Del 27 al 30 d'agost, amb Sopa de Cabra, La Fúmiga, Búhos, La Ludwig Band, 31 Fam, Dan Peraldo, Max Navarro, Iseo Andodo Sound, Malifeta i fins a 30 artistes més. Amb 4 escenaris i 3 zones gastronòmiques. Entrada lliure. Tota la informació a festivalacústica.cat. Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
1: 012, la millor resposta.
2: Què, noies? Com va el repàs de les mates? Tu l'any que ve ja vas a la universitat, oi, Marta? Ho tens tot clar?
3: I tant. He escollit Estudis i Centre i he aclarit tots els dubtes gràcies al canal Universitats.
1: Si esteu pensant accedir a la universitat, entreu a universitats.gencat.cat i trobareu tota la informació oficial i les eines que necessiteu per accedir a la universitat. 100% fiable i permanentment actualitzada. Informació sobre la prova d'accés i la preinscripció. Beques i ajudes a què podeu accedir, notes de tall, tot perquè arribar a la universitat sigui el més senzill possible. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
4: Setze jutges d'un jutjat, menys el fetge d'un penjat. Si el penjat es despenja, els 16 jutges del jutjat no podran menjar més fetge del penjat.

0: Radio Vila Sacra des de Bon Matí.
1: Aquesta és la diferència.
2: Pues no me n'entero.
3: Torna-li a dir, torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
0: Radio Vila Sacra des de Bon Matí.
1: Aquesta és la diferència.
3: Oh.
4: Ole.
3: Oh.
4: Ole.
3: Oh.
4: Ole.
5: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
6: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
7: Ara sentirem un poema d'aquells tan bonics i divertits que dubtarem si és una poesia o un embarbussament.
8: Hola, em dic Àlex. El meu poema es diu Anna Kiyoka, de l'autor Miquel Desclot. L'he triat perquè sempre m'han agradat els animals i també quan el vaig llegir em va agradar molt. Anna Kiyoka, una ànec i una oca damunt d'una roca. Embull en la troca i toca qui toca. Ni l'ana que soca, que sembli una lloca, ni l'oca estanoca, que arribi a tanoca.
7: Ens ha agradat moltíssim aquest poema, Àlex. O és un embarbussament? Vosaltres què penseu? Fins al proper Embaladits. Adeu.
8: Adeu, Embaladits. Adeu.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Rialles per la meva mare.
3: No, no, ja, ja.
2: Pel meu germà. Oh, oh. Pel petit de la família.
3: I d'allò.
2: Pel meu xicot.
4: Tela marinera.
2: I per les meves amigues.
5: Una aventura en família.
6: Si busques una emissora convencional, no és aquí.
7: I doncs?
6: Aquí únicament tot un arxiu de sensacions audiovisuals des de 1920 fins les hores.
8: No és molt habitual.
6: Amanides d'experiments de forma senzilla i combinada amb de tot un molt i més.
9: I una mica més.
10: Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació.
6: O sigui, que només per a cervells evolucionats que vulguin sentir.

0: Forn de Nulles. Els pans de sempre i les seves especialitats com el pa d'olives de Calamata, el de xocolata, de nous, el pa dels avis i en temporada el seu reconegut pa de calçot. Forn de Nulles. Llargues fermentacions i productes de qualitat com les coques de forner, els seus croissants dolços i salats i brioixeria artesanal.
1: Forn de Nulles. Sant Sebastià de Nulles.
0: Un forn que has de conèixer. L'experiència s'ho val. Pa amb gust de pa.

Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!

0: 012. La millor resposta.
1: Què? Anem a córrer?
2: Sí, però abans tinc una cita amb l'ATC.
0: L'Agència Tributària de Catalunya disposa d'un servei d'atenció per telèfon o videotrucada que t'ajuda a fer tràmits tributaris de manera àgil i propera. Lloguers d'habitatges, transmissions de vehicles usats o altres transmissions patrimonials, certificats tributaris, donacions... Si necessites fer alguna d'aquestes gestions, l'ATC t'ofereix assessorament especialitzat. Demana cita prèvia al 93 551 51 51 o a atc.gencat.cat.
1: Que ràpid!
2: Doncs espera veure'm en acció.
0: 012, la millor resposta. Generalitat.

0: Doncs bé, en aquell moment sentia que necessitava respirar. I d'aquesta manera és com vaig conèixer aquesta terra. Així comença aquesta història d'amor. T'hi apuntes?
1: 100% Empordà.
2: Si jo fos de les Illes Balears i m'hagués de presentar, diria: som naixalana. I no és que els balears facin servir el plural quan parlen d'ells en singular. No és que diguin jo som perquè es copien del nosaltres som. No. De fet, si mires l'origen d'aquest verb, veuràs que té molt més sentit que un balear digui jo som, que no pas que digui jo sóc. En llatí deien ego sum, amb una M. Ego, xalana, sum, vol dir jo sóc la xalana. Per tant, en aquest cas, a les Illes Balears fan servir una forma molt més semblant a la del llatí. I per què carai nosaltres hem posat una C a jo sóc? Perquè ens hem copiat d'altres verbs que tenen aquesta C. Jo dic una paraula. Jo duc, per tant, jo sóc la xalana. En altres verbs que originalment no tenien cap C, també n'hi posem a vegades. Heu sentit algú que et digui et donc això en lloc de et dono això? És el mateix fenomen. En català, els verbs es copien entre ells.
3: Please, hello.

0: El País Basc és un dels llocs del món en què es menja bé, i sovint molt bé.
1: Josep Maria Blasi.
0: De sempre. I una de les propostes més llamineres són els pinxos. Els pinxos són una evolució civilitzada i sumptuosa de la tapa. Diuen els savis que la tapa va néixer a Andalusia per acompanyar les copes de fino, i el seu nom derivaria del fet de que el tall de formatge o de xoriço que el donaven amb el vi el col·locaven com tapadora de la copa i impedir l'entrada de cossos estranys com podien ser mosquits o altres brosses. Els bascos són amants de la tradició de l'aperitiu, i veure en companyia un vaset de vi abans d'anar a dinar o sopar és un acte que practiquen tant homes com dones. Aquesta facció ha desenvolupat un programa de tapes que han transformat el simple acompanyament d'un glob de vi en veritables plats en miniatura que elaboren cuiners que són veritables especialistes. La varietat que es pot trobar sobre els taulells dels bars i tasques és pràcticament infinita i sense límit en les propostes. Freds, calents, de carn, de peix, de verdura i les múltiples variacions que permeten les combinacions. Bàsicament és un menjar a peu dret, mentre es conversa, més o menys animosament i sempre en companyia.
1: Algú sap on ha anat a parar aquell que deia que el vídeo havia matat la ràdio?
2: Ens ho pots explicar per contestador al 972-51-1268 o bé per WhatsApp al 656-19-70-62. Lliurement i anònimament.
3: Pessigolles.

0: on et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: En el 107 de la FM...
3: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
4: Els que podrien solucionar això no ens acompanyen.
5: Per cert, que t'he buscat a les xarxes socials, però no t'he trobat, eh?
4: No, senyor.
5: No t'hi trobaré mai?
4: No.
5: No t'interessa?
4: No, és que no hi crec, en les xarxes socials. Crec que el que podia haver estat un gran avantatge per el diàleg i per la comunicació de la gent, que podia haver estat al principi de Twitter, allò que la gent comentés, han fomentat l'anonimat, que això em sembla que és vergonyós, és a dir, fomentar l'anonimat és vergonyós. I a més, les xarxes es dediquen a estar en mans d'uns algoritmes que són els que decideixen què és el que més ens interessa i el que més ens convé. I, curiosament, el que decideixen és el que els dona més diners. Vol dir que, resumint tot això, les xarxes serveixen per guanyar diners amb les teves mancances, els teus pecats i la teva tonteria.
5: Estàs en forma, Joan Manel. Ha estat un plaer.
4: Tot el que puc. Moltes gràcies.
5: Gràcies a tu.
6: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els pagesos reclamen un pla de contingència a la conselleria per fer front al canvi climàtic. Laura Zurriaga.
2: El clima extrem ha minvat la producció potencial de fruita dolça i de pinyol des del 2022, expliquen, en més de la meitat. Jaume Gardenyes, Unió de Pagesos.
3: Estàvem en plena campanya de recollida de Pereconferents. Llavors, tenim unes estimacions a diferents finques que han caigut el 80% dels fruits.
2: Sergi Balué, joves agricultors.
4: Hem treballat tot l'any perquè en 5 minuts això s'hagi trencat després del mànec, s'hagi trencat i hagi caigut a terra. Aquesta fruita ja no és consumible. Aquesta fruita va destinada a sucs o a destrucció.
2: Els pagesos no cobreixen costos, mentre el mercat global reclama preus més baixos. Per això demanen a la conselleria un pla d'adaptació amb urgència.
3: Ha vingut el canvi climàtic per quedar aquí. Nosaltres l'única manera que podem fer front amb això és reorientar les nostres explotacions. Portem aquest estiu amb una onada de calor de més de 60 dies per damunt dels 36-37 graus, amb cultius de fruita dolça, l'arbre amb pic passa de 36-37 graus, no treballa en condicions.
4: I el que tindrem que fer pues, és un replantejament o adaptar-nos a les condicions o anar investigant si volem seguir fent aquesta varietat i que sigui rendible per productor.
2: Diligència és el que demanen a les asseguradores.
1: Part de la collita malmesa a Ponent, que podria fer perillar la campanya de fruita dolça, i crítica també la situació dels pagesos pel preu del raïm. Les entitats agràries denuncien un cost abusiu. Pilar Ribas.
5: Unió de Pagesos, l'Associació de Viticultors del Penedès, Assaja, Jarc i el Gremi de la Pagesia, entre altres, han fet front comú davant unes primeres propostes de compra de raïm molt per sota dels costos de producció de referència establerts per l'Institut Català de la Vinya i el Vi, l'INCAVI, i adverteixen que no acceptaran que la crisi torni a recaure sobre els viticultors. Josep Marrugat, membre de l'executiva de la Vinya i el Vi d'Unió de Pagesos.
6: Això ja ens ho temíem, ens temíem una campanya complicada, per això vam impulsar les mesures de crisi de barem en verd i després també tenir preparat la destil·lació de crisi, però la realitat ho ha superat. Vull dir, aquí hi ha una tonia clara del sector, i l'abús és descarat.
5: Segons el sector, els cellers i altres preveuen pagar preus que oscil·len entre el 0,25 i el 0,30 euros al quilo, quan el preu de referència de l'INCAVI els eleva entre el 0,53 i el 0,56 euros al quilo, és a dir, quasi el doble. Conclouen que no hi haurà sostenibilitat ambiental sense sostenibilitat econòmica. No hi haurà prestigi per als vins i caves de casa nostra si qui cultiva la vinya no pot viure dignament de la seva feina.
0: A Ràdio Vila-sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.

Sabies que la ràdio desenvolupa les neurones del cervell i alimenta l'imaginació i la creativitat? Et fa imaginar, suposar, pensar, raonar tot el que escoltes mentre fas altres coses o simplement tanques els ulls i descanses. Si no ho sabies,

0: Moltes vegades cerquem fora el que tenim a dins. I així va el món.
1: En el 107 de la FM...
2: Reinventem.
3: Reduïm.
4: Reciclem.
5: Reorganitzem.
6: Reutilitzem.
2: Recordem.
7: Reconvertim.
8: Reciclem.
9: Reivindiquem.
10: Repartim.
11: Retrobem.
12: Revolucionem!
13: La revolució dels petits gestos continua. Quins són els vostres?
14: Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder d'audiència, sense més proves que el seu propi autobombo, ens fa crear la nostra pròpia conya d'autoproclamació, amb estil, això sí, i amb molt d'humor. També. Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder de la comarca sense més proves que el seu propi autobombo ens fa entendre que hi ha qui fa el que calgui per aconseguir propaganda. Per això... A nosaltres no ens cal autobombo. Nosaltres som Ràdio Vila-sacra. I amb això està tot dit i aclarit. Fem i desfem amb tot el sentit de l'humor i totes les sensacions que puguis imaginar. Ah, i la majoria, totes sense més intenció que riure'ns de nosaltres mateixos i passar-ho el millor possible. Nosaltres no cerquem propaganda. A nosaltres la publicitat ens ve sola. Senzillament...
15: Sempre hi ha un dia que dius... Avui faig país. És aquell dia que tornes a aquell museu de Figueres. Que vas un cop més a fer un tomb per l'Escala, Roses, Cadaqués... O una ruta pels nostres innombrables pobles. I acabar el dia restaurant Bistró Montserrat. A tocar del supermercat Montserrat. Empúria Brava. Restaurant Bistró Montserrat. Hi ha dies que són perfectes.
16: La xarxa.

0: Som pagesos en origen i en essència. Ametller Origen.
1: Això és Ràdio Vila-sacra. Wow. Que no et confonguin.
2: Au,
3: mira que bé.
4: Aquest 22 i 23 d'agost torna l'estocada d'estiu a Palafrugell. Botiga al carrer amb descomptes, promocions exclusives i grans oportunitats per acomiadar l'estiu. I el dissabte 22 a la tarda no et perdis l'actuació musical de Canel en Drama al carrer Cavallers. Vine, passeja, compra i gaudeix de l'estocada d'estiu el 22 i 23 d'agost als carrers de Palafrugell. Organitza Oxigen.
5: Escoltant, sentiràs.

0: K25.
1: Perquè vivim un canvi d'època que capgira de dalt a baix com hem pensat el món fins ara. Perquè el nostre és un temps carregat de reptes nous que hem d'abordar col·lectivament.
2: Veu i cos esdevenen espai de memòria i identitat al 40è Festival Peralada fins al 29 d'agost. La soprano Hermonella Jajó i el tenor Benjamin Bernheim, Sara Blanch, Michael Spires, Jordi Savall o Núria Rial, entre molts grans artistes més. Tota la informació i entrades a festivalperalada.com.

0: Llibres de ciència. Aquesta setmana us proposem un llibre sobre fins a quin punt estem determinats per la genètica.
1: Es tracta de l'obra Tiene la sonrisa de su madre, del divulgador científic Carl Zimmer, publicat a Capitan Swing. El llibre recull les bases de la genètica i com determina el nostre aspecte fins i tot en detalls molt concrets. Podem explicar com la genètica influeix fins i tot en si som o no resistents a alguns patògens. I l'obra de Zimmer va més enllà i també explica com la tecnologia ens ha costat cada cop més el coneixement dels nostres gens i obrir un nou camí a la medicina. També com la manipulació genètica pot comportar problemes ètics. En aquest sentit, el llibre planteja el debat sobre qui som en realitat i què volem transmetre a les generacions futures.
2: Exploren de formes diverses el temps, l'espai, la llum.
3: Exacte.
2: Moltes vegades creen ambients i atmosferes. Per què? Perquè combina llum natural amb llum artificial.

0: ara, propostes comercials, sensacionals. Comercials sensacionals.
1: Aigua de Vilajuïga, aigua mineral amb gas natural. Ara pots triar la de sempre o amb més gas. Aigua de Vilajuïga, l'aigua de tota la vida, la de casa nostra, amb personalitat i qualitat. Beu aigua de Vilajuïga, l'aigua més natural. Ens trobaràs al carrer Sant Sebastià 2, Vilajuïga. Telèfon 972 53 0006.
2: 100% Empordà.
3: Bé, i què voleu fer aquests dies?
4: Anar a una piscina caribenya.
5: Dormir en un hotel del Far West.
6: Volar a llums d'un drac.
3: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
7: Allò que és de prop ens porta més lluny. Per això, a Bonpreu i Esclat treballem colze a colze amb pagesos, ramaders, pescadors i productors per fer possible els millors frescos de proximitat. Perquè la qualitat de cada aliment depèn del seu origen i de com els nostres fruiters, carnissers, peixaters i xarxes

0: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: Observar, pensar, raonar. Ho entens?

0: Ja pots comprar el tiquet del sopar comtal de l'edició de Terra, de Trobadors, Castelló d'Empúries 2026.
1: Vestimenta obligatòria, indumentària dels segles 13, 14 o 15. Menú 2026, pa i sal, escudella empuritana amb pilotilles, xai del comtat a la brasa amb allioli, mongetes verdes i albergínies, coca del trobador i vi dolç de fogatge. Aigua, vi i cervesa inclosos.
0: Taules en 6 zones, totes encarades a l'escenari. Preu, 30 euros. Compra el tiquet a castelloempuriabrava.covin.com.
2: A la vida, cadascú segons els seus gustos i les seves capacitats mentals. I tothom content i el seu aire.
3: Papa, m'expliques un conte?
4: Mira, me voy porque esto es muy verde.
5: Som a les xarxes socials, tot i que no ens interessen ni preocupen en absolut. Preguem disculpes per les nostres llibertats tan particulars. Per saber més, cal sintonitzar-nos. I només això.

0: Kalma Comics.
1: Hey! Això és Ràdio Vila Sacra.
2: Què, què?
3: Que això és Ràdio Vila Sacra.
4: Que ets dels que encara ni s'entera, o què?
2: Jo?

0: Quines sensacions et queden al sentir això?
1: Li va preguntar a la gent d'aquestes contrades quin shampoo fan servir, en què renten el cap, o qualsevol d'aquelles parts que porti cabell. Quin shampoo fa servir vostè?
2: Ui, jo shampoo, com se llama aquel...
3: No sé, ara en aquest moment no me'n recordo.
2: Ai, és un que és de tot, que és ver que es diu Tutti Frutti o algo així, però no sé...
1: El Fructis.
2: El Fructis, ese, sí, això, aquest.
3: Ai, això pregunta-li a la dona.
4: Actibel.
5: Jo de l'Iné, de L'Oreal.
3: L'ampolla és blanca. Sé que és de vena, però no sé la marca.
1: De Civada és?
3: Sí, és mateix, Civada.
1: Quin xampú fa servir?
6: Jo, el que compra a mi madre.
1: I qual compra tu madre?
6: No sé, de todos compra.
1: De què color és?
6: Amarillo.
1: De salga brillo.
6: La marca, la que pilla, un dia compra en un lado, otro día en otro.
7: Pantén.
1: El Prouve?
6: Sí, sí.
1: I no canviaries mai per raïces i puntes, per HS?
7: No.
1: Per Fructis?
7: No, els he provat tots i m'he casat amb Pantén.
1: Sí?
7: Sí, sí.
1: Com un amor i amb ell, un amor amb el xampú?
7: Sí, més o menys.
8: Timotei. Timotei.
1: Ja. Fa molt que fa servir o què?
8: Sí, sí, bastant temps, sí, sí.
4: El xampú?
9: Ai, no ho sé.
4: Vàries marques, no ho sé, vàries.
1: El que troba?
4: Actibel.
1: Això no és una anunciada, no són no iogurts, això, Actimel?
4: Actimel, no.
7: És que no m'agraden gaire les olors.
9: No en tinc ni idea, ni idea. La que em poso allà, em rento el cap i allò ja està.
8: Ui, depèn. Depèn.
1: Depèn de què, d'on vas a sopar, per exemple?
8: Per exemple, depèn d'on vaig a sopar, depèn d'on vaig a dormir... Depèn. Normalment faig servir el Pantén. Quin fas servir tu?
1: Jo, ja veus, tu agafo terra del terra i me començo a ressonar per aquí.
8: El sabó de plats va molt bé.
1: Fairy.
8: Per exemple, i a més desengrassa.
5: Que va superbé, eh?
1: Com diria, també?
8: Veus?
2: No me'n recordo el que és, però vull dir, el normalment aquest, el fruit sí, sí. Aquest.
10: Hola, bon dia. Avui sembla que hem canviat de canal.
6: Sí, sí.
10: Jo li preguntaria a un amic...
1: No, no me ponga la cacho.
10: Què te semblaria més bé? Que governés un espardanyer o un sabater? I al forat del pou, i hem arribat ja, en sortirem? I al forat del pou, de quin color és?
11: Oh! On eres tu el dia de l'eclipsi?
12: Jo? Relaxada a casa escoltant Ràdio Vilasacra. I, és clar, gaudint de la vida lluny del bullici i les cues. Amb unes tapetes i un bon refresc.
13: Jo també.
14: Jo també.
15: Jo també.
16: Jo també.
17: Jo també.
18: Jo també.
19: Jo també.
20: Jo també.
21: Algú sap on ha anat a parar aquell que deia que el vídeo havia matat la ràdio?
22: Ens ho pots explicar per contestador al 972-51-1268 o bé per WhatsApp al 656-19-70-62. Lliurement i anònimament.
23: Pessigolles.

0: informació, música, entreteniment.
1: En el 107 de la FM...
2: La fem entre tots.
3: Va a haber un follón que no sabe ni dónde se ha metido.
4: ¿Por qué tienes estas sospechas?
5: Porque yo veo cosas raras entre esa señora y él.
6: Así lo llevaba.
4: ¿Tu marido a qué iba a su casa? ¿Qué te decía?
5: A él me decía que iba a hablar con el marido. Pero el marido es sordomudo.
7: No me lo puedo creer.
8: Eso es lo que hay.
9: On et ve de gust que anem a dinar avui?
10: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
9: I això?
10: Cal saber triar en temps estranys.
11: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
12: I parlant d'emocions...
0: 54.
13: Als supermercats Consum no venem smartphones amb pantalla de retina, 512 gigas de capacitat i càmera dual de 12 megapíxels. Però amb els 69,8 milions d'euros que han estalviat els nostres socis clients, acumulant descomptes, dona per pagar algun termini. Així s'estalvia si ets soci amb On Consum. Consum. Junts és cooperativa.

0: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: I parlant d'emocions...
3: 36.
4: A la vida, tria molt bé de qui t'envoltes, perquè gent envejosa, dolenta i traïdora n'hi ha i molta.

0: més musical de l'Empordà.
1: No saps quantes sensacions pots arribar a descobrir.
2: La línia d'atenció contra la violència masclista és el 900 900 120.

0: amb pinxo, li va dient en Panxo, vols que et punxi amb un punxó? I en Panxo li va dient en Pinxo, punxa'm, però la panxa no.
1: Experiències del confinament.
2: Hola, em dic Iona. Des de que estic confinada a casa m'estic fent més gran. El dia 8 de maig vaig anar a comprar el pa sola per primera vegada i vaig anar amb patinet. I això m'ha fet sentir més valenta, més segura de mi mateixa i més gran.

0: tal qual.
1: Ràdio La Sacra.
2: Desconnectin els seus telèfons mòbils, mòbils, mòbils, mòbils, mòbils, mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
3: Amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
4: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.

0: Què tal, amics i amigues? Si us agrada el senderisme, l'excursionisme i els viatges i teniu una estoneta per escoltar-nos, us demanem 25 minuts d'atenció. És el temps que dediquem a cada capítol dels Sendes, que us oferim amb tres continguts. Els d'avui corresponents al capítol 523 del programa són els que ara mateix resumim en forma de titulars. Allunyada de tot i de tothom, la Serra de Boumort és un tros de terreny calcari situat entre el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i l'Alt Urgell. No hi viu ningú, però és ple de fauna, de flora i de llocs singulars. Una cooperativa de nom Boumort Indòmit n'ofereix experiències ecoturístiques. L'Albert Cereza n'és un dels seus responsables i ens fa una ruta de 3 dies amb tot inclòs. I seguirem amb la proposta que cada setmana ens fa el Xavi Tió. Avui també ens porta a una de les raconades del Bages, al poble de Fonollosa. Una ruta farcida d'elements de petja humana, com ara barraques de vinya, tines, fascines, molins i altres elements de pedra seca. I en Josep Grau ens proposa una ruta urbana per descobrir una de les ciutats principals dels Països Baixos. De fet, la segona demogràficament parlant. Estem parlant de la portuària Rotterdam. Ja hem presentat els continguts, ara ens hi submergim. Veniu amb nosaltres, ens acompanyeu? Doncs va, que marxem. Indòmit, adjectiu que es refereix a allò que no ha estat domat o que no s'ha deixat domar. Aplicat a un territori, que és el que fem en aquest programa, podria ser una terra feréstega, agrest, solitària, allunyada de les grans vies de pas. Indòmit és l'indret del que parlarem, la prepirinenca Serra de Boumort, els límits entre el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i l'Alt Urgell. Un accident geogràfic que defineix una àrea d'unes 11.000 hectàrees coronades pel Cap de Boumort i que actualment és espai natural i reserva de fauna salvatge. Sovint associem el Boumort a un fenomen natural impactant que hi té lloc cada setembre i octubre, la brama del cèrvol. I el cèrvol podria simbolitzar el caràcter indòmit d'aquest territori per explorar. Qui ho fa és Boumort Indòmit, una cooperativa d'ecoturisme creada fa 4 anys i que ofereix experiències que poden incloure allotjament, restauració i guiatge per aquest entorn, amb totes les activitats incloses. La van fer possible 3 socis, un responsable d'allotjament de turisme rural, un altre gestor de refugi de muntanya i un tercer que era guia de natura. Aquest darrer és l'Albert Cereza, ambientòleg i guia del Parc Natural de l'Alt Pirineu i també del Boumort. D'entrada, el mateix Albert ens presenta el territori del que avui parlem, el Boumort.
1: És un territori molt exclusiu perquè Boumort són 3 valls senceres deshabitades i que des de fa uns 30 anys es va crear la figura de la reserva de fauna salvatge. Aleshores, nosaltres treballem principalment al sector nord de la reserva, que és tota la vall de Cuberes fins a arribar a Taús, que està a l'Alt Urgell. I la vall de Cuberes està al Pallars Sobirà. Sí que és tota la zona limítrofe amb el Pallars Jussà, vull dir, pràcticament. I arribem a la punta, diguem, però bueno, en alguns dels viatges que fem, potser els més llargs, els que caminem més, sí que arribem a entrar cap a la vall de Coma d'Orient, que és la vall central de Boumort, que és la que ja ens arribaria al cim de Boumort, allò és Pallars Jussà.
0: Boumort Indòmit proposa recorreguts per la serra i se centra sobretot en el seu sector nord. Solen començar pel poble de Taús, que és un dels més recòndits de les valls d'Aguilar, a l'Alt Urgell. Enlairat a més de 1.500 metres, s'hi arriba per una llarga carretera de corbes que parteix de Noves de Segre i que, quan arriba a la veïna població de Guàrdia d'Ares, deixa d'engorjar-se per mostrar-nos un grandíssim altiplà muntanyenc.
1: És un poble de les valls d'Aguilar. Està situat a un altiplà, uns 1.500 metres d'alçada, i és l'entrada nord de Boumort. Actualment hi deuen viure unes 15 persones, però n'havien arribat a viure unes 300 fa uns 100 anys. Vull dir, era un poble força important d'aquella zona de les valls d'Aguilar. I travessa la Cabanera, que és el camí aquest de transhumància, i antigament tenia molta, molta importància pel pas ramader de tots els ramats d'ovelles que pujaven des del Pla d'Urgell, Conca de Tremp i s'enfilaven cap a dalt al Pirineu, travessaven tots per allà, pel poble de Taús.
0: Des de Boumort, Indòmit dissenyen rutes per grups i famílies a mida de les possibilitats de cadascú. N'hi ha de diversos dies, on, per exemple, es pot viure l'experiència de dormir al ras, fent bivac. Però una de les més emblemàtiques és l'anomenada Beaumort Pas a Pas. Es pot fer en un cap de setmana, de divendres a diumenge, recorre uns 30 quilòmetres, salva prop de 900 metres de desnivell, inclou una nit dormint a Cal Rossa, un allotjament rural de Taús, i també un altre al refugi de Cuberes. L'Albert ens descriu l'itinerari.
1: Es comença al poble de Taús, el dia següent sortir caminant cap a dins de la reserva, on anem cap al Roc dels Quatre Alcaldes. El nom aquest del Roc dels Quatre Alcaldes cridarà bastant l'atenció perquè és una pedra que hi conflueixen quatre municipis, tres comarques, amb una pedra que hi ha al mig del bosc. Des d'aquella zona, que és com un cim, que es diu el Roc dels Quatre Alcaldes, mos baixarem, això durant tot el dia caminant, cap al refugi de Cuberes. Refugi de Cuberes, farem nit allà, i el dia següent mos anirem a explorar l'Espluga de Cuberes. És un antic poble troglodític, actualment abandonat, que hi ha dins de la reserva. Sortirem pel Salt de la Núbia i ja des d'allà baixarem amb 4x4 cap a la Pobla.
0: Una ruta molt completa per veure natura i paisatge, però on, encara que no ho sembli, també hi haurà petja humana.
1: Tota la ruta passa al llarg d'una de les parts del front del Pallars, on es veurem trinxeres, antics nius d'ametralladores, etc. Veurem més patrimoni històric, veurem la Cabanera, que és un camí de transhumància per on pugen encara alguns ramats d'ovelles cap al Pirineu. De fet, una part de la ruta passa per aquesta cabanera. Veurem antics refugis de pastors, veurem pobles abandonats, tot el que és el patrimoni històric que encara queda per aquella zona, i resseguirem camins històrics, alguns dels quals els hem recuperat nosaltres.

0: començant pels ocells.
1: Podríem destacar el picot negre, podríem destacar el gall fer, que no el veurem, en principi, perquè és molt escàs, però passarem per zones que són el seu hàbitat i explicarem com viu, qui fa allà i quin és el seu hàbitat. Després, el que són mamífers, anirem veient cérvols i després tota la població de rapinyaires. Voltors comuns, voltor negre, trencalós, cruç d'aufrany, altres rapinyaires, l'àguila daurada, i bueno, després hi ha sorpreses a vegades. Podem veure algun mamífer més difícil de veure, com seria el gat salvatge, a vegades hem tingut la sort de veure'l, o teixó, o poder veure una mostela, o una marta, o una fetxina.
0: Tot això creuant els dits, perquè són cars de veure. Doncs bé, aquesta és l'atractiva proposta que ens presenta Beaumort Indòmit. Les rutes de diferent nivell i exigència, segons el contractant, són una activitat molt important per dinamitzar de forma sostenible aquest territori. Però també tenen altres projectes des de Beaumort Indòmit. Un d'ells, la que vam de sentir, és la recuperació d'un antic camí que feia més de 80 anys que havia quedat en desús entre el refugi de Cuberes i el poble de Taús, fent recerca i entrevistant les persones grans que hi havien arribat a transitar, però també han fet altres coses.
1: Vam fer un altre projecte que va ser recollir tota la informació que teníem, molt lligada a la gent que havia viscut en el territori gell, de la gent gran, i crear-ne un conte que es diu El misteri de Beaumort. I el conte aquest, que és per tots els públics i està il·lustrat, realment és un conte molt maco, serveix com per conèixer molt bé tot el territori aquest a través de la literatura, perquè va resseguint tots aquests punts on nosaltres fem els productes aquests amb els nostres grups. Tot el conte va transitant per aquests llocs emblemàtics del Beaumort, on va seguint tot el fil de la història.
0: També gestionen un punt d'informació de la brama del cérvol durant la temporada de brama i ofereixen productes i experiències a la natura, guiatges i activitats. Contacteu amb ells a la www.beaumortindomit.com i descobriu aquesta franja de territori inhòspit i les seves diferents entrades. Taús, Gerri de la Sal, Hortoneda, Passonada, Bóixols, natura salvatge i indòmita allà on conflueixen els dos Pallars i l'Urgellet.

0: Sinnas.
1: Anem voltant pel territori, tot trepitjant-lo, tot calçant-nos les xiruques, cordant-nos les bé, perquè si no tenim un problema, eh? Els cordons que no van fins, doncs no. Ben equipats, ben preparats, ben disposats i també ben disposats a escoltar el Xavi Tió i la seva proposta de la setmana. Xavi, què tal, com estem?
2: Ah, Maria, Déu vos guard, com anem?
1: Important, això de calçar-se bé, perquè de vegades no anem amb les botes suficientment ben posades, el peu pateix, després perdem els cordons, bé, s'ha d'anar
2: sí,
1: en compte.
2: Sí, i sembla una ximpleria, però també és important els mitjons.
1: I tant que sí, tot compta, sempre portar-ne alguns a recanvi. On anem avui?
2: Doncs, mira, anem a descobrir una mica del patrimoni arquitectònic i antropològic de la Catalunya central. Ens n'anem cap al Bages, cap a aquest rere país que tenim tan desconegut, per fer una circular en forma de buit que, sortint de Fonollosa, ens durà a passar per petits ravals i pobles d'aquest municipi, masies aïllades, conèixer un conjunt de barraques de vinya construïdes amb aquesta tècnica, veure una pabordia, un parell de necròpolis amb tombes antropomorfes, un parell de tines, una teula, una mina, una creu de terme, un parell de molins a la riera de Fonollosa, una fassina i encara un molí al rec del Querol abans de retornar a l'inici de l'excursió, a més d'alguna balma, una alzina monumental i alguna font.
1: Mare meu, m'he estressat, eh? Tantes coses, eh? Sobretot quant de patrimoni arqueològic, quant de patrimoni antròpic en general, construccions de moltes maneres, que anem a desgranar tot seguit, però quin és el punt de partida?
2: Doncs anem a començar al centre del poble de Fonollosa, situat a l'oest de la comarca de Bages, en un triangle imaginari entre Manresa, Súria i Calaf, al sud de la serra de Castelltallat. Sortim de la plaça Major, deixem a l'esquerra l'església de Santa Creu de Fonollosa i l'Ajuntament, i anem cap a llevant, de pla per entre camps, per una pista que deixem de seguida per agafar un senderó que ens baixa al Raval de Cal Paisà. És un barri que agrupa una dotzena de masies de pedra dels segles

0: 17 i 18. Pel mig del Raval baixem al pont de Cal Paisà, a la carretera que ve de Manresa, i per l'altre cap de pont agafem una pista i un sender que ens pugen als Camps de Caselles. Són petits claps de bosc alternats amb camps de cereals a les envistes de Caselles, una antiga casa de pagès del segle XVIII, reconvertida a turisme rural. Passem per davant de la casa i arribem de seguida a la Pabordia de Santa Maria de Caselles, un antic priorat fundat el 1220. En aquest cas és un petit monestir vinculat a Santa Maria de l'Estany. És un conjunt d'una gran masia del 1644 amb una església romànica annexa que és sencera però destinada a usos profans. Aquí girem cap a l'est i anem a passar pel mig de Cal Magí, Cal Xisco i Cal Xisco Xic, i planejant anem a enllaçar amb el camí principal del Pas de Camps, que en suau pujada ens mena al nucli de Camps. És un barri on al costat de l'església de Santa Maria, en unes excavacions recents a la plaça de la Creu, van descobrir una interessant Sant Necròpolis amb estructures i tombes dels segles 4 al 9. Realment està molt ben explicada sobre el mateix terreny, i després que passem entre els diversos edificis i anem cap al nord, arribem en un no-res a una alzina monumental, preciosa, al costat de la pista. Passem també pel cementiri de Camps i per un parell de barraques de pedra seca fins a un trencall on comencem un tram comú de camí d'anada i tornada, fins al següent trencall on agafem també a l'esquerra per iniciar un cercle que en poc més de 2 quilòmetres ens durà a passar per les barraques del Junyent. És un conjunt de 6 barraques de pedra seca que han estat restaurades recentment. Són de planta rodona, petitones, totes impecables, situades enmig d'antics bancals de vinya, avui desapareguts. La darrera de totes és la més interessant, amb 2 cossos comunicats internament, un dels quals de planta quadrada que servia d'estable per al bestiar. I acabada aquesta volta, retornem al tram comú que dèiem d'anada i tornada, i a l'encreuament, també per l'esquerra, ens acostem a les tombes de Camps. És un conjunt de 3 tombes, una d'antropomorfa i 2 de banyera, excavades a la roca de l'alta edat mitjana, amb una altra barraca al costat. D'aquí anem a passar per la caseta. És una masia datada del 1821, i planejant deixem la tina de la caseta al costat de la pista, i en un trencall proper podem anar en una breu anada i tornada a veure la creu de terme de Camps. Reprenem el camí, deixem a la vora Cal Cisteller, deixem també a la dreta la masia del Soler, i pels Camps del Raval anem a traspassar un petit puntet que ens porta a resseguir aigua savall el torrent de Sol de Vila per baixar a traspassar altra vegada la carretera i acabar d'arribar al Raval de Pere Jutge. Són 4 masies al costat de la riera de Fonollosa. Aquí passem la riera per un gran gorg amb una font al costat, i pel marge dret de la riera la remuntem per una pista entre bosc a l'Obaga Frescal. Creuem el torrent, passem pel molí de més avall, enrunat, i a la vora el molí vell o molí de més amunt, també anomenat molí del mestre Valentí, del segle XVIII. Aquest és força gran, sencer, on s'aprecia la gran bassa que l'alimentava i l'entrada d'aigua. Aquí pugem a passar per Cal Mestre Valentí i baixem de nou a creuar el torrent per arribar-nos a la Fassina del Tiquet. Són les runes d'una antiga fàbrica d'aiguardent amb 2 tines recobertes de cairons. D'aquí el que fem és anem resseguint el rec del Querol que alimentava la Fassina fins a trobar el molí del rec del Querol. Tot sencer, tot cobert, molt interessant perquè encara s'aprecia tot el recorregut de l'aigua que s'extreia d'un pou amb una sínia interior accionada per un animal per alimentar el rec en èpoques de sequera del torrent. I d'aquí, d'aquest molí, anem a passar per una balma arran del torrent, el tornem a creuar i pugem a la carretera per entrar de nou a Fonollosa, on tenim el cotxe.
1: Una ruta amb molts i molts punts d'interès que anem trobant al llarg de la ruta, per tant, distreta, a més no poder. Quina distància recorrerem en total?
0: Doncs estem parlant de poc més de 17 quilòmetres.
1: Déu-n'hi-do, desnivell.
0: 380 metres de desnivell positiu acumulat.
1: En quant temps la farem?
0: 5 horetes de caminada efectiva, però comptem a passar-hi tot el dia per contemplar tot aquest patrimoni arquitectònic o arqueològic.
1: Grau de dificultat de l'1 al 5?
0: 2/5 per la distància, però, com bé deies, no s'acaba d'apreciar per les continuades parades que anirem. anirem fent.
1: Referències a internet.
0: Doncs a Wikiloc trobareu la proposta d'aquesta excursió amb el nom Fonollosa, Raval de Paisà, Pabordia de Caselles, Camps, Barraques del Junyent, Raval de Pere Jutge, Molins de Querol, d'un usuari que ja coneixem, que és força interessant i que es diu Teti Titu.
1: Déu-n'hi-do, avui amb els noms, eh? Això del Raval de Pere Jutge. Déu-n'hi-do, eh? És curiós. Molt bé, doncs gràcies, Xavi, ens retrobem la setmana vinent.
0: Salut i república!
2: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
3: Hola, sóc en Josep Grau i avui us vinc a parlar del meu viatge que vaig fer a Rotterdam i Delft. Aquest viatge el vaig fer marcat amb una visita a un amic meu que està estudiant allà, a Delft, a la Universitat Politècnica. Una setmana on vaig visitar Rotterdam, Delft, La Haia i Amsterdam. Avui us parlaré de Rotterdam.
1: Doncs fem una visita urbana. Ens anem cap a aquesta ciutat portuària de Rotterdam. El Josep Grau ens explica de seguida alguns dels seus encants del que és la segona en nombre d'habitants dels Països Baixos, només superada per Amsterdam. Situada a les ribes del Nieuwe Maas, és amb prop de 600.000 habitants, com dèiem, la ciutat més important de la regió d'Holanda Meridional i un dels ports també més destacats del món. Descobrim-la als Quaderns del Viatger.
3: Rotterdam i Delft les trobem en el sud-oest dels Països Baixos. Rotterdam és la segona ciutat més important del país, la que té un dels ports més importants d'Europa i just va patir els bombardejos de la Segona Guerra Mundial el 1940 i va quedar completament arrasada. Què vol dir això? Doncs que és una ciutat relativament nova, amb molta arquitectura, que va apostar per una renovació total i això encara es veu a dia d'avui amb tots els edificis que s'estan fent, que tots segueixen una tendència totalment diferent i tenen edificis de tots els estils diversos. Rotterdam, com el 90%, per no dir la totalitat dels Països Baixos, és pla. De fet, hi ha una part de la ciutat més on ja l'església està 6 metres per sota del nivell del mar. Per tant, és una ciutat que és meravellosa per poder anar caminant a tot arreu perquè no et canses. Tot està organitzat al voltant del riu Nieuwe i trobem el port, un dels ports més importants d'Europa, per no dir el top 1. I la veritat és que no és com... No té un organigrama com podria ser l'Eixample, per no fer una comparació amb Barcelona, va com bonament es pot entre els canals i el riu. I si podeu alquilar un cotxe o el dia el feu llarg, us recomano d'anar a Kinderdijk, que està a uns 30 minuts en cotxe, a una hora en transport públic, en bus, que és la típica foto de postal dels molins de vent. És un dels llocs que, sobretot a la tarda, quan cau el sol, s'hi ha d'anar. La plaça del Mercat, per dir-ho de manera, és un edifici supergran en forma de ferradura, és molt alt, desconec els metres, però a dins hi ha tant el mercat, que seria com una espècie de boqueria, on pots trobar de tot, pots menjar de tot, i tot el que és al voltant són oficines. Hi ha plantes per avorrir. I la veritat és que està fet de tal manera que té sol tot el dia, perquè hi ha dos cristalleres que estan a banda i banda. Quan arribes en aquella plaça, és que et quedes embadalit de veure'l, de dir, uau, quin edifici més estrambòtic, i quan te n'adones que és un mercat, dius, doncs té el seu encant. Després, les cases quadrades, que també té el seu punt, perquè t'hi pots allotjar, o sigui, hi ha una de les cases que és un hostal, l'altra hi ha un veí que, no sé si són per 3 euros, t'obre la casa seu i te l'ensenya. És un espai residencial on, si teniu oportunitat de buscar imatges o si hi heu estat, són una desena de cases agrupades per quadrats i estan, com si diguéssim, inclinades cap a tu. Per tant, tu et situes en el mig dels quatre quadrats i sembla que les cases et caiguin a sobre. I la veritat és que és una arquitectura, com hem dit, curiosa, arquitectura contemporània, per dir-ho d'alguna manera. També és interessant que hi ha un barri que es diu Delfshaven, que és l'únic que les bombes no el van tocar o no el van maltractar, i està molt bé veure aquesta contraposició d'estils entre una mateixa ciutat. I jo crec que una de les coses més destacades, o que de les que més em van agradar a mi, va ser la passejada que em vaig fer per el districte de Delfshaven, on hi ha el port. Com a bon amant del futbol, vas a veure l'estadi de l'Sparta Rotterdam, que es diu Het Kasteel. És un estadi que, tal com arribes amb el tramvia, no sembla pas que sigui un estadi, sembla més un castell, com diu el seu nom. Continues l'avinguda com si anessis a buscar el riu, i et desvies i trobaràs el molí de l'any 1700. Està restaurat, però és bonic de veure'l. I sobretot destacar la diferència d'arquitectura contemporània amb l'arquitectura clàssica, de passejar per edificis que els veus encara de maó, amb aquesta estructura clàssica, i és com traslladar-te a èpoques pretèrites. Segueix la mateixa estructura que Amsterdam, amb els canals, cases completament de maó fosc, aquest maó torrat, amb ceràmica, molt carregat, i la veritat és que és molt instagramejable si t'agrada fer fotos. Continuant per aquesta ruta, arribarem al punt on s'acaba el port. Aleshores, la mateixa avinguda del molí ens hi portarà. Girem a l'esquerra i, enmig de, com amb una illeta, hi trobarem el Phoenix Food Market, que vindria a ser, i personalment vaig trobar el mateix a Copenhague, és una nau on hi ha menjar del món, on trobes absolutament de tot. O sigui, si tens gana, és el millor lloc. Si ets maniàtic, tranquil, que allà tens la solució. Un lloc cobert, perquè a Rotterdam hi plou i fa molt de vent, a vegades depèn, jo vaig anar-hi a l'hivern i es va fer costerut, el clima no acompanya, però allà hi trobes un bon clima, trobes molta cervesa artesana i menjar de tot tipus. El més imprescindible de Rotterdam, jo crec que és fer la ruta pel districte, i, a més, si teniu temps i es pot fer, teniu els mitjans d'anar a veure els molins, perquè és una cosa que realment val la pena, perquè al final les ciutats, si vas a Amsterdam, veuràs quasi bé la mateixa estructura de ciutat que a Rotterdam, i al final és aquest tret diferencial d'Holanda o dels Països Baixos, que són els molins i els tulipans. Rotterdam seria potser un turisme més familiar, més d'adults, al ser una ciutat més gran, on hi ha més coses, molta més gastronomia, en aquest sentit, capital de metròpoli, potser l'enfocaria més cap a un turisme més familiar, més adult.

I no tenim temps per més, hem de posar aquí el punt i final al nostre programa d'avui. Recordeu que l'Andreu Ortega ho ha fet possible des del control de so, el Xavi Tió des de la redacció i qui us ha parlat, en Jaume Monés des de l'edició i presentació. Ens acomiadem de tots vosaltres recordant-vos que ens podeu seguir escoltant el podcast de la xarxa Més o a qualsevol de les més de 30 emissores municipals de tot Catalunya que emeten aquest programa. Gràcies, salut, cames i fins al proper programa. Que tingueu una molt bona ruta.

0: I parlant d'emocions,
1: 34. Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
2: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
3: Als 60.
4: Ara, tota la música dels 50 als 70.
5: One, two, three, four. One, two.

0: Original?
1: Sí.
0: Única?
1: Sí.
0: Creativa?
1: Sí.
0: Entenedora?
1: Sí.
0: Divertida?
1: I tant.
0: Intel·ligent?
1: Molt.
0: Innovadora?
2: La principal.
3: A més...
4: Sensacional.
3: Ei, a l'Alt Empordà.
1: Sí. Ah, quina sort.
5: Un espai de 5 estrelles.
6: Canal 25 Ràdio.
7: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
8: Ai, ai. I ara?
9: Cap de setmana memorable?

0: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Dos detinguts per robatoris de coure que deixen diversos punts de Figueres sense enllumenar. La Guàrdia Urbana ha arrestat dues persones, una d'elles en dues ocasions, per unes sustraccions que afecten 3.400 metres de cable i costaran més de 48.000 euros a l'Ajuntament. Reincidents que entren tan ràpid com surten i tornen sense cap por. Desarticulada una xarxa que traslladava migrants irregulars d'Alacant a França passant per la Jonquera. La Policia Nacional ha detingut tres persones i calcula que l'organització hauria obtingut prop de 100.000 euros. El descontrol per aturar-ho és total. L'Alt Empordà viu les nits més càlides des que hi ha dades. Diversos municipis de l'Alt Empordà van superar els 40 graus durant la primera quinzena del mes. Portbou va registrar la mínima diària més alta mai mesurada a Catalunya. I els experts asseguren que això és només el principi si no prenem consciència del canvi climàtic seriosament.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: Ràdio Vila Sacra. Tot un programa de programes.
1: Un programa amb molta potència.
2: Oloraràs la seva força.
1: Un programa amb ironia.
3: Continuo este tomándose la broma.
1: Un programa
4: per tenir-lo sempre a mà.
1: Un programa
5: d'un sabor excel·lent.
1: Un programa on
6: no importa què passi.
0: Tot un programa de programes.
1: T'agrada?
2: Sí!
7: Ningú no et dona tant.
1: Sens dubte. No sé si m'entens.

0: deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: El millor de la vostra emissora és que feu el que ningú fa. Recolliu el que us sembla més interessant i ho combineu amb programes, música, curiositats, humor i propaganda. Una flipada de ràdio que cal tenir molt de coco per entendre-la. Felicitats i gràcies.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
3: Repetiràs.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Palamós al Baix Empordà tanca temporalment alguns camins de l'espai natural del Castell Cap Roig per seguretat. Els motius són l'erosió que pateix la zona, que es va cremar al novembre, i el risc de despreniment a Cala Corps, Girona. Núria Peraire.
2: Diverses senyalitzacions a les entrades dels camins indiquen que estan tancats a persones i ciclistes. Afecten dos trams. Un és el que va patir un incendi al novembre que va cremar 4 hectàrees. Cal evitar-hi el pas per contribuir a la regeneració de la vegetació. A més, la circulació de la gent feia que se n'accelerés l'erosió i es feia més perillós. L'incendi es va produir en finques propietat de la Generalitat, que segons l'alcaldessa Maria Puig hi farà accions de regeneració.
3: Surten més branques, més roques, és a dir, es converteix en un camí més difícil de transitar. S'està erosionant molt més de pressa, a part doncs, del risc de caiguda de branques, que això també es va valorar que esclar, hi ha arbres que també han sigut afectats.
2: Al tram del mirador de Calacorps hi ha un mur que dona al penya-segat que està molt erosionat. Segons l'alcaldessa, hi fan periòdicament un seguiment geològic i ja hi havia la recomanació de no passar-hi per risc de despreniment sobre el penya-segat. De fet, l'accés per mar ja estava limitat. Ara en tanquen el camí i esperen que el ministeri, de qui depèn el mur, hi pugui fer actuacions de millora.
3: Informacions del geòleg ens porten a tancar també aquesta zona sobre Cala Corps. Ens preocupa aquest penya-segat, diguéssim, és una zona de costes que esperem que el ministeri pugui fer actuacions.
2: Tot i els talls, l'alcaldessa recorda que el camí de ronda es pot seguir fent per vies alternatives. La xarxa.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Pareu bé l'orella.
2: Hola, Joan.
3: Hola, Sílvia.
2: Què fas aquest cap de setmana?
3: Jo, Ràdio Vila-sacra, i que em deixin tranquil.
2: Bé, no?
4: Màgica, plena de música i cultura.

0: I parlant d'emocions.
1: 23.
2: Vine a Empúria Brava. Bars, restaurants, discoteques, comerços, amics, amigues i concerts al costat del mar. Gratuïts. A l'estiu tot és millor. Empúria Brava. Comissió de Festes d'Empúria Brava. Ajuntament de Castelló d'Empúries i Empúria Brava.

0: Quan tota empenya a marxar del camp i abandonar la pagesia, hi ha adolescents que desafien tot pronòstic, s'estan formant per agafar el relleu dels seus avis, conscients de salvar un llegat, però també una cultura i una tradició. Testimonis que recull el llibre Arrels Rebels.
1: Jo des de ben petit he crescut vivint la passió i la tradició aquesta del Delta, i he vist que és això que em vull dedicar.
2: En Sergi de Deltebre prové d'una família de rossaires de tota la vida. Ell és l'únic del seu institut que ho vol seguir. Va decidir dedicar el seu treball de recerca de batxillerat a recuperar varietats autòctones del Delta.
1: Vaig veure que seria un treball que me seria com agradable de fer, xalaria i podria disfrutar-lo, i a part ne podria traure algun aprofitament, no només per a mi sinó pels demés. I va ser així com vaig decidir fer el treball nomenat Arrels al fang, que se centra en buscar un sistema de cultiu d'arròs ecològic que sigui sostenible i eficient.
2: En Sergi va acabar obtenint el curs passat la màxima qualificació amb distinció de mèrits per part de la Generalitat. Ara està estudiant enginyeria agrònoma a Lleida per acabar agafant el relleu de l'avi als camps d'arròs i les muscleres. Igual que en Jan, a la Pera, al Baix Empordà, que està acabant els estudis per entomar la feina de l'avi al camp i a les granges. Agafar el relleu dels avis no sempre és fàcil.
3: Sempre qui treballa mai ens entendrem, però...
2: L'empenta i la fermesa per tirar endavant la troben a les arrels. L'Anna, de 18 anys, del sector de l'Horta al Vallès, agafa el relleu de l'avi, de 92.
4: El que és molt guai d'aquesta feina és que passem moltes hores junts. Jo amb l'avi em faig un far, perquè ara quan comencem a plantar la mongeta del ganxet, doncs el meu pare ja marxa sol a Barcelona i jo em quedo aquí amb el meu avi. Ara hem d'anar a regar, doncs va.
2: 10 adolescents de diferents comarques i sectors, exemples de relleu generacional a pagès, expliquen els seus somnis, neguits, inquietuds i projectes de futur, conscients que qui perd les arrels perd la identitat.

arriba l'acústica de Figueres. Del 27 al 30 d'agost, amb Sopa de Cabra, La Fúmiga, Búhos, La Ludwig Band, 31 Fam, Dan Peralbo, Max Navarro, Iseo en Todo Sound, Malifeta i fins a 30 artistes més. Amb 4 escenaris i 3 zones gastronòmiques. Entrada lliure. Tota la informació a festivalacústica.cat amb la col·laboració d'Estrella Damm.

0: Els caps de setmana se'n passen coses bones.
1: Informació, música, entreteniment. Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Escolta, quina mala cara fas avui. No has dormit bé?
3: La fi del món, el col·lapse i l'apocalipsi són relats que envolten i asfixien la societat actual, marcada per la crisi climàtica, les catàstrofes tecnològiques o les guerres globals. En aquest marc...
4: Res millor que un cervell positiu i en evolució. Ràdio Vila-sacra és la sensació.
5: Notaràs la diferència.

comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder d'audiència, sense més proves que el seu propi autobombo, ens fa crear la nostra pròpia conya d'autoproclamació, amb estil, això sí, i amb molt d'humor. També. Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder de la comarca sense més proves que el seu propi autobombo ens fa entendre que hi ha qui fa el que calgui per aconseguir propaganda. Per això, a nosaltres no ens cal autobombo. Nosaltres som Ràdio Vila-sacra. I amb això està tot dit i aclarit. Fem i desfem amb tot el sentit de l'humor i totes les sensacions que puguis imaginar. Ah, i la majoria, totes sense més intenció que riure'ns de nosaltres mateixos i passar-ho el millor possible. Nosaltres no cerquem propaganda. A nosaltres la publicitat ens ve sola. Senzillament.

0: de la sintonia de la Municipal de Vila-sacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.
1: Els 60.
2: Ara, tota la música dels 50 als 70.

0: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai.
2: Ai.
1: I ara...

0: tot el que sigui fals, contrarrestar-ho i després formar i informar.
1: Estàs tot el dia amb el mòbil i no has vist aquest descompte? Obre ara l'app de MediaMarkt. A la nostra app et donem un 15% de descompte en la millor tecnologia. I si encara no la tens, descarrega-te-la i gaudeix de tots els avantatges d'unir-te a MediaMarkt.
2: Mare meva, quin somni.
3: Existeix un lloc a la Costa Brava ple de màgia i il·lusió, amb concerts, esdeveniments esportius i una gastronomia de qualitat, on pots gaudir de moments inoblidables, a soles, en parella o amb el teu grup d'amics. Gran Casino Costa Brava, a Lloret de Mar. Molt més que un casino. GranCasinoCostaBrava.com.
4: Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs, gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segon, a través de les ones.
5: Sentiràs la diferència.
6: A punt per començar el curs? Tant si vas a l'insti com si vas a infantil o primària, a Emiliana trobaràs tot el material escolar que et puguis imaginar. Libretes, motxilles, escriptura, material de dibuix... I recordeu que Emiliana és un establiment adherit a la campanya del Val Escolar. Emiliana, a la carretera de Roses 34, a només 75 metres del pas a nivell. Un clàssic del material escolar a Figueres. On anem? A Emiliana.

0: L'Alt Empordà ofereix un cap de setmana ple de cultura, tradició i activitats per a tota la família, per diferents municipis de la comarca. Poesia, festes populars, espectacles tecnològics, música en directe i animació familiar ompliran les places, passejos i espais públics, convertint-se en una atractiva proposta tant per als residents com per als visitants.
1: Tota la informació al web agendacultural.altempordà.cat.
0: Nombroses opcions per a gaudir de l'estiu sense sortir de la comarca.

0: Ja pots comprar el tiquet del sopar comtal de l'edició de Terra, de Trobadors, Castelló d'Empúries 2026.
1: Vestimenta obligatòria, indumentària dels segles 13, 14 o 15. Menú 2026, pa i sal, escudella empuritana amb pilotilles, xai del comtat a la brasa amb allioli, mongetes verdes i albergínies, coca del trobador i vi dolç de fogatge. Aigua, vi i cervesa inclosos.
0: Taules en 6 zones, totes encarades a l'escenari. Preu, 30 euros. Compra el tiquet a castelloempuriabrava.covin.com.
2: La xarxa de museus de les comarques de Girona va presentar Museus en Joc, un nou joc de taula pensat per descobrir el patrimoni cultural del territori d'una manera lúdica i participativa. Després de 2 anys de treball, el projecte es materialitza en un joc de cartes per a tots els públics, de 8 a 99 anys, que ja es pot trobar a les botigues dels 26 museus de la xarxa. El joc convida els participants a crear la seva pròpia exposició a partir de peces representatives dels museus gironins. Les partides duren uns 20 minuts i estan pensades per a 2 a 4 jugadors, ampliables a 5 amb les cartes d'expansió que es poden aconseguir visitant els museus. El joc ha estat creat pels mestres Guillem Coll i Anna Vila, amb il·lustracions de Roser Mates, i s'ha concebut en criteris d'accessibilitat i sostenibilitat. Les instruccions estan en 4 idiomes, colors inclusius i una caixa de cartró i sense plàstics. El joc es pot adquirir per 10 euros a les botigues dels museus i mig miler d'exemplars s'han començat a distribuir gratuïtament a biblioteques, centres educatius, aules hospitalàries i equipaments socials del territori.

senzilla, senzilla, independent, independent, sense ànim de lucre, sense ànim de lucre, cultural, cultural, musical, musical, diferent, diferent. Si vols sentir,

0: Arriba l'estiu i arriba l'Aqua Brava.
1: Gaudeix de les atraccions més sensacionals en un entorn paradisíac envoltat de vegetació i molt refrescant.
0: El riu Amazones, les carreres del Doctor Speed o llençant el buit a la cobra.
1: A partir de 16 anys, Aquax Jam.
0: I les zones infantils Pirata i Tropic Island.
1: Aqua Brava, a Roses, un oasi de diversió.

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. I punt.
1: Ara, obrim la carpeta de les entrevistes d'arxiu.
2: Rafael Sant Andreu, bon dia i moltes gràcies.
3: Bon dia.
2: La meitat de la població pateix insomni?
3: Sí, sí, sí, alguna forma d'insomni, no? El 50% dels adults a Catalunya, a Espanya, dorm malament. I un 10% de tota la gent té un insomni crònic molt fort, està empastillada, no pot dormir. O sigui, és
2: un 10%.
3: Un 10% ho passa fatal i l'altre 40% de la població malament.
2: Natàlia, tu estàs en aquest 10%, entenc.
4: Estic en el 10%, sí.
2: Com t'afecta sí, sí. tu l'insomni que dius des de petita?
4: Jo ja patia de terrors nocturns de petita. Com m'afecta? Evidentment, cada nit és una tortura perquè saps que et costarà dormir-te, que t'aixecaràs, que te despertaràs. Al final, a vegades, dorms per pur esgotament, o sigui, després de 4 o 5 nits en les que... Jo he passat nits amb els ulls oberts, o sigui, totes les hores. Després, bé, aquí hi ha tot un tema, diguem-ne, que més profund, de por al deixar, a perdre el control, en fi, tota una sèrie de coses íntimes que ara tampoc no entraré, però jo prenc una pastilla per dormir, estic a només en un nivell d'una pastilla, moltes nits amb pastilla tampoc dormo, i bé, el que no funcionen són ni les infusions ni cap tipus de coses d'aquestes. Vull dir que quan estàs amb aquesta situació, realment necessites una ajuda, diguem-ne, mèdica per poder dormir, perquè sense dormir la teva vida realment és un infern. O sigui, estàs esgotadíssim, és una mica... també t'acostumes, francament, acabes acostumant-te a viure sempre amb aquest nivell d'esgotament, de boira mental, etc. Per tant, és una loteria de la vida, i aquí estem. I solució, espero que aquí el doctor avui em doni una bona notícia, però francament fins ara no n'he trobat cap.
2: Quin és l'origen, Rafael, exactament de l'insomni? És a dir, són sempre causes psicològiques o també n'hi ha de físiques?
3: També hi ha de físiques, hi ha en malalties que produeixen insomni, fàrmacs que la gent pren que com a efecte secundari tenen insomni, el dolor crònic, home, que té persones que tenen dolor crònic també els impedeix dormir, però atenció, perquè el 80%, la gran majoria dels insomnis tenen una causa purament psicològica. I un 20% no. És important anar al metge, el primer de tot, perquè descartin aquestes problemàtiques. Però un cop les hagi descartat el metge, que serà en el 80% dels casos, has de tenir en compte que serà psicològica. I dintre de lo psicològic hi ha tres tipus diferents d'insomni. Fixa't, hi ha diferències.
2: Sí.
3: Mira, un que és l'insomni per por a no dormir. És a dir, si tu a tu mateix li agafes molta por a no dormir, que és molt normal perquè portes dues nits sense dormir, comences a dir-te, ostres, aquesta nit haig de dormir perquè el dia següent tinc no sé què. Clar, aquesta pressió que et fiques a tu mateix és el que t'impedeix dormir. Amb aquesta tensió és impossible dormir. Aquest és el primer tipus d'insomni caracteritzat perquè la gent passa molta angoixa per la nit, perquè no pot dormir. I moltes vegades les pastilles tampoc els hi fan efecte perquè la força de la por és més gran que la força de les pastilles. Aquest és el primer tipus. Segon tipus, que el té molta gent, i aquest és molt particular. En aquest no hi ha angoixa, però la gent s'aixeca sense raó a les 2-3 del matí i li costa molt tornar a dormir, potser una hora, hora i mitja després torna a dormir, però així cada dia. Per què és aquest tipus d'insomni? Perquè dormen massa lleugerament. La son ha de ser un mínimament profunda, no? D'aquest tipus que te vas al llit i fins al dia següent amb el despertador no t'aixeques. Però hi ha gent que per casualitats de la vida, per exemple, després de la paternitat o la maternitat, que no dorms bé perquè t'obliga la situació, t'acostumes a dormir lleugerament i en interrupcions. I després d'aquest període et quedes, el teu cervell es queda en això. I això és el pitjor, perquè et desperta qualsevol cosa. Et desperta un ruï, un sorollet, et desperta el fred, el calor, et desperta... Els teus propis somnis et poden despertar. I això, però també es pot arreglar, el primer, el segon. I el tercer és l'insomni que tots tindrem en algun moment, que és l'insomni que jo anomeno per preocupacions diurnes. És a dir, clar, tens un examen el dia següent, o t'has discutit amb el nòvio, amb la nòvia, pues el dia, clar, et costa dormir. Són aquests, aquests tres tipus d'insomnis. I cuidado, que els tres tenen solució. I podem tornar a dormir perfectament bé, sense pastilles, amb un, amb un entrenament mental específic.
2: O sigui, un tema de treballar-te psicològicament.
3: Absolutament. I a més, està, això està superdemostrat amb, amb centenars d'estudis publicats a les millors revistes científiques. El que passa és que o es desconeixen, molt professionals desconeixen aquesta metodologia cognitivo-conductual que està demostrada, o la gent el que vol primer és la pastilla ràpid perquè l'altre requereix un entreno, eh? I clar, de vegades això és més difícil.
2: A veure, recordo que estem parlant amb el Rafael Santandreu. Ell és psicòleg i autor de diversos llibres, com Sense por, l'art de no amagar-se la vida, però n'hi ha un altre també, que és el que ens ocupa avui, que és un llibre que es titula Dormir quan no pots dormir. Abans d'aprofundir més amb l'insomni, de que aviam si el Rafael Santandreu li pot donar una solució definitiva a la Natàlia Rodríguez, parlem un moment dels rellotges. Sí. Intel·ligents, perquè és un element que ha entrat a la nostra vida quotidiana, ens dona molta informació de com dormim, però primera pregunta que li vull fer és, són fiables?
3: No molt fiables, perquè per analitzar el son has de fer sí o sí una anàlisi de del son fets a una clínica, t'has de quedar a dormir i t'han de tan de revisar bé totes les funcions amb diferents anàlisis, i aquests no serveixen molt. I a més tenen un problema, a part de la fiabilitat, que tenen un perill molt gran, que poden obsessionar molt a moltíssima gent, que és precisament una de les causes d'insomni, la hiperpreocupació per dormir perfectament. Aquest és un dels grans motius de que hi hagi la plaga d'insomni que vivim en l'actualitat. La idea de que no dormir puntualment és superperillós per la salut, o al dia següent serà terrorífic, no podré treballar, estaré supercansat i inclús deprimit, no? I això és clar, li agafes una por al fet de no dormir, que és paradoxalment el que provoca molt insomni, no? Al contrari, les persones que dormen millor són aquelles que puntualment no dormir una nit no els importa en absolut, es relaxen, i paradoxalment això fa que no els hi passi això, els hi passi molt poc. Per tant, lo dels rellotges, realment jo no porto ni penso portar cap d'aquests per aquestes dues raons. Primer, perquè et poden emparanoiar moltíssim, i segon, perquè tampoc funcionen molt bé, així que...
2: Clar, precisament l'Eduard Estivill ha defensat en una entrevista recent, si crec que recorda l'Agència Catalana de Notícies, ell ha rebutjat el rellotge, com estàs fent tu, i ell diu que el que cal és fixar-nos en l'energia que tenim durant el dia.
3: Ah, exactament, exactament, amb això s'obre i basta, perquè a més, aquests nivells que t'indiquen de la quantitat de sueño REM són profund, sí, són lleuger, tampoc et diu la qualitat d'aquest tipus de son REM, d'aquest son profund i d'aquest lleuger. Pots tenir els percentatges adequats, però no amb la qualitat individual d'aquestes, no ho dona aquesta màquina. Per tant, et dona més informació com t'aixeques el dia següent, fixa-te.
2: Clar, clar, clar. Com et notes, no?
3: Exactament. Aleshores, són molt imperfectes, i segon, i el més important, és que et poden obsessionar. Això és el més important. Yeah. És com si tu, ara, si portessis un marcador que et diu com respires a cada segon de la teva respiració diària. O sigui, a tu t'agradaria portar això?
2: No.
5: Començaríem a ofegar-nos.
2: Començaries a obsessionar, i ofegues.
3: Clar, és que, per què? Perquè, a més, el nostre cos, el nostre cos-ment, que moltes vegades va molt unit, està fet perquè això tu no tinguis en compte, no? La respiració no és cosa teva. La circulació de la sang no és cosa teva. Llavors, i és per alguna raó. És perquè prestar-li massa atenció seria contraproduent.
2: Yeah.
3: Moltes vegades, quan ens han parlat sobre l'insomni, erròniament, molt erròniament, ens parlen molt de la higiene de la son, com si fos...
2: Què és això?
3: I higiene de la son, doncs, que t'has de dormir sempre a la mateixa hora, amb la temperatura adequada, etc. I això és una errada molt gran.
2: Aquesta cosa rutinària no serveix.
3: És que saps què passa? Que no és ni la causa de l'insomni que té la gent, ni és la solució a l'insomni. No és que... Està bé, no va malament això, però no per aquest tema la gent té problemes per dormir. Tu coneixes gent que té insomni. Tu creus que sí. Aquestes persones se'n van a cada dia al llit sentint música de AC/DC i prenent cafeïna a tope?
2: No ho fan.
3: No ho fa ningú. És a dir, la gent ja té una... I sobretot si té insomni, ja té una higiene del son, de la son prou bona. I aquests experts els diuen, no, pues redobla la higiene de la son. Però si aquest no és el problema. És psicològic el problema. És la por a no dormir, que dormis massa lleuger, que no té res que veure amb la higiene de la son, i els problemes diürns. Però, i llavors, tanta més higiene de la son, el que pot fer paradoxalment és redoblar l'insomni, perquè encara t'obsessiona més que has de dormir. Per tant, fixa-te, no és la solució. Un gran problema del tema de l'insomni a Espanya és que ens han informat malament. Entre les pastilles i els experts, pseudoexperts de la higiene de la son, el que han fet és augmentar el problema de l'insomni.
2: I les pantalles?
3: Si veus pantalles molt excitants, com podria ser veure pel·lis d'acció, o seria dolent, però una pantalla normal, a la major part de la gent no li fa res. Si la gent, repeteixo, si la gent no dorm, és perquè li ha agafat por a no dormir, una causa psicològica, perquè dorm massa lleugerament i el que ha de fer és tornar a dormir profundament, i perquè els problemes diurns li impedeixen dormir. I aquestes tres problemàtiques tenen una solució, que és molt sorprenent, és molt paradoxal. Si no te les expliquen, mai arribaries a trobar-les. Les vols saber?
2: Aquesta solució l'amplies i l'expliques en el llibre, sí, de forma llarga i entrant molt en detall, però, si ens ho vols dir, nosaltres encantats.
3: Mira, et donaré, per exemple, una. La gent que té, que dorm massa lleugerament i que li desperta qualsevol cosa, el que ha de fer és adiestrar el seu cervell perquè torni a dormir profundament. I fixa't la com es fa. És una manera molt curiosa. S'han d'anar a dormir durant 3 setmanes molt tard. Per què ho fem? Perquè arribin amb més càrrega de son, més cansanci. Llavors, de manera natural, el cervell dorm més profund. Després, a partir de la tercera setmana, el que s'ha de fer és avançar l'hora progressivament l'hora d'anar-se a dormir. I què guanyem amb això? Es va allargant la manera de dormir, però profundament, i el cervell es queda en aquest modo de dormir i reaprenen a dormir profundament. I això és super sorprenent. Hi ha gent que portava 20 anys dormint de manera lleugera, ja pensava que ella dormia d'aquesta manera, i ha tornat a dormir com quan era adolescent. És a dir, es fica al llit i en 5 minuts es queden roque, i al dia següent els desperta només el despertador i els hi costa despertar-se. Diuen, ostres, com ha canviat això? És per una dada que la gent desconeix i és superimportant, que és que a dormir s'aprèn o se desaprèn. Nosaltres aprenem de petits a dormir profundament i seguit durant 8 hores, però per alguna cosa de la teva vida pots desaprendre i dormir lleugerament, que a més dormir lleugerament és dolent perquè t'aixeques i provoca insomni, però perquè també aquest tipus de son, de son no és tan reparadora com el somni una mica més profund. Per tant, però clar, ningú cauria del que ha de fer és durant un temps anar-se a dormir més tard, perquè les persones amb insomni el que solen fer és tot el contrari, cada cop se'n van a dormir més d'hora per aconseguir més temps de son, no? Més oportunitat de son, però el que estan fent és estabilitzar la seva manera dolenta de dormir, la seva de dormir lleugera, i aquesta és una de les estratègies. Hi ha diverses i totes són molt sorprenents, però, atenció, totes estan comprovades científicament.
2: Totes aquestes estratègies les explica el Rafael Sant Andreu en aquest llibre publicat per Rosa dels Vents, que és Dormir quan no pots dormir, amb això que promet el llibre del mètode comprovat per superar l'insomni, amb una suma d'estratègies com aquesta que ens explica el Rafael. Per tancar aquest tema, hi ha una qüestió. Dones i son, menopausa, sí, per exemple.
3: Pues mira, és veritat veritat que la menopausa i també en l'home l'edat, a mesura que fas anys, et costa més dormir per diferents raons. Però, atenció, si tu dorms profundament, t'afectarà molt poc aquests canvis. Si tu dorms lleugerament, tot es despertarà. Et despertarà, ja ho hem dit, un sorollet, les ganes d'anar al lavabo, els símptomes de la menopausa, qualsevol cosa. En canvi, si dorms profundament, això t'afectarà molt poc. Per tant, arribem a la mateixa posició.
2: Què dius, Natàlia?
4: No, perdoneu, és que no vull monopolitzar-ho, però és que ho sento, doctor, però vostè està clar que no ha tingut els efectes de la menopausa. No es tracta de... O sigui, quan a tu et desperta la calor, la suor, no és una cosa que et puguis tornar a dormir, és tremendament complicada de gestionar. El que passa que és una cosa silenciada, que en els estudis no s'ha tingut en compte el que els hi passa a les dones a partir d'una certa edat i que es considera normal, com tot el que té a veure amb la salut femenina, que s'aguantin, mira, doncs, pobretes, el que sigui. No és fàcil dormir amb la menopausa, no és una cosa lleugera que et puguis tornar a dormir, és més, t'interromp el son i després costa moltíssim tornar-lo a agafar. I jo ja no dic, no parlo de les dones que tenen insomni de per se, que a més s'afegeixen totes les preocupacions del dia, etc, etc. Per tant, la menopausa és un factor essencial de salut per les dones i de salut de son per les dones que la pateixen d'una manera, que són la immensa majoria, que pateixen els seus símptomes. Vull dir, no ho sento, però sí. Crec que això se li hauria de donar una mica d'atenció.
3: No, però està clar que hi ha factors físics o mèdics inclús que impedeixen dormir. Això està clar, La menopausa, el dolor, perquè t'han operat de les dents o tens un dolor crònic. Però, atenció, està comprovat amb estudis que inclús les persones amb dolor crònic d'esquena, crònic, incurable, dormen molt millor fent aquest adiestrament de la ment, que aconsegueix pal·liar, no solucionar completament en aquests casos, per descomptat, però pal·liar molt la dificultat per dormir. Dormiràs menys, és veritat, dormiràs en lloc de dormir 8 hores, dormiràs 7, inclús 6, però no arribaràs a produir-te un insomni radical de dormir 3-4 hores, que és el que li passa a aquest 10% de la població.
2: Rafael Sant Andreu, moltíssimes gràcies.
3: Igualment.
0: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber. Ràdio Vila-sacra, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.
5: Uau, Déu-n'hi-do.
6: M'encanta.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: potser ens passem amb els experiments radiofònics. Doncs sí. Que fem massa joc de paraules, d'intencions, segurament humor negre moltes vegades, no ho neguem. Que juguem amb això i allò de manera un xic agosarada, tens raó. Però tot ho fem sense cap més desig de fer quelcom diferent i original, i amb cap altre motiu, ja que per fer el que fa tothom no cal fer gaire. No et sembla? Doncs això és Ràdio Vila-sacra, senzillament.
1: Tota la raó del món. El que fa tothom, ja ho fa tothom.
2: Comença a haver-hi nivell.
3: L'hora de la gent gran. Un espai radiofònic per tu.
4: Per tu.
5: I per tots.
4: Escolta'ns.
5: T'agradarà. Amb molta il·lusió.
3: Amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
6: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.

Ràdio convencional que fa tothom? No, no és aquí. Aquí només sensacions senzilles i eixerides.

0: Ai, ai, ai, ai, ai.
1: Qüestions lingüístiques.
2: Aquí ho tenim molt clar. Ràdio Vila-sacra.
3: És la memòria de la vida quotidiana de Catalunya.
4: El repte és mantenir l'interès en una societat saturada d'informació.
5: Ho tens prou clar o encara et costa?
6: Bon dia, on va? I a vostè què li importa?
7: L'he de dur a algun lloc, no li sembla?
6: Ja sent a sol els llocs, jo. No necessito ningú que em porti, em sent?
7: A veure, llavors per què puja el taxi?
6: No n'ha de fer res.
7: Vol anar a algun lloc, sí o no?
6: Em fico jo en els seus assumptes? Doncs no els fiqui amb els meus!
7: Està bé, però jo he baixat bandera, vostè mateix.
6: I a mi què m'importa el que faci? L'he preguntat, potser? Oi que no?
7: No.
6: Doncs deixi'm tranquil!
7: Perdoni, però no entenc res,
6: I a mi què? No és el meu problema!
7: És increïble, estic somiant o què?
6: Va, està bé. Què li dec?
7: 3 euros.
8: En el 107 de la FM...
9: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: Al 60.

0: Ràdio convencional que fa tothom? No, no és aquí. Aquí només sensacions senzilles i eixerides.
1: One, two, three, four. One, two.

0: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: Saps que no cal que et preocupis per nosaltres? Tenim la millor audiència del món. La de la gent que observa, pensa i raona. No ens cal res més.
3: El bon entenedor. Ràdio Vila-sacra.
4: Cap de setmana memorable?

0: 100% Empordà.
1: Trucar.
2: Hauré trucat. No, no.
1: Truqueu. No, ells truquen.
3: Trucaré.
4: Trucaran?
3: Hauran trucat?
4: Hauran trucat.
3: Vale, vale.

0: contacto. Hola, bon dia. Mira, jo moltes vegades m'imagino que, doncs, si a casa se'n van abans que jo, el marit i el fill, no? Doncs, esclar, em quedaré sola. I jo sola, doncs, no m'hi estaré, eh? Tinc claríssim. M'agrada molt estar sola, molt, perquè m'agrada molt i tinc la sort que a casa faig el que vull. No tinc que donar cap explicació a ningú, perquè ells dos saben que jo aquí mano jo, amb les coses de casa em refereixo, no amb la seva vida. I que, doncs, jo no pregunto mai què s'ha fet per menjar, ni perquè, doncs, bueno, allò que deia que menja el que vol i fa el que vol, perquè no... Però sí, doncs, jo també, no? Aviam, els homes de casa no em manen el que has de fer. En aquest sentit, sóc independent totalment. El que passa que, a veure, si tens una vida activa fora de casa, llavors anar a casa a sopar i dormir no costa. Jo crec que no costa. Quan has conviscut amb gent, com jo tota la vida he hagut d'estar rodejada de gent, que he hagut temporades, sobretot com era jove, m'hagués agradat molt estar sola per fer el que hagués volgut, perquè llavors no es podia fer el que volies, no? Però llavors, no, jo no sóc per viure sola. No, i això sí, eh? El primer que faria si em quedés sola és vendre'm un pis gran i comprar-me un apartament. Això ho tinc claríssim. Sí que tinc una sort, que sóc molt elàstica i me'n mollo molt a tothom i amb això no tinc problemes. Clar, això és una gran sort, eh? Adéu-siau.
1: Un moment, mireu la càmera.
2: Lluís!
1: Uau, mireu això, posa-t'hi, mama! Oh, quina passada!
2: Lluís!

0: als 60.
1: Ara, tota la música dels 50 als 70.
2: WhatsApp de ràdio Vila Sacra 65 619 70 62. I am Frank Sinatra and from heaven we always listen to you.
1: O sigui, que Frank Sinatra no només sap el nostre WhatsApp, sinó que diu que ens escolta des del cel. Mira que bé.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Sens dubte, un dels grans atractius pel turisme són les platges i en aquest sentit hem conegut que l'escalfament del mar ja afecta l'ecosistema de les Illes Medes. Aquest mes d'agost l'aigua ha arribat als 27,8 graus, gairebé 5 per sobre del que és habitual. Entre les espècies més afectades hi ha les gorgònies. Gemma Esteve.
2: La temperatura del mar a l'Estartit ha assolit aquest mes d'agost un rècord, gairebé 28 graus, la xifra més alta des que Josep Pasqual, observador meteorològic, va començar a prendre registres l'any 1974.
3: La tendència dels darrers anys, doncs, és que no només els valors puntuals, sinó els valors mitjans, que això encara és més preocupant, estan pujant d'un any per l'altre.
2: L'escalfament afecta especialment espècies com les gorgònies. Amb l'aigua més calenta necessita més oxigen, però alhora n'hi ha menys disponible. Això està provocant la mort d'algunes colònies, sobretot les situades a poca profunditat. Boris Witzman és biòleg.
4: Totes aquestes espècies, a part de tenir un valor intrínsec en si, fan de, en estructura per moltes altres espècies, com són peixos, són crustacis, són mol·luscs. Si desapareixen, doncs totes les espècies associades també desapareixen.
2: Els experts també alerten sobre l'arribada d'espècies pròpies de zones més càlides com Grècia o Turquia, que reprodueixen amb facilitat i que podrien competir amb les autòctones. Un escenari que posa a prova la capacitat de les medes per conservar la seva biodiversitat en un mar cada vegada més calent.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Davant un futur tan canviant com incert.
7: El bon entenedor. Ràdio Vila-sacra.

0: final al teu dia. Tornes a casa, relaxa. Tens un paradís.
1: Tens les sensacions exclusives de Ràdio Vila-sacra.
0: Notaràs la diferència.
2: 112, telèfon d'emergències.
3: Aquest cap de setmana pots tenir un bon pla, o un pla millor.
4: Jo m'hi apunto.
5: Radiovilasacra.cat

0: quan la realitat és trista i avorrida.
1: El millor és inventar-se una bona història.
2: A Ràdio Vila-sacra tenim les millors històries.
3: Convertides en sensacions.
4: Vostès posen un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
5: Et volem escoltar.
6: Bon dia, soc la Ramona. Escolta'm, mira tota la gent que va venir. Que bonic va ser. Adéu.
7: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
8: Truca!
7: Repetiràs.

0: cosa està canviant.
1: Hola.
0: Viu l'experiència de la ràdio del futur.
1: Ara.
0: Una manera nova de sentir la teva ràdio dins teu.
2: Veniu, veniu. Us revelarem un secret.

0: Patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
1: Sense de la FM. Frases fetes amb Maribel Gutiérrez.
2: Hola a tothom. Malauradament, cada vegada més la gent en fa un ús molt més restringit de les frases fetes, però no només això. És que continua havent-hi una part important de la població que ni tan sols les coneix. I no em refereixo únicament a gent nouvinguda d'altres parts del món, no. Hi ha gent d'aquí que tampoc. I pensem que no és just que les deixem perdre, no us sembla? Avui, com a introducció, us refrescarem la memòria i recordarem què és exactament una frase feta i en què es diferencia d'un refrany, perquè a vegades no queda prou. Mireu, una frase feta és una expressió d'ús corrent en tots els nivells i àmbits de la llengua. Es tracta d'una oració fixa i invariable. Acostuma a començar per un verb, seguit dels seus complements, tret que no comparteix amb el refrany. Es creu que en un moment donat algú la va dir i perquè tenia gràcia, enginy o per la seva veracitat per expressar una idea o una realitat, es va anar fixant en el territori i ha passat a formar part del col·lectiu del poble. Sol tenir un sentit figurat, és a dir, el seu significat no prové dels significats de les paraules que la componen. Per exemple, si diem tocar el 2, no vol dir que hàgim de tocar el número 2. Hem d'anar una mica més enllà per saber com s'ha originat l'expressió. Gairebé mai no es poden traduir d'una llengua a l'altra, perquè les realitats de cada indret són diferents i s'expressen de manera diferent, però podem tenir expressions similars, amb imatges que denotin el mateix significat, però rarament amb les mateixes paraules. Per la seva banda, un refrany és una sentència, una citació invariable, com la frase feta, del qual podem deduir una conclusió o una lliçó. No admet canvis de temps verbals ni afegir tons de diminutius o augmentatius. Acostuma a tenir un origen antic, prové de la tradició oral i la seva temàtica és diversa. El temps, la feina, les malalties, el comportament humà, etc. Sovint conté ritme, com rodolins, de manera que en faciliten la memorització. Tal com passa amb les frases fetes, el seu significat és figurat. N'hi ha que s'han perdut en el temps i que han quedat obsolets, caducs, passats de moda, vaja. Però bé, nosaltres ens ocuparem de les frases fetes. Així doncs, desitjo que gaudiu com uns gínjols, que no perdeu el fil i que no us surti fum del cap i, sobretot, sobretot, que les poseu en pràctica. Són tan boniques. No en feu el salt.

Tries la llet de la cooperativa lletera Campllong. Tries qualitat i un segell que en garanteix la proximitat. Llet produïda per famílies ramaderes catalanes que cuidem el territori cada dia. Envasada aquí per la cooperativa. Lletera Campllong, la llet de casa.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Barcelona ha viscut una important expansió de centres d'estètica en els darrers anys, en particular de locals de bellesa i manicura, que han fet créixer aquest sector un 60% en menys d'una dècada. Els districtes de l'Eixample i Sarrià-Sant Gervasi són els que han registrat més noves obertures. De fet, l'Eixample gairebé les ha duplicat. En total, consten gairebé 1.900 establiments a la ciutat, 700 més que els que hi havia el 2016. Això es deu a l'obertura massiva, com dèiem, dels locals d'ungles, que ja representen un de cada quatre centres d'estètica. Sílvia Giral, presidenta del Gremi d'Estètica de Catalunya, atribueix aquest boom als preus assequibles que ofereixen. N'ha parlat a l'Agència Catalana de Notícies.
2: La població ja l'estètica l'entén com un estil de vida i cuidar-se la pell, cuidar-se el cos, ja això forma part d'un estil de vida per salut. El que és els serveis d'ungles és més assequible per tothom i ja es converteix com en un estil de vida, no?
1: L'Ajuntament de Barcelona només ha limitat al districte de Ciutat Vella el creixement d'aquests negocis. El 2024 va acordar la suspensió de llicències per a noves obertures comercials, entre d'altres, de salons de pedicura i de manicura.
3: Agència Catalana de Notícies. Posem-hi una mica de música.

0: A l'agost, les festes majors de Catalunya viuen el seu moment més àlgid. Però, si ens hi fixem, darrere les taules de so encara hi ha poques dones. Segons l'Anuari de la Música, només un de cada tres projectes musicals amb dones al capdavant arriba als escenaris, ens ho explica Clàudia Roses.
1: La presència femenina als grans escenaris catalans va tancar el 2025 amb una xifra rècord, el 46%. Les dades les publica el grup Enderrock i l'ARC, l'Associació de Representants, Promotors i Managers de Catalunya. Tot i això, els projectes amb lideratge femení baixen del 34 al 29%. Per les DJs, la bretxa és encara més gran, tot i que algunes noies ja fa anys que obren camí, com

0: Yo sí que es verdad que al principio em trobava molt sola, però a poc a poc sí que he anat veient un canvi. Jo puc entendre que sigui una miqueta desafiant, que no sabràs com et tractaran, no sabràs si saps suficient, potser salta el síndrome de la impostora aquest.
1: Alguns ajuntaments treballen per revertir la tendència en la programació local, com és el cas de Maçanet de la Selva, ho explica la regidora de Festes i Joventut, Júlia Barceló.
2: Fa un parell d'anys el Punt Lila ens va fer un retorn de com havia vist la situació. Jo sincerament mai m'ho havia plantejat. Arrel d'aquest retorn vam veure que realment només hi havia hagut una noia sobre l'escenari i era perquè formava part d'un grup majoritàriament de nois. Llavors, ja l'any passat i aquest, doncs ho hem tingut una mica més en compte. Tot i així no hi ha una equitat, però sí que estem una mica més pendents d'això per donar cabuda a tots dos gèneres.
1: Més enllà de la representació, pujar a l'escenari encara té un pes que les dades no expliquen. Així ho afirma la DJ Anna Gisbert.
3: Si tu veus un cartell Anna Gisbert i no saps què fa, pensaràs, buah, ara vindrà aquesta a ficar-me qualsevol cançó. En canvi, si veus un tio, és veritat que la gent ja s'espera com més maleanteo, no sé si l'explico. Cada vegada, per sort, el prejudici es trenca molt més i jo intento que també sigui així. I també és veritat que les generacions joves creixen amb la ment més oberta.
1: Les professionals coincideixen que les xifres reflecteixen les barreres de gènere que viuen a la seva feina i asseguren que encara queda molt que

0: Ràdio Vilasacra no tenim res de l'altre món. Ni som líders en res de res. Tampoc podem prometre res, ni garantir res. Experimentem i gaudim fent i desfent sense més intenció que gaudir i fer gaudir. Tot i això, tens àmplia varietat de mitjans en ràdio, televisió i plataformes per triar, i Ràdio Vilasacra només és una opció. I no és petita, és original, que és molt diferent. Gràcies per entendre'ns i deixar-nos gaudir de totes les sensacions.
1: Et transmet molt bones vibracions.

0: Digues prou, no estàs sola.
1: Què és la violència de gènere?
0: Qualsevol agressió física o psíquica d'un home a una dona que és o ha estat la seva parella.
1: Telèfon 24 hores contra la violència masclista. 900 900 120.
0: Digues prou, no estàs sola.
1: Qui t'espia no t'estima.
0: Soc dona. Com sé si em maltracta?
1: Telèfon 24 hores contra la violència masclista. 900 900 120.
0: No estàs sola.
1: Qui t'estima no et farà plorar.
0: Quines conseqüències té? Salut, psicològiques, por, terror, vergonya, culpa... Què suposa per a les dones i els fills?
1: Telèfon 24 hores contra la violència masclista. 900 900 120.
0: No estàs sola.
1: Sense por.
0: Per què costa tant sortir-ne? Per què aguanta? Per què no se separa?
1: 900 900 120.
0: Com puc sortir-ne?
1: Digues prou, no estàs sola.
0: Telèfon 24 hores contra la violència masclista. 900 900 120.
1: Explica-ho, callar no ajuda.
0: Qui pot ajudar? Com puc ajudar? Què es pot fer? Què s'ha de fer? Què no s'ha de fer?
1: Telèfon 24 hores contra la violència masclista. 900 900 120. Digues prou, no estàs sola.
2: En el 107 de la FM.
3: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

L'ànima i el cor de la nostra costa. El que les guies de turisme no ensenyen i només qui ho busca, ho troba. Segur que vol seguir bevent la cervesa que veu tothom? La Brava. Cervesa inspirada en la Costa Brava.

0: Atenció.
1: Atenció.
2: Atenció.
3: Atenció. Evita follons, descontrol o el tu més entre els de sempre, desconnectant dels de sempre i afegint-te a la família de Ràdio Vila-sacra. Aquí està al dia, aprendre i sentir sensacions en un sol lloc.
2: I amb la millor companyia.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra.
1: El 2025 va marcar un nou rècord en el creixement demogràfic a les Terres de l'Ebre. Les quatre comarques freguen als 190.000 habitants, sobretot gràcies a l'arribada de persones migrants. Les dades de la Universitat Rovira i Virgili també indiquen millores en les xifres d'atur i la desigualtat existent entre la costa i l'interior. Tarragona, Jordi Barranca.
2: L'any passat va ser el sisè consecutiu en què la població va créixer globalment a les quatre comarques ebrenques. L'informe d'economia local i regional de la Universitat Rovira i Virgili constata una situació desigual. Augmenta sobretot al Baix Ebre i al Montsià, amb més moderació a la Ribera d'Ebre i Sant Bert a la comarca de la Terra Alta. Un increment que s'explica per l'arribada de migrants. Miquel Àngel Bové, director de la Càtedra d'Economia Local i Regional de la URB.
3: Estem 6 anys de creixement continuat. Potser l'any passat hi havia hagut una mica de desacceleració, però enguany se torna a recuperar aquesta tendència creixent, apropant-se doncs, quasi als 190.000 habitants, que seria un moment aquest rècord històric i que segueix amb aquesta dinàmica també del conjunt de Catalunya.
2: Pel que fa a l'atur, les dades del 2025 són les millors des del 2008. En canvi, però, les Terres de l'Ebre continuen per sota de la mitjana catalana en generació de valor afegit. Els sectors econòmics més importants a l'economia ebrenca, recordem-ho, són el sector primari i també la indústria.
3: Les dades econòmiques són positives, baixa l'atur, creix l'economia, creix els llocs de treball, per tant la dinàmica és positiva, malgrat que en termes més de valor afegit les Terres de l'Ebre se situa una mica per sota de la mitjana catalana i per tant no redueix aquest gap que hi ha amb el conjunt de l'economia.
2: Una economia, l'ebrenca, que segons l'informe de la URB encara té camí per recórrer en l'àmbit dels serveis i en el sector turístic.
0: Selecció informativa.

0: No escoltar aquesta emissora sinó raones prou. Al quedar enganxats sentint sensacions, podries entendre més i millor tot plegat.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.

0: I parlant d'emocions,
1: 64. Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
2: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
3: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
4: M'interessa.
5: ¿Qué emperador sucedió a Julio César?

0: Primer el van voler eliminar i després el van intentar col·lapsar. La realitat és que segueix més viu que mai. Més viu que mai.
1: És Cavity.
0: Més viu que mai. Més viu que mai. Més viu que mai.

Benvolguts totes i tots. Us anunciem que la nostra missió es produeix per l'andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vila-sacra us dona les gràcies per la vostra confiança.

0: passió, música, entreteniment.
1: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
2: Ràdio Vila-sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?
3: Espavila't. Sí, tu. Aprofita el moment. Fes alguna cosa, surt de casa, viatja, demostra al món que pots sortir de la teva zona de confort. I quan tornis, descobriràs que el millor lloc del món ja el coneixies. Com a casa, enlloc. Ràdio Vila-sacra.

0: quan tots es limiten a fer... Tu segueixes fent realitat els teus somnis.
1: Ja fa olor d'estiu, però la meva terrassa encara no. Vaig a Bauhaus. Vull un tendal i una barbacoa. Ah, i gandules. Quina passada. M'ajuden amb tot. Consultes per aquí, assessorament per allà. I quins preus més baixos. És que així sí. Doncs ja està, terrassa llesta. Escolta, que bé que ha quedat, no? La teva llar té ganes d'estiu i tu també. Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.

0: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Per què no afegim temps a la nostra vida? Per aprendre coses noves? O per descansar com cal? Més temps per créixer amb la cultura o per compartir amb els amics i la família? Els dies només tenen 24 hores, però... I si poguéssim trobar temps dins del temps? Generalitat de Catalunya.
2: On eres tu el dia de l'eclipsi?
3: Jo? Relaxada a casa escoltant Ràdio Vila-sacra. I, és clar, gaudint de la vida lluny del bullici i les cues. Amb unes tapetes i un bon refresc.
4: Jo també.
5: Jo també.
6: Jo també.
7: Jo també.
8: Jo també.
9: Jo també.

0: De mitjans de comunicació, n'hi ha tants i de tantes qualitats i possibilitats, avui dia el món als quals accedir simplement amb un mòbil, que qui et digui que és líder d'alguna cosa t'enganya. No et deixis enganyar més. Raona i tria el mitjà que més t'identifiqui, sense necessitat que et vulguin convèncer perquè són líders de res. Comencem a utilitzar el cervell correctament, que falta fa al món.
1: Ei, truqueu. Agafa el telèfon i truca.
2: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
3: Créixer econòmicament des del territori. Que el nostre aliment sigui la nostra medicina, deia Hipòcrates. I així hauria de ser cada dia de l'any. Consumir productes frescos, de temporada, locals, que no contaminin el medi ambient amb emissions de CO2. Prou importacions innecessàries. Quan productes químics abocats indiscriminadament a la terra. Prou de collites intensives que erosionen la terra i no li deixen ni un respir. Per això ens hauríem de fer el bon propòsit de convertir-nos en consumidors responsables, compromesos amb el territori i el medi ambient, fent compres més locals i menys globals, sense perjudicar a tercers. Pensem que cada cop que comprem massa barat, a algú li estem robant la collita o les hores de feina.
4: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop? Les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos.
5: T'entretenim i et fem companyia al 107 de la FM, la teva ràdio local.

0: comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder d'audiència, sense més proves que el seu propi autobombo, ens fa crear la nostra pròpia conya d'autoproclamació, amb estil, això sí, i amb molt d'humor. També. Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder de la comarca sense més proves que el seu propi autobombo ens fa entendre que hi ha qui fa el que calgui per aconseguir propaganda. Per això, a nosaltres no ens cal autobombo. Nosaltres som Ràdio Vila-sacra. I amb això està tot dit i aclarit. Fem i desfem amb tot el sentit de l'humor i totes les sensacions que puguis imaginar. Ah, i la majoria, totes sense més intenció que riure'ns de nosaltres mateixos i passar-ho el millor possible. Nosaltres no cerquem propaganda. A nosaltres la publicitat ens ve sola. Senzillament.
1: La ràdio, quan tu vulguis.
2: Ràdio Vila-sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?

els caps de setmana passen coses bones.

0: Ara, propostes comercials sensacionals.
1: El càncer mata 300 persones al dia a Espanya. 300 al dia. 300 a l'Institut de Recerca Biomèdica no ens resignem. Som un centre cerca que investiga sense treva per frenar la metàstasi, perquè només la recerca acabarà amb el càncer. 300 al dia. Ho repetim. Només la recerca acabarà amb el càncer. Ens hi ajudes? irbbarcelona.org.
2: Quan la calor apreta, baixa les profunditats. Aquest estiu, vine a descobrir el nou aquàrium de Barcelona i deixa't sorprendre amb la nova projecció de benvinguda. La ciutat submergida, l'univers de Gaudí sota el mar. Taurons, biodiversitat marina, sala immersiva, jocs interactius i un pla fresc per viure en família. A l'Aquàrium de Barcelona estem la mar de fresquets. Troba el teu descompte a aquariumbsn.com.
3: Ets en un embús? Hi ha retards als transports públics?
4: Explica'ns-ho trucant al 93 209 2802. Equip Viari. Ens movem amb tu.

Ràdio convencional que fa tothom? No, no és aquí. Aquí només sensacions senzilles i eixerides.

Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!

0: és molt més viu.
1: L'Alt Empordà ofereix un cap de setmana ple de cultura, tradició i activitats per a tota la família, per diferents municipis de la comarca. Poesia, festes populars, espectacles tecnològics, música en directe i animació familiar ompliran les places, passejos i espais públics, convertint-se en una atractiva proposta tant per als residents com per als visitants.
2: Tota la informació al web agendacultural.altempordà.cat.
1: Nombroses opcions per a gaudir de l'estiu sense sortir de la comarca.

0: Ja pots comprar el tiquet del sopar comtal de l'edició de Terra, de Trobadors, Castelló d'Empúries 2026.
1: Vestimenta obligatòria, indumentària dels segles 13, 14 o 15. Menú 2026, pa i sal, escudella empuritana amb pilotilles, xai del comtat a la brasa amb allioli, mongetes verdes i albergínies, coca del trobador i vi dolç de fogatge. Aigua, vi i cervesa inclosos.
0: Taules en 6 zones, totes encarades a l'escenari. Preu, 30 euros. Compra el tiquet a castelloempuriabrava.covin.com.

0: avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
1: Sí, Ràdio Vila-sacra, sí!
2: Com?
3: Uf. Abonar-se a Saba és un win-win.
4: Un què?
3: Un win.
4: Un o dos?
3: Un win per tenir un abonament al teu pàrquing i un altre win per gaudir d'un 50% de descompte en les estades que facis en altres aparcaments de la xarxa Saba i Bamsa.
4: Apa, quin win!
3: Doble win, doble d'avantatges.
5: Abona-t'hi i consulta les condicions al pàrquing o a saba.es.
6: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
7: Passarel·la celebra el 40è aniversari.
8: Celebració amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Shark i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava.
9: No et perdis la festa. Tota la informació a passarel·la.com.

0: torno a recordar telèfons.
1: Contestador 972 51 12 68 i WhatsApp 656 19 70 62.
0: Hem d'aprofitar que tenim uns telèfons i que la gent pot parlar lliurement per expressar el que vulgueu.
1: Contestador 972 51 12 68.
0: Sí, sí.
1: I WhatsApp 656 19 70 62.
0: I tenim una feina molt important encara per fer, de multiplicació, per aconseguir arreplegar oients que poden escoltar, que possiblement no saben què escoltar a aquesta hora perquè no els agrada res, i tal i Pasqual. Ens ajudes a multiplicar? Els hi dius?
2: Multiplica.
0: Doncs multiplica per nosaltres. Promociona'ns, publicita'ns.
2: Multiplica.
0: Afegeix-t'hi i opina sempre que vulguis.

0: Vols deixar-nos un missatge?
1: Dir-vos que... amor. Molt d'amor cap a la ràdio. I, bueno, una abraçada gegant a totes que us escolto com si fos a casa.
2: Maria, estàs en mute.
3: I tu que deies que no veies clar això de treballar des de casa? I mira't ara, líder en videotrucades. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'estàs plantejant sol·licitar el teu préstec Cofidis, sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a cofidis.es. Cofidis, compta amb nosaltres.

0: Patrocini de CaixaBank. CaixaBank que et vol acompanyar dia a dia.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: S'han presentat més de 12.000 al·legacions al Plater, al Pla per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya, el que ha de definir on cal instal·lar projectes de renovables per descarbonitzar el model energètic català l'any 2050. Segons el comunicat del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, ara l'Institut Català d'Energia estudiarà les al·legacions per mirar d'introduir les aportacions que siguin tècnicament viables davant la forta oposició que ha generat el pla. I després, segons el mateix comunicat, s'obrirà una segona informació pública per validar els canvis, tant pel que fa a la metodologia com a les ubicacions de les instal·lacions de les energies renovables.
0: Ràdio Vila-sacra Empordà, 107 FM. Si quelcom no vols escoltar, res més fàcil que canviar.

0: convida a tancar els ulls i a deixar-se portar per sons i sensacions.
1: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!

0: Aquesta nit pot ser diferent, pot ser màgica, plena d'encant. És la teva nit i amb la música que més t'agrada.
1: Connecta mentre ets on vulguis estar. Deixa que flueixi la nostra sintonia i notaràs que el teu cos i la teva ment han entrat en una gran millora minut a minut, hora rere hora.

0: Doncs...
1: 22. A punt per dir sí?
2: Yes.
3: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
4: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
5: Nits d'amor.
6: Amb Sexy Dream Punes, el sexe no té tabús. Descobreix joguines eròtiques per a tothom, kits eròtics per compartir, llançaria i una pila d'idees sexis i atrevides per innovar i gaudir del sexe com mai. Compra a Sexy Dream Punes i rebràs la teva comanda en 48 hores. No esperis més i obre la porta al plaer amb Sexy Dream Punes.

0: I am Freddie Mercury, and I am proud that there are stations that are dedicated to music with capital letters. Radio Villa Sacra La Mejor, the best.
1: Sabíem que arribàvem lluny, però el cel no ho imaginàvem, tot i el que imaginem cada dia.
2: Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció.

0: Potser t'ho han explicat, però ho has de viure. Gran Jonquera. Les millors ofertes i totes les marques que vols juntes en un espai més ampli i renovat. Troba tot el que necessites. Moda, complements, supermercat, restauració. Amb més de 3.000 places d'aparcament gratuït i pet-friendly. Vine al Gran Jonquera. Vine al País del Shopping. Ja fa olor d'estiu, però la meva terrassa encara no. Vaig a Bauhaus. Vull un tendal i una barbacoa. Ah, i gandules. Quina passada. M'ajuden amb tot. Consultes per aquí, assessorament per allà. I quins preus més baixos. És que així sí. Doncs ja està, terrassa llesta. Escolta, que bé que ha quedat, no? La teva llar té ganes d'estiu i tu també. Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
1: Idees de bombero.
2: Molt bé.

0: Ja pots comprar el tiquet del sopar comtal de l'edició de Terra, de Trobadors, Castelló d'Empúries 2026.
1: Vestimenta obligatòria, indumentària dels segles 13, 14 o 15. Menú 2026, pa i sal, escudella empuritana amb pilotilles, xai del comtat a la brasa amb allioli, mongetes verdes i albergínies, coca del trobador i vi dolç de fogatge. Aigua, vi i cervesa inclosos.
0: Taules en 6 zones, totes encarades a l'escenari. Preu, 30 euros. Compra el tiquet a castelloempuriabrava.covin.com.
2: I parlant d'emocions.
3: 44.

0: Play.
1: Associació Reemplant Flimfla. Ho entens ja?
2: Doncs això i així de clar.
3: WhatsApp de ràdio Vila Sacra 656 19 70 62. I am Michael Jackson and from heaven we always listen to you.
4: O sigui, que Michael Jackson no només sap el nostre WhatsApp, sinó que diu que ens escolta des del cel. Mira que bé!

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. I punt.
1: I parlant d'emocions.
2: 14.
3: L'experiència de shopping més refrescant t'espera a l'Espai Gironès.
4: Aquest estiu escapa't a l'Espai. Gaudeix amb la moda de Primark, Zara, Feia o Mango i amb l'oferta de...

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: Perquè t'interessa escoltar totes les veus. Conèixer les dues cares de la mateixa moneda. I entendre el que ens uneix. Perquè la desinformació divideix. I el periodisme construeix.
1: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.

0: sopar amb nosaltres?
1: Sí!
0: Seleccionat i mirat de ben a prop.
2: Hem tingut al cinema infinitat de significats, metàfores i simbologies. Han anunciat transformacions, han representat la por, la pèrdua, la mort, moments de crisi o el pas d'un món a un altre. Perquè quan el sol desapareix de la pantalla, sovint també desapareix alguna cosa més dins la història. Repassem alguns eclipsis cinematogràfics i els seus significats de la mà de l'Agnès Batlle.
3: En los eclipses podemos distinguir claramente dos zonas. La zona de sombra o umbra y la zona de penumbra.
4: Els eclipsis són un recurs cinematogràfic molt habitual. Alguns per generar tensió i misteri, com a la pel·lícula Verònica de 1991, que li dona una atmosfera inquietant, un punt de partida per a fenòmens paranormals.
3: A lo largo de la historia, a los eclipses se les ha dado desde la superstición explicaciones muy variopintas.
4: Amb algunes referències poc aconsellables.
5: Fotos no, tenemos que llevar negativos de fotos para ponernoslo delante de los ojos.
4: A sala de professores de Dassler Zimmer del 23, l'eclipsi és una metàfora de la crisi que viu l'escola.
6: La gente dejó de buscarle una explicación divina a los fenómenos de la naturaleza.
4: També hi ha qui l'ha utilitzat com a moment de connexió amb el passat. Stronghold, el gegant de pedra de Yuri Kovalyov, li donava un valor de canvi temporal.

0: temporal que permet al protagonista viatjar segles enrere. Significa el pas a un món desconegut i l'inici d'una transformació personal.
1: Esto es una buena señal. Preparaos.
0: Un moment de foscor aparentment banal que pot portar l'arribada d'éssers inesperats. A la petita botiga dels horrors, l'eclipsi té un paper clau en l'origen de la història. Seymour explica que va trobar la planta Audrey durant un eclipsi solar, una planta extraterrestre que té poc de dòcil i bucòlica.
2: Bueno, soy aficionado a ese tipo de plantas tan especiales.
0: Un fenomen astronòmic completament conegut i previsible que el cinema li ha atribuït, sigui amb ciència-ficció o no, efectes extraordinaris i sobrenaturals.
2: El día oscureció de repente y se oyó un extraño zumbido como si viniera de otro mundo. Cuando la luz del sol volvió...
3: Els eclipsis solars, sens dubte, també han tingut diferents significats segons les cultures del món. En alguns casos era un presagi, en d'altres una lluita entre forces sobrenaturals, una intervenció dels déus o fins i tot un senyal de renovació i transformació. L'eclipsi solar ha passat de ser un símbol mític i religiós a convertir-se en una gran font d'inspiració a la cultura contemporània, tant en el cinema com a nivell musical.
4: Es una señal del cielo.
5: Sí.
0: Bonnie Taylor ja ens va deixar clar mundialment que un amor perdut pot enfosquir el cor i la vida mateixa. Els humans també podem tenir una cara fosca. Pink Floyd, a Dark Side of the Moon, ja atribuïa l'eclipsi a l'estrès de la vida moderna, a la salut mental i a la bogeria. Com a l'antiga Mesopotàmia, que era una senyal de catàstrofe, Iron Maiden ja utilitzava l'any 82 l'eclipsi total com a presagi de la fi del món. A la cultura xinesa era el drac que devorava el sol i la gent havia de fer tot el soroll possible amb tambors, gongs o qualsevol instrument per espantar aquest drac i alliberar el sol. Una interrupció de l'ordre còsmic que els humans intenten restaurar. Com Ilya a Remedy, que busca un remei davant del conflicte. Les cultures hindús és un moment espiritualment excepcional. Durant l'eclipsi es fan pregàries, mantres, dejunis i banys rituals. Però a casa nostra l'hem utilitzat més com a la cultura maia, un símbol de renovació, de transformació, com els blaumut que veuen l'eclipsi com un moment de revelació i de canvi de perspectiva.
6: I el millor del canvi, tots ho sabem, és tenir Ràdio Vila-sacra sempre posada.
7: A la calma d'una tassa fumejant.
8: La nit.
9: En el 107 de la FM.
10: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

Catalunyacomun.cat hi trobaràs ofertes d'escoles superiors, universitats, màsters i postgraus. Entra-hi, informa't i tria el teu. Amplia els teus horitzons al món.cat.

0: Che buono!
1: I parlant d'emocions.
2: 79.
3: La sacra.
4: La vida sona bé. Escolta-la.
5: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
6: Et volem escoltar.
7: Bon dia. Us ho diré d'una manera senzilla i que ningú no s'ofengui. Ràdio Vila-sacra, única de debò, i el vostre fer és incomparable. Sabeu diferenciar la música del soroll. Les meves felicitacions i que us escolta moltíssima gent. Seguir així.
8: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
9: Truca!
8: Repetiràs.

0: Bona nit. Has arribat a pensar i raonar la quantitat de temes, informació, música, curiositats, varietat i estil que t'oferim en una hora? Doncs només a Ràdio Vila-sacra. És amor per la ràdio. Només això.
1: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
2: Un viatge en el temps.
3: Nits d'amor.
0: Ràdio convencional que fa el que fa tothom? No, no és aquí. Aquí només sensacions senzilles i eixerides.

0: I parlant d'emocions.
1: 96.
2: Nits d'amor. Amb el suport de sexydream.es.

0: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: Els petits gestos de cada dia.
3: Només a Ràdio Vila-sacra.

0: Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder d'audiència, sense més proves que el seu propi autobombo, ens fa crear la nostra pròpia conya d'autoproclamació, amb estil, això sí, i amb molt d'humor. També. Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder de la comarca sense més proves que el seu propi autobombo ens fa entendre que hi ha qui fa el que calgui per aconseguir propaganda. Per això, a nosaltres no ens cal autobombo. Nosaltres som Ràdio Vila-sacra. I amb això està tot dit i aclarit. Fem i desfem amb tot el sentit de l'humor i totes les sensacions que puguis imaginar. Ah, i la majoria, totes sense més intenció que riure'ns de nosaltres mateixos i passar-ho el millor possible. Nosaltres no cerquem propaganda. A nosaltres la publicitat ens ve sola. Senzillament.
1: Aquesta nit pot ser diferent, pot ser màgica, plena d'encant. És la teva nit i amb la música que més t'agrada.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: Saps que no cal que et preocupis per nosaltres? Tenim la millor audiència del món. La de la gent que observa, pensa i raona. No ens cal res més.
1: Si el porto a la platja, em dirà que no fa tanta calor. A la muntanya, que encara fa fred.
2: Tant de bo tot fos tan fàcil com el car sharing de Blue Move. Reserves el cotxe, el fas servir i el tornes. Entra a bluemove.cat. Blue Move, el car sharing fàcil.
3: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
4: Si veu un elefant volant i ni s'immuta. Si passa un mico en bicicleta i ni el mira. Si aterra un ovni i ni es mou. No està enganxat a una pantalla. Està llegint Cavall Fort.
5: Subscriu-lo a cavallfort.cat o al 93 218 62 20. No tindrà ulls per a res més.
6: Cerámica andaluza en el Bazar Etel. Objetos de regalo, objetos de limpieza y todo tipo de productos. Abiertos mañanas de 10 a 3 horas y tardes de 5 y media a 9 y media. De lunes a domingos, lunes y domingos por la tarde cerrado. Y recuerda, Bazar Etel se encuentra en calle Vilabertrán 28, en Hostales de Llars.

0: penya Figueres o què?
1: Arriba l'acústica de Figueres. Del 27 al 30 d'agost, amb Sopa de Cabra, La Fúmiga, Búhos, La Ludwig Band, 31 Fam, Dan Peraldo, Max Navarro, Iseo en Todo Sound, Malifeta i fins a 30 artistes més. Amb 4 escenaris i 3 zones gastronòmiques. Entrada lliure. Tota la informació a festivalacústica.cat. Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
2: El meu nom és el teu, i com jo, no has entès per què els somnis costen tant si no es compleixen. El meu nom és el teu, i et commou el patiment dels altres. I sents la teva petitesa davant el poder desmesurat i devastador de tanta injustícia. El meu nom és el teu perquè tu tens esperança en el demà que construeixes dia a dia, a cops de bellesa. Tens esperança perquè hi ha el vent i el sol i les onades i els ocells i les flors i els arbres. Hi ha camins. Hi ha aquesta música i el moviment d'una dansa improvisada. Hi ha besades. I som tu i jo. I no ens cal res més.
3: Ai, maleïts mosquits.
4: Oh, i allà una panerola. I aquí una rata.
5: És qüestió de control
6: i eliminació.
5: I fora plagues en saben molt d'això. Ah, ho fan amb estratègies i mètodes sostenibles. I això és important. Hi ha plaga? Foraplagues.com. Informeu-vos. 972 44 72 20.

0: Els caps de setmana se'n passen coses bones.
1: I parlant d'emocions.
2: 71.
3: Please.
4: Ara obrim la carpeta de les entrevistes d'arxiu.

0: quan parlem del català gairebé mai és per explicar bones notícies, sovint és perquè surten dades preocupants sobre el seu ús o perquè es fa viral algun vídeo d'algú que insulta els qui el parlem. A les últimes setmanes, de fet, ja n'hem vist dos, les conegudes famoses Teatro sin Papeles i l'altra protagonitzat per l'argentina famosa catalanòfoba, persones que venen de fora i que titllen el català de llengua opressora, tot sumat a unes dades terribles que reafirmen un clar retrocés del català. Per posar-vos un exemple, només el 8,6% dels residents nascuts a l'estranger parlen habitualment el català. 8,6 només. Davant d'aquest panorama és fàcil caure en el pessimisme. Però avui volem parlar amb tres persones que ens recorden que, bàsicament, que encara no està tot perdut i que és possible viure a Catalunya i fer-ho plenament, o almenys intentar-ho, en català. I el més important, encara que vinguis de fora. Joé, avui tenim tres exemples.
1: Exactament, Sergi.
0: Que són?
1: Mira, per començar tenim una persona, que és l'Anna Carolina Parisi, que per cert hi ha visual que prefereix que li diguem Anna K.
0: Anna K.
1: Que és una actriu argentina que crea vídeos a les seves xarxes socials i que fa uns 5 anys que va venir a viure aquí a Catalunya. Ella ara mateix acumula més de 100.000 seguidors a l'Instagram. Sí que és veritat que els vídeos els fa en castellà, però fa en aquests vídeos molta divulgació sobre la llengua i la cultura catalana.
2: Coses curioses que descubre aprendiendo catalán. El otro día, pensando en las diferencias entre el catalán y el castellano, se me vino esta letra a la cabeza. La bellísima C trancada, que podemos encontrar en palabras como dolç, dulce, llaç, lazo, o Barça. También se usa en francés y en portugués y en catalán se pronuncia como una S. Solo soy una actriz argentina viviendo en Barcelona.
0: Resulta que viu a Barcelona i tan panxa i tan contenta.
1: Per altra banda tenim el Finn Higgins. Ell és un australià que porta uns 2 anys vivint aquí i és veritat que ell no crea continguts a les xarxes com si que ho fa l'Anna K, però es va fer molt viral i probablement us sonarà de seguida per a través d'un vídeo de l'Instagram SOS Català,
0: sí.
1: Que, bueno, que van publicar un vídeo on ell a més es veu que és un claríssim fan de l'Europa, bueno, que li encanta el futbol, que és un enamorat de la llengua i la cultura catalana i també es va fer molt viral per defensar coses com aquesta.
3: Aprendre català és l'eina més important per integrar-te, simplement, i et dona una experiència que quasi no podries imaginar.
0: Efectivament. És ben bé això. No puc estar més d'acord amb el fit.
1: Subscrivim les seves paraules. I finalment tenim, Sergi, també una tercera persona, que és la Sònia Suamor, que probablement la coneixereu més a les xarxes com a @mitjacatalana.
0: D'acord.
1: Perquè ella és de Salamanca, però viu a Catalunya, ha après el català i penja molts continguts sota el lema "No sóc catalana, però t'ensenyo coses de Catalunya". Té quasi 28.000 seguidors a l'Instagram i fa, bàsicament, divulgació sobre curiositats històriques de Catalunya.
4: No sóc catalana, però avui us explicaré una cosa de Catalunya. La primera referència escrita del pan tomàquet és del 1884, que indica que tindria els seus orígens
0: no
4: en les
0: catalanes. No sóc catalana, però parlo català. I t'ensenyo coses de...

0: Catalunya. A veure, Finn Higgins, bon dia, moltes gràcies.
1: Bon dia, gràcies per tenir-me.
0: Com estàs, Finn?
1: Molt bé, molt bé.
0: Quant temps fa que estàs a Catalunya?
1: 2 anys.
0: 2 anys?
1: Bàsicament 2 anys, sí.
0: D'on ets?
1: Jo sóc d'Austràlia, de Melbourne, ciutat gran.
0: Sí.
1: Jo no sóc europeu, no tinc el visat. O sigui, jo tinc un visat per estudiar. I acabar el màster, i doncs me'n torno cap a casa.
0: Si faràs l'estiu i...
1: Més o menys. I torno i faig l'estiu d'allà.
0: Vaja. No t'ho muntes malament, no t'ho muntes malament. A veure, Sònia, su amor mitja catalana. Bon dia, moltes gràcies, Sònia.
2: Hola, bon dia, moltes gràcies. Quina il·lusió està aquí.
0: No, il·lusió la nostra, Sònia. Tu ets de Salamanca.
2: Sí, soc de Salamanca, sí.
0: Però vius a Catalunya.
2: Sí.
0: Des de fa quant de temps?
2: Com 4 anys i mig. Més o menys, però realment vaig començar a estudiar català fa 2 anys i mig.
0: D'acord. Per què vas decidir començar a estudiar català?
2: Principalment perquè m'agradava l'idioma. I sí que és veritat que jo, quan vaig arribar a Barcelona, la meva idea no era quedar-me a Barcelona, saps? I ja quan me'n vaig enamorar de Catalunya, doncs vaig començar a veure... Realment vaig començar a mirar al principi com sèries típiques de Plats Bruts, Merlí, Escolta Cançons, i com que em va agradar molt la llengua, ja vaig començar a aprendre-la, i era com que em semblava una manera bonica d'agrair el lloc que m'havia acollit, saps? I ja em vaig apuntar als cursos del Consorci de Parla Normalització Lingüística, i allà vaig començar a aprendre català.
0: Anna Carolina Parisi, Anna K. Bon dia i moltes gràcies, Anna K.
3: Bon dia, gràcies a vosaltres per convidar-me.
0: Tu ets argentina.
3: Soc argentina, sí.
0: Quant temps fa que vius a Catalunya?
3: Més o menys 5 anys, ja.
0: Vas veure el vídeo que es va fer viral a la teva compatriota?
3: Esclar.
0: I què penses?
3: Sí, jo crec que... És molt fort. No sé, és com... En veritat, vaig estar pensant molt de temps que dir, o si dir alguna cosa o no, i llavors em van com explicar tota la història, tota la cultura, d'on venia tot el patiment de la llengua catalana, bueno, la discriminació, l'opressió i tot això. Llavors, hi ha molta gent que no entén la importància que té parlar la llengua, perquè no s'ha trobat amb gent que li expliqui l'importància que té pel poble català parlar català.
0: Clar. Què és més difícil, el català o el castellà? Per algú que ve d'un país que no...
1: Yeah. Jo parlo molt millor el català.
0: O sigui... Perquè l'has practicat més?
1: Sí, perquè visc en català. O sigui, jo visc en català. Jo tenia... Bueno, jo dic l'avantatge que jo vaig venir a Catalunya amb un castellà molt cru, molt, molt cru, i per tant, jo vaig... O sigui, el català es va superar molt, molt d'hora en aquesta experiència, i jo vaig construir totes les meves relacions en català, directament, i evidentment, no, jo no tinc gaires connexions en castellà, i per tant, jo dic que hi ha molt poca diferència entre la dificultat de castellà i català. Són dos idiomes llatins que, bueno, tenen els seus propis trucs i dificultats, però hi ha molt poca diferència.
0: Sònia, tu que ets de Salamanca.
3: Sí.
0: Ara parlàvem de tota la qüestió dels prejudicis, no? Ens deia l'Anna K, que des de l'Argentina, doncs, bueno, ella ens explicava aquesta realitat. Tu et vas haver de desmuntar gaires prejudicis un cop vas arribar a Catalunya?
2: Ni t'imagina. Sí, sí, clar que sí. O sigui, jo quan vaig publicar que em va crear el compte de Mitja Catalana, on parlaria català, ni t'imagines els missatges que he rebut, saps? D'odi, però que no s'entén. Per què te molesta que jo aprena català, saps? O que jo faci contingut en català. Passaria el mateix si fossi gallec, saps? O sigui, jo crec que és una mica per política, jo crec, Més que una altra cosa, no sé. Molta gent que fa comentaris de per què, si no serveix de res, tal, però tan adoctrinat, no?, i coses així. Però, bueno, és millor no fer cas d'això.
0: Finn Higgins, australià, fan de l'Europa i futur conseller de la Generalitat i de la Júlia Ojeda de Pen. Moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Sonia Suamori, influencer de Salamanca, que actualment viu a Catalunya. Moltíssimes gràcies, Sonia.
3: A vosaltres.
0: I l'Anna K, que és l'Anna Carolina Parisi, actriu argentina, vivint també a Barcelona i fent contingut per defensar i reivindicar el català. Moltíssimes gràcies, Anna K.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Gràcies a tots tres, de debò, per aquest moment de ràdio que ha estat fantàstic. M'ha agradat molt. Gràcies, Ué.
3: A tu, Sergi.
4: Aprendre reforça el cervell. Parla idiomes i evoluciona com a persona.
5: Aprender refuerza el cerebro. Aprende idiomas y evoluciona como persona.
6: La nit.
0: Sí.
7: Benvingut. Records del meu marit, que m'està dient que et doni records, i records meus, una abraçada molt forta.
8: A veure...
9: Hola, nano.
8: Hola, bon dia.
9: Ja està dit.
8: T'ha de sentir la teva veu, de veure't l'anonimat que estàs.
9: Ja està dit. Vale.
8: Me n'alegro de sentir-te. Jo això sí, sempre ho he tingut molt clar. Ara, clar, sóc jo.
9: Ah.
8: Saps que m'explico?
9: Sí, sí.
8: Això sí que és bo.
0: Ja.
7: Mira, que jo ja us ho dic, que vosaltres no ho creieu,
8: A més, doncs, trobo que és molt positiu.
0: Això què és?
4: És...
5: El que no hi ha.

0: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.
1: Senyora!
2: Envia el teu missatge a WhatsApp de veu al 648 65 26 21 o al contestador 972 51 12 68.

0: defineix tranquil·litat.
1: No et preocupis si no ens vols escoltar.
2: Eh?
1: Hi ha molt i de tot per poder triar. A Ràdio Vilasacra ens alegra saber que qui vol aprendre ja sap on ha de ser.
2: Ostres, tu!
1: Així de fàcil és la situació.
3: Ho veieu?
1: I només a Ràdio Vilasacra seleccionem el millor del millor.
2: Per què? Perquè som més xulos que un ocho.
4: Vols deixar-nos un missatge?
5: Hola, bona nit, Xavier, i tothom, tota la colla.
6: La fem entre tots.
7: Si vols una emissora normal, tens milers pel dial. Ara bé, si el que vols és una emissora maca, aquí Ràdio Vilasacra i APA.

0: Bona nit.
1: Si busques finançament perquè els teus projectes deixin de ser projectes, tens tot el nostre crèdit. Si has pres la iniciativa de convertir l'insostenible en sostenible, tens tot el nostre crèdit. Si necessites un impuls per fer el salt digital, tens tot el nostre crèdit. Perquè a l'ICF trobaràs inversió, finançament, crèdit i tot el nostre crèdit per la teva empresa. ICF, la banca pública de promoció de Catalunya. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
2: Passarel·la celebra el 40è aniversari. Celebració amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Shark i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava. No et perdis la festa. Tota la informació a passarel·la.com.

0: I parlant d'emocions.
1: 85.
2: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.

A Bonària, des de 1959, tot comença al camp. Perquè és aquí, al camp, on més de 4.500 pagesos i ramaders crien aus i bestiar per oferir-nos els millors productes d'aquí. La gestió agrària, junt amb els centres de recollida de cereals, són el punt de partida perquè les nostres plantes d'alimentació animal, distribuïdes geogràficament a prop de les granges, puguin elaborar els pinsos per alimentar les aus i el bestiar. La nostra missió és assegurar la rendibilitat de les produccions ramaderes dels nostres socis. Un equip de veterinaris i tècnics recolza els ramaders en la seva tasca diària de cria i engreix. També comptem amb una incubadora i un centre d'inseminació propis. La tradició dels productes ben fets i una elaboració pròpia de confiança són la nostra manera de fer, que ens permet oferir productes de la màxima qualitat i frescor. El nostre cicle productiu complet busca la sostenibilitat de les produccions i del medi ambient, la creació i manteniment dels llocs de treball i vetllar per la salut i economia dels nostres clients. Perquè a Bonària tot comença al camp i acaba a les teves mans. Tanca els ulls.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Caldrien un mínim de 300 places d'aparcament més. Els cotxes ocupen els oliverars de Cadaqués. Cada cop es degrada més el paisatge davant la saturació de gent.

0: quilos de peix intervinguts en un control al port de l'Escala. L'operatiu també ha permès intervenir arts de pesca i detectar captures que no havien passat pels controls reglamentaris de la llotja.
1: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
2: Ràdio Vilasacra, l'emissora de l'Empordà.
3: Georgie Porgy, pudding and pie. Kiss the girls and make them.

0: nit.
1: En el 107 de la FM...
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: Per mi la ràdio és una forma de connectar-te amb la imaginació a través de la paraula. És l'única forma que sense imatges ens transporta amb un viatge que ens fa pensar.
1: Jo des de sempre he volgut ser periodista gràcies a la ràdio, perquè des de ben petit sempre l'escoltava a casa.
2: Per mi, la ràdio és tota una experiència on he conegut persones molt interessants i molt especials.
3: Per a mi, la ràdio, si tuviera que buscar una palabra que definiera lo que es la ràdio, seria màgia. Corto, pero se entiende. Un besazo.
4: Sempre tive moitísima inquietude por a comunicación na ràdio. A música, o intercambio, as comunicacións, as entrevistas.
5: Hello again, be good on your radio. La ràdio és connexió, emoció, informació, devoció. Compartim moments incombustibles.
6: La meva afició per la ràdio comença als 9 anys. A partir d'aquí comença la meva afició per la ràdio i per la radiofórmula musical.
7: La ràdio és vida, la ràdio és comunicació, la ràdio és comunicació humana.
8: Per mi la ràdio és molt important perquè mantenim viu l'esperit de la música dels 80.
9: Per a mi col·laborar ens supone compartir buenos momentos con compañeros y compañeras y poder crear.
10: És compartir amb els companys i els oients uns moments màgics.
11: És posar-se en la pell de la gent que escolta la ràdio en mil i unes circumstàncies i dir, volem estar amb vosaltres mentre fem ràdio. I és un repte a nivell de producció, a nivell tècnic, extraordinari de tota la casa, per anar als llocs on la ràdio està viva, que al final és com la rep la gent, no?
12: A l'acabar una entrevista no ens vam adonar que encara estava en antena i llavors es va sentir tot el que vam dir.
13: Què és la ràdio? Doncs la ràdio és compartir.
14: Per mi la ràdio és màgia.
1: Per mi la ràdio és proximitat amb les persones.
15: La ràdio per a mi és compromiso.
16: Quan era un nen, per mi la ràdio era un joc. D'adolescent, la ràdio era un entreteniment. I ara, que sóc gran, és una manera d'entendre la vida.
17: La ràdio és companyia.
18: La ràdio és formació.
9: Per a mi la ràdio és imaginació.
19: La ràdio és addicció.
20: La ràdio és una oportunitat.
21: La ràdio és pura màgia.
22: Per a mi la ràdio, multicultura.
23: La ràdio per a mi és una gran passió.
24: La ràdio és participació.
25: La ràdio és informació.
26: Per mi la ràdio és afició.
6: La ràdio en una sola paraula és difusió.
4: Una definició de ràdio per a mi és diversió e intercanvi.
10: La ràdio és emoció.
4: La ràdio és Ràdio de Sacra, 107 FM.
13: Si encara el grup es manté viu.

0: Aquí no estàs sola, perquè nosaltres posem la ràdio al teu servei. Truca 972 51 12 68 i fes-nos companyia.
1: amicsdelagentgran.org.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
4: Com pot ser que la televisió de l'Alt Empordà només es dediqui a promoure quatre pobles de la zona? Roses, Figueres, Llançà i Castelló d'Empúries, Empúria Brava. M'han dit que és perquè són els que paguen. I aleshores, perquè en comptes de dir-se Televisió Empordà no es canvien el nom a la televisió dels que paguen, no?
5: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
1: Truca!
5: Repetiràs.
6: Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui.

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: Tens de tot a prop de casa.
2: Coneixes algun altre mitjà de transport que es plegui en només 7 segons, es pugui guardar sota la taula i hagi estat fabricat a mà per artesans especialitzats? Et presentem Brompton, la bicicleta que pots portar al transport públic, a prendre un cafè al bar sense preocupacions, guarda plegada sota el teu escriptori i també estalvia espai a casa teva. Amb un pes molt reduït, les bicicletes Brompton estan fetes d'acer o titani i dissenyades per durar molt de temps. Mecànica o elèctrica, tu tries.
3: Des de Brompton et convidem a provar-la gratuïtament durant 24 hores perquè la puguis incorporar a la teva rutina diària i descobrir-ne tots els avantatges. Truca'ns al 936 396 713 per reservar el teu Brompton Day. Repetim, 936 396 713. T'esperem!
4: Pensa en un producte.
5: Ara a Thiemann, samarretes bàsiques de màniga curta per dona, 2 per 6 euros. I abrics d'hivern per nadons i nens a partir de 14,99. Thiemann, tan senzill com això.
6: No t'ho perdis.

0: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
1: A la vida, cadascú segons els seus gustos i les seves capacitats mentals. I tothom content i el seu aire.

0: Endevina, endevina. És una capsa de música molt gran, plena de milers de sons diferents. Què és?
1: Ja ho sé.
2: Ràdio Vila-sacra. Un desconegut m'ha enviat un missatge i em demana una foto.
3: Ui, no ho dubtis. Truca ara al 017, la línia d'ajuda en ciberseguretat de l'INCIBE. O contacta a través de WhatsApp o Telegram.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El nombre de dones que són mares més enllà dels 50 anys s'ha multiplicat per 4 a Catalunya en els últims 15 anys. El 2025 en van ser 68. La gran majoria ho aconsegueixen amb tècniques de reproducció assistida, sobretot amb òvuls de donants joves. Tot i això, la doctora Sílvia Graupiera, coordinadora de Deixeus Dona, adverteix que aquests embarassos tenen riscos importants, sobretot per a les mares.
2: A aquesta edat, amb una bona donació, aconseguim tasses d'embaràs molt altes, fantàstic, hem resolt el tema de la qualitat ovocitària, però ojo, que a aquesta edat tenim una alta tassa de complicació, perquè a l'edat de l'úter no som capaços de millorar-lo amb la tècnica de reproducció assistida. En aquest perfil de pacient de més de 45-50, podria dir que més del 80% té patologia.
1: I entre aquestes complicacions hi ha problemes vasculars, més possibilitats de tenir preeclàmpsia, pressió alta, diabetis o trombosi. De motius per endarrerir la maternitat n'hi ha molts. La Montse va tenir la seva filla als 52 anys perquè va decidir prioritzar la seva carrera professional. La Pilar, en canvi, va ser mare als 50 després de molts anys de tractaments. Totes dues asseguren a aquesta emissora que va ser una decisió molt meditada i llancen algunes reflexions.
3: A vegades faig càlculs i aquests càlculs et porten a dir ai, quant de temps tindrà mare aquesta nena, no? O seré molt gran o m'hagués agradat que ella tingués mare més anys. És el que hi ha, saps? I no em vull torturar tampoc. Pots dir egoista, pots dir bona o dolenta, però va ser una decisió nostra.
4: Em plantejava molts dubtes i em feia molt respecte. Ara la meva filla té 6 anys i estic molt tranquil·la perquè segueixo el ritme de les mamis de 30. El que sí que m'he trobat sovint i m'ha sorprès molt és els prejudicis que té molta gent. O sigui, si veuen un home que és per als 50, ningú ho qüestiona. En canvi, si tu ets una dona gran i ets mare d'una nena petita, la gent et jutja.
1: Segons l'IDESCAT, l'any passat a Catalunya, uns 1.600 homes de més de 50 anys van ser pares d'una criatura.
0: Ràdio Vila-sacra, tota la selecció al detall per a tu, del que cal sentir cada minut.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Que bé que s'està quan s'està bé.
3: Que bé que s'està quan s'està bé.

Arriba l'acústica de Figueres. Del 27 al 30 d'agost, amb Sopa de Cabra, La Fúmiga, Búhos, La Ludwig Band, 31 Fam, Dan Peralbo, Max Navarro, Iseo en Dodo Sound, Malifeta i fins a 30 artistes més. Amb 4 escenaris i 3 zones gastronòmiques. Entrada lliure. Tota la informació a festivalacústica.cat. Amb la col·laboració d'Estrella d'Am.

0: 7 de cada 10 joves a Espanya asseguren que estan poc o gens satisfets amb com funciona la democràcia. La meitat pensen que falta més mà dura i que els règims autoritaris poden mantenir millor la pau social. Són dades de l'estudi de la Fundació MS en una enquesta a 1.200 joves que confirma que cada vegada són més conservadors. A l'informe, que s'ha fet a persones d'entre 15 i 29 anys, el suport a la democràcia cau un 20% des de l'any 2019. I és que es detecta que cada vegada són menys liberals. Per exemple, 7 de cada 10 creuen que les dones busquen privilegis pel fet de ser-ho. Javier Lorente, politòleg i professor de la Universitat Carlos III de Madrid i un dels autors de l'estudi, explica el perquè d'aquesta actitud.
1: Són diverses les causes. Los discursos, las élites, cómo los partidos se dirigen a los jóvenes importan. Discursos no solo de los partidos, sino de élites, digamos, sociales, de líderes de opinión. Pienso en redes sociales, influencers. Importará el descontento de los jóvenes, que la democracia muchas veces no satisface alguna de sus demandas tan razonables como las de aspirar, ¿no?, a tener una vivienda.
0: L'enquesta revela també que 6 de cada 10 pensen que els immigrants tenen massa facilitats, 4 de cada 10 afirmen que la religiositat és força o molt important.
2: Ara, ens caldria saber si des de la publicació d'aquesta notícia el món ha millorat en aquest aspecte o no.

0: Els caps de setmana se'n passen coses, coses, coses bones.
1: Informació, música, entreteniment.
2: Darrere d'un somni hi ha una llicència d'activitat. Darrere d'una nova vida hi ha una prestació per naixement. Darrere de moments importants en la vida de les persones, els professionals, les empreses, les famílies, hi ha una gestora o un gestor administratiu col·legiat. Amb la meva gestoria, sí.
3: El que fa tothom, ja ho fa tothom. Els mateixos d'un canal a l'altre sempre. Tots líders d'audiència. Tots amb tertulians afins a un partit o altre. Tots menjant-nos el coco. A Ràdio Vila-sacra n'estem fins la boina de tanta mandanga i preferim gaudir de les millors sensacions seleccionades al detall. Que vols fer-hi? És el que hi ha.
4: Decathlon. No et perdis les millors ofertes a totes les nostres botigues físiques, web i app. Decathlon. Ready to play?

0: La nit.
1: Oh my God! Woo!
2: Saps que no cal que et preocupis per nosaltres? Tenim la millor audiència del món. La de la gent que observa, pensa i raona. No ens cal res més.

De mitjans de comunicació, n'hi ha tants i de tantes qualitats i possibilitats, avui dia el món als quals accedir simplement amb un mòbil, que qui et digui que és líder d'alguna cosa t'enganya. No et deixis enganyar més. Raona i tria el mitjà que més t'identifiqui, sense necessitat que et vulguin convèncer perquè són líders de res. Comencem a utilitzar el cervell correctament, que falta fa al món.

Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres.

Avui parlarem de l'expressió salut i força al canut. Salut, sabem prou què vol dir. I el canut és el corn buidat on duia la pólvora als bandolers. També era una canya o branca buidada on els mercaders guardaven les monedes d'or. Per tant, quan diem salut i força al canut, és una manera de dir que desitges benestar i riquesa. Tal com diu Víctor Pàmies en el seu blog Etimologies, per a miològiques es veu que en determinats moments es va perdre la tradició etimològica d'on provenia la dita i s'entenia com a expressió de potència sexual. Per això sovint es deia salut i força al canut als homes i salat i força al forat a les dones. Aquesta és una de les més de 200 paraules o expressions que ens han regalat usuaris, col·laboradors i alumnat. La compartim amb vosaltres. Gràcies.

0: Experiments radiofònics.
1: I parlant d'emocions.
2: Nou. Cap de setmana memorable?
3: Hi ha una història d'amor que és molt...
4: Clar que sí. Sí, molt. Tinc parella i és la meva.
3: I en tens prou?
4: Sí, tant. I tant. Si ho tens tot, sí.
3: Sí?
4: Sí.
5: Moltes vegades cerquem fora el que tenim a dins. I així va el món.

0: Ets dona i tens una addicció? Nosaltres sabem com ajudar-te. Dona Addiccions Girona, centre especialitzat i específic per a dones. Únic. Les drogues, l'alcohol, el joc, compres compulsives. Si tu o algun familiar teu ens necessita, ens tens ben a prop. Ens trobaràs a donaaddiccions.com o al telèfon 671-227-051.
1: Pensa en un producte.
2: Els que ho feu perquè sempre teniu tanta il·lusió. O perquè sabeu que contribuïu a fer que les persones que es queden cegues cada any tinguin el suport que necessiten. A tots els que jugueu a l'11, a tots, eh?
3: Ben jugat!
2: Perquè quan jugues a l'11, fas que milers de persones amb discapacitat siguin capaces de tot. A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: Vivim moments difícils i no podem canviar-ho tot, però sí que podem triar. Davant de l'odi, podem triar estimar. Davant de l'individualisme, triar la comunitat.
5: Tria Ràdio Vila-sacra.
4: Perquè no sempre podem canviar el món, però sí que podem triar com hi volem viure.
6: Aquest matí m'he trobat el Lluís.
7: Com està?
6: Després de l'accident va estar un temps molt desanimat, però avui l'he vist molt millor.
8: Invictes és un servei d'inclusió social que ofereix suport i orientació a les víctimes de trànsit ferides greus amb seqüeles per tota la vida. El servei se centra en tres àmbits d'actuació. L'entorn més personal, perquè la víctima d'accident recuperi l'estat emocional i l'autonomia. L'entorn familiar, fent especial atenció a les persones cuidadores. I l'àmbit social, amb el qual es relaciona el ferit greu per aconseguir un entorn integrador i inclusiu. Més informació a trànsit.gencat.cat, Generalitat de Catalunya.

0: Radio Vila Sacra.
1: Radio Vila Sacra.
0: Radio Vila Sacra.
1: Radio Vila Sacra.
0: Radio Vila Sacra.
2: Viu l'estiu més emocionant a Aquabrava.
3: Gaudeix de tobogans vertiginosos i descarrega adrenalina a l'Aqua X Jam, la zona més atrevida per a majors de 16 anys.
2: No us perdeu les impressionants zones infantils, Pirate i Tropic Island i moltes més atraccions per a tota la família.
3: Aquabrava cada dia és una aventura. Vine i viu moments inoblidables.
2: T'esperem a Aquabrava, a Roses.
4: I parlant d'emocions...
2: 63.

0: Ràdio Vila-sacra, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.
1: Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui.
2: I parlant d'emocions...
3: 84.
4: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
5: El secret de l'amor.
6: Explica'ns el teu secret de l'amor.
7: 972-51-1268.
6: Deixa missatge i et visitarem.
8: Viu una història d'amor.

0: secret de l'amor.
1: El secret de l'amor. Ignasi, 79 anys. Maria Teresa, 72 anys. 54 anys casats.
2: Jo vivia en una planta baixa i el meu marit vivia al costat. Ell tenia 7 o 8 anys i jo en tenia 2.
3: Com a veïns, lògicament, eren criatures. Jo tenia 8 anys i ell en tenia doncs, 2. I ella, res, cada una a la seva banda i cap cosa d'altre món. El que passa que ella, verdaderament, va festejar amb un germà meu. Oi? I després vaig posar la bassa jo i es va quedar amb mi. I es van conèixer. A partir dels 14 o 15 anys ja anàvem junts, anàvem al cine, ja va començar així. I a cap de 3 o 4 mesos, una cosa com tenir una edat, ella va tenir els 18 i els 25, en 3 o 4 mesos van casar. De pressa, eh? De pressa i corrents.
2: No, saps què passa? Que en aquella època, l'època nostra, estaven les parelles estaven molts anys recollint diners per poder-se casar. Perquè no es casaven així com així. I llogaven una habitació o es quedaven a casa els pares. I llavors nosaltres, ell va dir que si ell tenia d'esperar-se 10 anys com la seva germana, no. Ens casàvem en 3 mesos o no ens casàvem. I jo vaig dir, doncs ens casem, a casa de la meva mare. Vam fer l'habitació que estava fora del pati, vam fer l'habitació i ens vam quedar a casa de la meva mare.
3: La independència és el principal. Quan te cases, cases vol. Casa't, vols viure a tu aire i els sogres, els vells, pues, ens atenen. I fas coses que ells no admeten perquè tenen una altra edat i tu no acabes d'assimilar-ho que tens una altra edat. No hi ha discussions ni baralles, però és allò de suportar una mica les coses. I anar aguantant, i ara aguanto jo, i ara aguantes tu. A 14 anys és sincer.
2: Jo diria que la parella ha d'estar sols. Sols. Amb els pares és molt maco, però sols. Tant els pares com la sogra, però sols.

0: saps que no cal que et preocupis per nosaltres? Tenim la millor audiència del món. La de la gent que observa, pensa i raona. No ens cal res més.
1: A Catalunya tenim molts reptes i només amb el talent de tothom podrem assolir-los d'una forma més conscient i sostenible. És l'hora que construïm un futur millor, més just i respectuós amb el planeta. És l'hora que entre tothom fem la Catalunya que volem. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: Això és amor. Hi ha llocs que senten. Montsant Benet és pau, és història, és emoció. Gaudeix de la seva gastronomia, de les històries del monestir i del confort de l'hotel. Respira calma, temps i emoció. I ara, reservant a l'hotel, t'obsequiem amb una visita al monestir. Montsant Benet, vine a sentir.
1: Jesús, aquí tienes a Alina.
2: Alina, que sepas que me gustas mucho, que estoy enamorado de ti y que me gustaría tener una relación formal contigo y, no sé, esta noche, si quieres, te llevo a cantar a copas.
3: Pero usted, ¿quién es?

0: Radio Vila Sacra, la de l'Empordà, a Ixí de Clar.
1: L'Ajuntament de Barcelona ha ampliat el projecte Alimenta, que ofereix una alimentació saludable i digna a persones vulnerables. Ha sumat 3 equipaments nous que se sumen als 7 ja existents a la ciutat. Llorenç Llop.
2: El programa Alimenta creix en solidaritat i suma 3 espais més. Aquesta iniciativa altruista impulsada per l'Ajuntament el 2021 arran de la Covid-19 segueix creixent amb 3 noves ubicacions a Sants Badal, gestionat per la Fundació Can Pedró al Raval, desenvolupat per Impulsem el Magba i Eixample Esquerra, a càrrec de Mescladis. El projecte va atendre l'any passat 263 persones i va servir més de 19.000 àpats a persones com el Juan, que acut al centre de Can Pedró amb la seva dona i la seva filla.
3: Mucho agradecimiento porque en una situación tan difícil, tan complicada en este momento que estamos pasando, ha sido llegar aquí y te abren unas puertas que jamás habíamos pensado de la forma que lo están haciendo. Es totalmente, casi no hay palabras para describirlo.
2: El proyecto busca transformar el modelo tradicional de menjador social y posicionarse como un centro de servicios orientado a promover la autonomía de las personas, como en el caso del centro de Can Pedró. Lo explica la seva directora, Teresa Villoro.
4: Hem reformulat el que és el projecte de menjador, que és un centre de serveis, i amb el paraigües d'Alimenta el que intentem és que realment ells siguin autònoms, tinguin una dieta sana, equilibrada, i al mateix temps doncs, que ells puguin ser autogestionar la seva pròpia alimentació, les seves pròpies necessitats.
2: Els centres destaquen la importància no només de garantir menjar, sinó també d'oferir una alimentació saludable adaptada a la realitat de cada família, a més de reforçar l'educació alimentària des de la infància per prevenir problemes de salut i fomentar hàbits saludables.
5: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra. Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
6: La nit.
7: Apa, posar el volum ben fort i gaudiu.

torna a connectar amb la vida. La paraula, la raó i la veritat.

0: no cal un manual d'instruccions. És ben fàcil. Només cal fer servir el sentit comú.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Hola, bon dia a tothom. Pues mira, lo que ha dit aquesta senyora de que a vegades porten els avis a puestos per un mes o coses així, això té una explicació. Quan tens un avi a casa teva i l'estàs cuidant tu tot l'any, per exemple, arriba un moment que la Seguretat Social et dona un mes per descans familiar. El porten en un puesto, en un hospital, residència, on sigui. Nosaltres que portem molts avis, molts llavis, a vegades ens passen que la família es diu, mira, estarà 15 dies que no vindrà perquè s'han donat 15 dies de descans familiar. Però això ho fan una vegada a l'any, a lo millor, eh? Perquè no pots fer-ho tu quan vulguis. No, tu ho demanes i a lo millor pues, una vegada a l'any donen 15 dies o un mes per descans familiar. I clar, aquesta persona gran està molt ben atesa i la família està descansant un mes o 15 dies, eh? Molt bé, maco.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca.
6: Ràdio La Sagra.
4: Repetiràs.
7: Els missatges d'oient a la ràdio, sempre que es puguin demostrar i sentir-los en pròpia veu és tota una garantia que els que s'escriuen amb noms inventats tots sabem que es poden inventar per intentar enganyar-nos. I això no ens mola a aquestes alçades d'evolució.

0: és la llei. És la llei.
1: El diccionari jurídic amb Maria Núria Rebetlle.
2: Recurs d'apel·lació. Què és? Respon Carlos Echavarri, advocat penalista.
3: El recurs d'apel·lació és, diguem-ne, el recurs base. L'apel·lació té una particularitat important, perquè l'apel·lació es pot interposar tant davant de qualsevol resolució judicial del jutge instructor, però també i especialment contra les sentències dictades a primera instància.
2: Quin termini hi ha per interposar-lo?
3: Dins d'aquests 5 dies has de presentar aquest recurs, però l'has de presentar amb la particularitat que l'has de presentar davant del jutge que ha dictat la resolució que està recorrent. I dona trasllat a les altres parts perquè puguin manifestar-se en relació al teu escrit, i quan és contra una sentència, el plaç és de 10 dies. I aleshores l'apel·lació contra sentència, la particularitat que té és que l'apel·lació sempre ve resolta pel Tribunal Superior.
2: Quin és l'òrgan competent per resoldre el recurs d'apel·lació? Posi un exemple.
3: És a dir, contra una sentència dictada pel penal, l'apel·lació la resoldria l'Audiència Provincial de Barcelona, que són ja és un òrgan col·legiat amb 3 magistrats que valoraran aquesta apel·lació.
2: Pot ser més complicat que presentar un escrit?
3: I l'apel·lació es pot celebrar amb vista o sense vista. La vista la demana la part i els magistrats entenen si és pertinent o no per l'entitat del recurs, o si és una, si sobre la presó provisional normalment l'haurien de concedir, això diu la llei, tot i que hi ha magistrats que entenen que no, però normalment el magistrat donarà la vista o no abans, de forma prèvia a la resolució, i després dictaran aquesta resolució.
2: Quant de temps pot passar perquè es resolgui un recurs d'apel·lació?
3: Podem estar parlant també d'un plaç d'entre un mes i mig i 3 mesos contra una resolució i contra una sentència, si és una sentència d'una causa, diguem-ne, que no hi ha pres i que no hi ha una necessitat de celeritat, pots anar-te'n també l'any.
2: En definitiva, el recurs d'apel·lació és un dels recursos més freqüents que s'interposen, pot ser contra una sentència o contra la resolució dictada per un jutjat. El resol la instància superior. Segons la gravetat de l'assumpte, caldrà fer una vista. El temps de resolució d'un recurs d'apel·lació pot oscil·lar entre un mes i mig i un any.
4: Bona nit. Si busques superdotats, savis i líders, no és aquí. Aquí només experiments radiofònics. Senzillament, què vols fer-hi? Hi ha d'haver de tota la vinya del Senyor.

0: record, pel sentiment, per la diferència.
1: Si lligues de forma invasiva, malament. Si fas servir les drogues per excusar una agressió, malament. Si comparteixes contingut sexual sense consentiment, malament. Si insisteixes, malament. Si opines sobre els cossos de les noies, malament. Si actues així, estàs agredint. Ni agressor ni còmplice. Atura les violències sexuals.

0: de la sintonia de la Municipal de Vilasacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.
1: Marca aquest número, t'estem esperant.
2: 972-51-1268.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Crec que una flor no fa estiu i que som molts més que us escoltem del que diuen. Continueu així, diu, us diré que sóc una gran lectora, us recomano La cartera de l'escriptora Francesca Giannone.
6: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
1: Truca!
6: Repetiràs. Ràdio Vilasacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?

0: igualtat d'oportunitats.
1: Soc Loti i soc mestra. Vull un sistema de salut, d'educació i cures públiques de qualitat.
2: Soc Gemma i vull una llei contra el tràfic d'éssers humans.
3: Seguim vivint en un sistema, com ha dit, doncs, capitalista, patriarcal, que ens afecta a tots, a totes, a totis, independentment del gènere, la sexualitat, la classe, la raça, o sigui que tothom està inclòs en aquesta lluita i doncs per això sortim al carrer, per lluitar pel dret de les dones, però els de tothom també, perquè ens afecta a tothom.
4: Exigim que el sistema judicial incorpori els estàndards internacionals que són garantia per prevenir, investigar, sancionar i reparar les violències masclistes.
5: Acabem amb la barbàrie. Ni guerra que ens destrueixi, ni pau que ens oprimeixi. No a la guerra.

Quin temps fa a casa teva? Explica'ns-ho amb una nota de veu al 636 36 06 09 636 36 06 09.